0: estan tots contents. Jo sí que estic content aquest Nadal. Vinga, home, au! Au, au, passa! Au! Vinga, home, au! Fora!
1: Estem rodant! Més! Tot, fora cotxe, mula! Molt bé! Vinga, stop! Vinga, sigue! Vale, sortim? Música?
2: Està, però no surt!
1: Música!
3: El Prat Ràdio, tota la música per a tu.
4: Benvinguts a l'espai musical del Prat Ràdio. 91.6, més música al Prat Ràdio.

0: tío.
1: Segueix-nos a través de la música al 91.6. El Prat Ràdio, tota la música per a tu.

0: Nelson's fa gran! El Nelson's fa gran!
1: El Prat Ràdio, tota la música per a tu.
2: Benvinguts a l'espai musical del Prat Ràdio. 91.6, més música al Prat Ràdio.

0: El Prat Ràdio, clàssics de tots els temps. Benvinguts a l'espai musical del Prat Ràdio.
1: Segueix-nos a través de la música al 91.5. El Prat Ràdio, tota la música per a tu.

Vols saber tot el que passa al Prat? Sintonitza el Prat Ràdio en aquest punt del dial i viuràs la ciutat.

0: El Prat Ràdio, clàssics de tots els temps. Benvinguts a l'espai musical del Prat Ràdio.
1: Segueix-nos a través de la música al 91.5. El Prat Ràdio, tota la música per a tu.

Segueix-nos a través de la música al 91.6. El Prat Ràdio, tota la música per a tu.

Bon dia, un dijous que es presenta fred i amb força núvols, sobretot aquest matí i migdia. Núvols que igualment no deixaran gaire aigua. Sí, alguns flocs de neu a l'Alt Pirineu i també algun ruixat entre el Maresme i la Selva, amb alguna calabruixada, per tant aquesta calamarsa tova en algun moment. També aquesta tarda alguna gotellada, algun floc de neu cap als 800 metres de cota al Prepirineu, les comarques de Girona, també al voltant del Montseny, i aquesta matinada cota de 300-400 metres a Girona, però molt poca neu. Sí que la nevada de l'Alt Pirineu s'anirà intensificant i també anirà fent vent, sobretot a Tarragona i al voltant de l'Empordà, fent que hi hagi molta sensació de fredor. N'estem pendents a la xarxa.

Segueix-nos a través de la música al 91.6. El Prat Ràdio, tota la música per a tu.

Thank you.

Bona nit. Ja s'acaba el 2023, amb molts d'èxits. Que el 2024 ho pugueu doblar, mínim. Sort, una abraçada i xampany i galetes per tots.

tant informe tràgic de tedràtic i oripusques a Institut Oceanogràfic. Batisca, foca, tiusques.

0: música per a tu.
1: Benvinguts a l'espai musical del Prat Ràdio. 91.6, més música al Prat Ràdio.

0: El Prat Ràdio, clàssics de tots els temps. Benvinguts a l'espai musical del Prat Ràdio.
1: Segueix-nos a través de la música al 91.5. El Prat Ràdio, tota la música per a tu.

Una cosa dic, ha marxat i ara què?

0: nimmer. Og bok og bok, vaig passant pàgina.
1: L'estiu que busques el trobaràs a la teva ràdio local i a la xarxa Més.

0: amor.
1: Dani, Dani, para ya.
2: No, s'ha borrat. S'ha borrat. Que s'ha borrat.
3: Què?
2: Els vídeos, no hi ha res. S'ha borrat tot.
3: Quants vídeos?
2: Mira, selfie, no hi ha res.
1: Que no, que no hi ha res.
3: Bruna, la selfie no la tens.
2: Que no hi ha res, no té res.
3: Mira, humilde.
2: Da igual, Suder, que no, que no, que no.

0: música per a tu.
1: Benvinguts a l'espai musical del Prat Ràdio. 91.6, més música al Prat Ràdio.

0: germans que es barallen per l'herència.
1: Ah, l'herència, clar.
2: I els teus ulls són tan clars, ni la teva pell tan fina, ni tens les cames tan llargues, ni el cos de ballarina. No ets gaire divertida, ni modesta ni sincera. Fent tard, ets la primera, tant a casa com a l'oficina. El per què ja no m'interessa, i si encara et falla el cor, la primavera.

que m'ho prenc tot a la lleugera, menys el tabac i la tele per cable. Però jo ja t'ho vaig dir, jo no et vaig mentir, va ser la primavera.

de patata. Cintura avall, tot ens fa figa i tenim la sang bruixata. Ens fa falta silicona pel davant i pel darrere. Ja no tenim trempera ni per cordar-nos les sabates, però ja torna a ser aquí, ens vol a tu i a mi la primavera.

netejar els nostres reflexos pels carrers molls de Barcelona. Ara ens acompanyen com fantasmes que no obliden ni perdonen. Sé que no us descobreixo res, però és així com ens menteix la primavera.

0: Notícies en xarxa, edició matí. Amb Elena Puigdueta.
1: Bon dia. Mestres i professors del Baix Llobregat i del Penedès estan cridats avui a la vaga. És la segona jornada d'aturades d'aquest nou cicle i arriba amb el govern i els sindicats enfrontats i en posicions enrocades. Els sindicats convocants de la vaga, USTEC, professors de secundària, CGT i la Intersindical, posen damunt la taula un increment salarial de 400 euros per acabar amb les aturades. Però des del govern se'ls demanen propostes realistes amb la vista posada a la reunió prevista per demà dijous. Aquest dimarts s'ha fet la primera jornada de vaga a tot Catalunya, amb un seguiment que el govern situa en el 35%, mentre que els sindicats ho eleven al 70%. La protesta ha culminat amb una manifestació multitudinària amb milers de mestres i professors que han col·lapsat al centre de Barcelona. De seguida connectarem en directe des de Sant Joan d'Espí, on ja s'ha concentrat un del grup dels docents manifestants avui. Així encapçalem el Notícies en xarxa d'aquest dimecres 13 de maig, tot i que al punt de les 7 del matí repassem altres titulars. La consellera d'Interior, Núria Parlon, i el director general dels Mossos d'Esquadra, Josep Lluís Trapero, compareixeran aquesta tarda a la Comissió d'Interior del Parlament per donar explicacions sobre les infiltracions policials en una assemblea de docents, un dels punts que ha acabat de caldejar el pols amb Educació i que ha encès alguns partits de l'oposició. L'Organització Mundial de la Salut avisa que apareixeran més casos d'antivirus entre els passatgers del vaixell Ondius, ja repatriats als seus països, però res fa pensar que pugui haver-hi un nou brot. De fet, el nombre de persones infectades s'eleva a 10 amb el positiu definitiu d'un dels viatgers espanyols hospitalitzats a Madrid. La Fiscalia Provincial de Barcelona i l'acusació particular han formulat ja els escrits d'acusació en el cas d'Helena Jubany i demanen per al principal sospitós, Santi La Iglesia, 26 anys de presó. Són 20 anys per l'assassinat de la jove bibliotecària i 6 més per un delicte de detenció il·legal. Per a l'altre investigat, que quedava a la causa, Xavi Jiménez, les parts sol·liciten el sobreseïment provisional. El Barça estudia prendre mesures legals davant les acusacions de Florentino Pérez sobre el cas Negreira. El president blanc, en una desafiant roda de premsa, ha assegurat que les maniobres del club blaugrana amb els àrbitres han impedit que l'equip madridista hagi sumat 7 lligues. Tot plegat en una compareixença en què ha convocat eleccions a la presidència i ha anunciat que s'hi tornarà a presentar. I de la cultura, la Fira del Circ Trapezi de Reus arrenca una nova edició i ja en van 30, amb una 60ena de companyies, tant catalanes com de la resta del món. A partir d'aquesta tarda, doncs, els números de circ envairan els carrers de la capital del Baix Camp. Un dels plats forts, l'espectacle Sico, es podrà seguir dissabte a la xarxa Més i a les televisions locals. 7 i 3, volem saber a aquesta hora com se circula per la xarxa viària catalana i si hi ha gaires problemes arran d'aquesta nova aturada dels docents. Connectem, per tant, un dia més amb el RAC i amb en Ferran Aràndiga. Molt bon dia, Ferran, explica'ns.
2: Bon dia, doncs comencem la jornada un dia més pendents d'aquestes manifestacions del professorat. En aquest sentit, de moment, força tranquil·litat, però sí que tenim diverses incidències actives. Ara mateix, la xarxa viària ens deixa fins a 2 accidents a la AP7, concretament, durant aquesta matinada. Un a l'altura de Vilafant, on es tallen 2 carrils de circulació i es deixa 2 quilòmetres també de retencions en sentit nord. I l'altre accident, el segon, ha estat a Barberà del Vallès, en sentit sud, també amb un carril de circulació tallat i fins a 3 quilòmetres i mig de retencions. També tenim una tercera incidència, una avaria a la C25 a l'altura de Sallent, que talla un carril en direcció Girona. Per altra banda, també ja comencem a tenir les retencions habituals, que veurem com van evolucionant segons aquestes manifestacions durant el matí. Ara, a hores d'ara, ja tenim congestió en tot el nus de la Trinitat, amb afectacions de retruc a les dues rondes de Barcelona en sentit sud, unes retencions que sobretot arriben per la C58 i la B20 des de Santa Coloma de Gramenet. L'entrada des del Llobregat a hores d'ara ja també rep fortes retencions en direcció a Barcelona per la A2 i la B23 des de Pallejà i Molins Rei en tot el seu tram. També per la C32 en sentit nord des de Viladecans. De moment, això és tot des del RAC. Bon dia.
1: I la previsió del temps, com sempre, és cosa d'en Lluís Miquel Pérez. Molt bon dia, Lluís Miquel.
3: Bon dia. Després de les fortes tempestes que van descarregar ahir amb molt...

0: vent a les Terres de l'Ebre. Aquesta tarda, cap al sud del país, alguns núvols passatgers i atenció al Prepirineu, també l'interior de Girona, fins a la Garrotxa, aproximadament. Aquí tindrem nova tanda de ruixats, per bé que avui seran molt més locals que no pas els d'ahir. La tarda, agradable, però no partirà coets. N'estem pendents a la xarxa.
1: Notícies en xarxa, edició matí.

0: 7 i 6 minuts del matí entrem en matèria. Segona jornada de vaga de mestres i professors. En el cas d'avui estan cridats a l'aturada els docents del Penedès i del Baix Llobregat. A aquesta hora del matí l'atenció se centra en els possibles talls de carreteres i a les 12 del migdia es manifestaran a Vilafranca del Penedès i a Sant Feliu de Llobregat. Estan convocats pels sindicats USTEC, professors de secundària, CGT i la Intersindical, que rebutgen l'acord assolit entre el govern i Comissions Obreres i la UGT. Des del Departament d'Educació, que ha citat, recordem-ho, demà els sindicats convocants de la vaga, es demanen propostes realistes, fent referència a l'increment de 400 euros proposat per USTEC. Tot plegat, després de la primera jornada de vaga a tot Catalunya, que ha obert aquest nou cicle de protestes. El govern xifra en un 35% el seguiment de la vaga i els sindicats l'eleven al 70%. Durant la manifestació, els docents, que han col·lapsat al centre de Barcelona, han reclamat més inversió, menys ràtios i que els Mossos no entrin als instituts. Ens ho explica l'Esther Minguell.
1: 26.200 segons la Guàrdia Urbana i 80.000 pels sindicats han participat a la manifestació que ha sortit de plaça Urquinaona i ha omplert a vessar la Via Laietana. Ha acabat a la plaça Sant Jaume amb un ambient més crispat que mai. Els sindicats han reclamat al govern que porti propostes concretes a la reunió de dijous i lamenten que la consellera Esther Niubó titlli de desproporcionades les jornades de vaga previstes davant la realitat que viuen mestres i professors a les aules. Demanen dimissions per les infiltracions dels Mossos a les assemblees de docents i exigeixen al president Salvador Illa que atengui aquest conflicte de país. Escoltem Yolanda Segura, portaveu d'USTEC, i Ignasi Fernández, secretari general de professors de secundària.
2: Aquest conflicte, qui té la responsabilitat de desescalar-lo és aquest govern i aquesta conselleria arriben a un acord que reverteixi la pèrdua de poder adquisitiu i que realment doti de recursos i de mesures a centres educatius perquè l'alumnat pugui rebre l'atenció que es mereix.
3: President, vostè va signar un acord de país i aquí darrere meu té un conflicte de país. Els professors de Catalunya li demanen que expliciti instruccions concretes a la consellera perquè dijous aporti propostes.
1: Som docents, no delinqüents, Mossos fora de les aules, menys ràtios, més salaris, i volem ensenyar, són algunes de les proclames que s'han sentit a la protesta.
0: Però més enllà dels líders sindicals, els docents que assistien a aquesta manifestació han expressat al carrer les seves exigències i neguits en una jornada reivindicativa i festiva, com vèiem, pel centre de la ciutat de Barcelona.
4: És un doble sentiment, per una banda de ràbia i l'altra d'impotència. I aquesta ràbia va creixent i la impotència també a mesura que va avançant aquest conflicte, perquè ara ens faltava la setmana passada descobrir que tenim Mossos infiltrats a les reunions.
5: Esgotats. La veritat és que estem molt cansats, perquè cada vegada hem de ser més feina, hem de tenir més mans, cada vegada tenim menys recolzament.
6: Només que estiguéssim mitja hora a l'aula, veuríem que necessitem més mans, que necessitem més diners, que necessitem una organització molt diferent a com està plantejada l'escola, si realment volen una inclusió de veritat.
0: També el president de la Generalitat, Salvador Illa, ha parlat d'aquesta qüestió. Confia que la reunió que dijous mantindrà el Departament d'Educació amb els sindicats de docents pugui desencallar realment el conflicte que mantenen obert. Illa, però, no ha volgut explicar quin hauria de ser el desllorigador ni quin camí hauria de seguir la negociació i ha demanat no avançar esdeveniments. El president, que acaba d'aterrar a Califòrnia per fer un viatge oficial aquesta setmana, ha seguit el desenvolupament de la vaga i, en valorar-la, ha insistit a defensar les bondats de l'acord que ja té el govern signat amb Comissions Obreres i la UGT.
7: Tenim un acord, és un acord que mai s'havia invertit tant en educació, un acord de 2.000 milions d'euros en 2 anys, i estem disposats a parlar de com implementem aquest acord, en quins ritmes, i, en fi, la consellera també avui ha donat les explicacions pertinents, no? Però m'ha estès a màxim respecte. El govern respecta el dret de vaga i el govern inverteix més que ningú en educació. A partir d'aquí,

0: dijous una reunió, anticipem aconteixements.
1: Doncs com us estem explicant, avui estan cridats a la vaga els docents del Baix Llobregat i del Penedès. Connectem hores d'ara amb els companys d'ETV, Antoni López i en Pau Pasqual, que són a Sant Joan d'Espí, caminant, veig, amb els mestres i professors que es manifesten. Bon dia, Pau. Cap a on es dirigeix aquest col·lectiu de mestres?
2: Bon dia, doncs ara mateix el que es veu darrere meu és la rotonda de TV3, aquest és l'accés a la B23 en direcció diagonal des de Sant Joan d'Espí, i ara ja centenars de docents en qüestió de segons començaran a tallar aquesta B23 en aquest dia de separació territorial aquí al Baix Llobregat. Doncs és qüestió ara de segons, de minuts, que centenars de docents aquí a la zona de TV3, a la B23, en direcció diagonal, els docents, doncs ja detallant per fer aquesta proposta que avui acabarà a serveis territorials cap a les 10:11 del matí. El que demanen, doncs ja ho hem sentit, més salaris, menys ràtios, i tot, doncs, per apretar de cara a aquest dijous a la taula intersindical. Ara mateix comença tot just ara el tall a la B23 en direcció diagonal dels docents al Baix Llobregat, i en pocs minuts, si podem tornar a connectar, entrevistarem a la portaveu d'USTEC al Baix Llobregat Sud perquè ens doni, doncs, el seu punt de vista.
1: Estigueu tranquils, aneu fent, i quan tingueu aquesta connexió preparada i aquesta entrevista, tornarem a parlar amb vosaltres. Gràcies, companys, que vagi bé. I en aquest context, la consellera d'Interior, Núria Parlon, i el director general dels Mossos d'Esquadra, Josep Lluís Trapero, compareixen aquesta tarda a la Comissió d'Interior del Parlament per donar explicacions sobre les infiltracions policials en una assemblea de docents, un dels punts que ha acabat, recordem-ho, de caldejar el pols amb educació. El govern nega ingerències polítiques cap al cos dels Mossos. Junts i la CUP critiquen, mentrestant, que Esquerra Republicana i els Comuns continuïn negociant pressupostos amb el govern, tot i la infiltració dels Mossos. Junts els ha acusat de ser-ne corresponsables, i Esquerra troba fora de mida aquestes acusacions. Mònica Sales és diputada de Junts, Xavier Pellicer de la CUP i Esther Capella d'Esquerra Republicana.
3: Per a nosaltres, si no aturen les negociacions d'aquests pressupostos fins que no es produeixin aquestes dimissions que estan demanant a tort i a dret, els fem corresponsables i, per tant, legitimen aquesta infiltració dels Mossos, per exemple, en una assemblea de docents.
4: Esquerra Republicana li fa un flac favor a la democràcia del nostre país, li fa un flac favor a la comunitat educativa i li fa un flac favor a les mobilitzacions, si no marca un abans i un després real, més enllà de la retòrica, en les relacions amb el govern.
5: I em sembla fora de mida que es faci aquesta afirmació, perquè per aquesta regla de tres podríem fer d'altres afirmacions que jo no faré mai. Si se'm permet, sembla un acudit.
1: I encara en matèria policial, el fiscal demana reobrir la causa contra els tres Mossos d'Esquadra investigats per ajudar a escapar Carles Puigdemont de Barcelona l'agost del 2024. Ara fa dues setmanes, el jutjat d'instrucció va tancar la investigació. Argumentava que no s'havia pogut acreditar que els policies, que aquell dia estaven de vacances o de baixa, haguessin comès cap delicte. Ara la fiscalia recorre la decisió assegurant que, pel fet de ser Mossos, els agents no podien desconèixer l'ordre de detenció contra l'expresident de la Generalitat. El Ministeri Públic creu que els tres Mossos podrien haver infringit el Codi Penal per no haver perseguit delictes, infracció que es pot castigar amb 2 anys d'inhabilitació. No els acusa, però, d'encobriment o de desatenció d'una ordre, que es castiguen amb penes de presó. Gairebé és un quart de vuit del matí. L'Organització Mundial de la Salut avisa que apareixeran més casos d'antivirus entre els passatgers del vaixell Ondius, ja repatriats als seus països. Però res fa pensar que pugui haver-hi un nou brot. Ho ha dit el director general d'aquest organisme internacional a Madrid, després de reunir-se aquest dilluns amb el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, per fer un balanç positiu de l'operació d'evacuació a Tenerife. De fet, el nombre de persones infectades s'eleva a 10, amb el positiu definitiu d'un dels viatgers espanyols hospitalitzats a Madrid. Ens n'informa la Maite Polo.
6: La crisi sanitària pel brot de l'Ondius no s'ha acabat per la interacció que van tenir els viatgers dins del vaixell, però el risc per a la població general continua sent baix, segons ha explicat el director general de l'Organització Mundial de la Salut en una compareixença conjunta amb Pedro Sánchez. El president del govern ha explicat els criteris que han seguit des del primer moment davant d'aquest capítol.
7: Momentos después, de aceptar la petición de la OMS, el Gobierno de España se puso manos a la obra, aplicando los cuatro principios rectores que siempre hemos desarrollado en emergencias precedentes. En primer lugar, el rigor científico, por tanto, el asesoramiento técnico. En segundo lugar, la transparencia absoluta en la información a nuestros ciudadanos y a los medios de comunicación. En tercer lugar, la coordinación institucional y, finalmente, la cooperación internacional.
6: Els més de 120 passatgers evacuats de l'Ondius ja han estat repatriats i els 34 que van baixar del vaixell a Santa Helena, ha dit el director general de l'OMS, que creu que han estat tots localitzats. A partir d'ara, els responsables d'allò que passi a aquests viatgers són els governs dels seus països d'origen. Han de cenyir-se les directrius de l'OMS, que ha ampliat la quarantena, per cert, fins al 21 de juny. Però Tedros Adhanom ha reconegut que no els poden obligar.
1: El Consell de Ministres ha aprovat en segona volta el projecte de llei amb el que vol blindar la gestió pública de la sanitat a Espanya. Una reforma legislativa que ha de servir per revertir i limitar al màxim l'expansió de models privats com els de Quirón a Madrid o Ribera Salut a València. Unes fórmules que han crescut molt aquests últims anys, sobretot en les comunitats governades pel Partit Popular. El nou text haurà de ser aprovat ara pel Congrés dels Diputats. Ens ho amplia en Jordi Casino.
8: Després del seu pas en primera volta ara fa dos mesos, el govern espanyol ha donat llum verd aquest dimarts al text definitiu del projecte que estableix un marc jurídic que potencia el caràcter universal i equitatiu del sistema sanitari que només permetrà la gestió indirecta en casos molt excepcionals. La futura llei derogarà una d'anterior aprovada fa 30 anys per José María Aznar i que va obrir la porta a l'entrada de grans grups privats en el funcionament de centres públics, una proliferació de models privats que pel Ministeri de Sanitat ha derivat en un pitjor servei i en una reducció de les plantilles. Mònica García és la ministra de Sanitat.
9: Esta ley señala algo tan sencillo como que la sanidad pública debe gestionarse desde lo público, con reglas claras, con transparencia, con control democrático y con prioridad del interés general. Dicho de otra forma, se acabó convertir la sanidad pública en una especie de franquicia para fondos buitre y grandes grupos privados como puede ser Quirón. Se acabó ese modelo que hemos visto especialmente en la Comunidad de Madrid, donde el Partido Popular ha permitido la parasitación de nuestra sanidad pública para el negocio de unos pocos.
8: Consell de Ministres, que també ha aprovat una reforma que modernitza el copagament farmacèutic i que vol garantir que ningú deixi un tractament perquè no pugui pagar-lo.
1: El Tribunal Suprem estudiarà durant el dia d'avui la sol·licitud d'Azte Oïr de paralitzar el Reial Decret sobre la regularització extraordinària de migrants aprovada pel govern espanyol. L'associació Azte Oïr, de caire ultraconservador, va demanar la suspensió cautelar d'aquesta regularització perquè consideren que excedeix els límits legals i que altera la política migratòria de l'Estat. Durant la vista, el Tribunal escoltarà els arguments d'aquesta entitat i també els del govern espanyol representat per l'advocacia de l'Estat. La família d'Helena Jubany, representada per l'advocat Benet Salelles, ha presentat davant el Tribunal d'Instància de Sabadell l'escrit de conclusions provisionals després de saber que s'ha conclòs la instrucció de la causa. L'escrit sol·licita formalment l'obertura de judici oral contra Santiago La Iglesia com a responsable de la mort de l'Helena Jubany el desembre del 2001. La família demana 26 anys de presó per La Iglesia, a qui acusa dels delictes d'assassinat i de detenció il·legal. És una informació de Josep Cullell, de TV Sabadell Vallès.
10: En l'escrit final han qualificat els fets com un delicte d'assassinat amb traïdoria i un delicte de detenció il·legal, pels quals demanen unes penes de 20 anys i 6 de presó, respectivament, sumant un total de 26 anys de reclusió. Així mateix, la família proposa una indemnització de 600.000 euros per als familiars de la víctima, en concepte de responsabilitat civil. Respecte a Xavi Jiménez, l'altre investigat en la causa, la família ha demanat el seu sobreseïment provisional. Afirmen que si bé hi ha una relació entre Jiménez i els anònims rebuts per Helena Jubany, no es pot apuntar en la seva participació directa en la mort. En el judici, la família ha demanat la declaració de fins a 30 testimonis, membres de la UES, germanes de Montserrat Careta i pèrits científics que hauran de ratificar els informes d'ADN fets al principal acusat. El següent pas processal serà la celebració de l'audiència preliminar, on la magistrada instructora escoltarà les parts i es decidirà si el procediment avança definitivament cap al judici oral.
1: El barri barceloní de la Mina ha estat escenari d'un tiroteig aquest dimarts a la tarda. Els Mossos d'Esquadra busquen ara els responsables d'aquesta batussa, que no ha causat ferits. Segons el Periódico de Catalunya, hi hauria hagut un segon incident a 1,5 km ja en el terme municipal de Sant Adrià de Besòs, on un vehicle hauria aparegut tirotejat poc després. Alhora, el rotatiu indica que el detonant hauria estat una baralla entre dues famílies al matí, que s'ha anat agreujant al llarg del dia. Els Mossos no confirmen aquests extrems. I en surt a Barcelona per l'explosió d'una bombona de butà en un edifici d'habitatges al carrer de Venero, al barri del Poble Nou. L'explosió ha provocat 11 ferits, un en estat greu i un altre en estat menys greu, que s'han traslladat a l'Hospital Vall d'Hebron, i 9 més en estat lleu per inhalació de fum i que no han hagut de ser hospitalitzats. Els bombers han informat que l'explosió ha tingut lloc mentre una de les víctimes cuinava. I aquest dimarts a la tarda, un fort xàfec, en alguns casos acompanyat de calamarsa, ha sorprès molta gent a diversos punts del país. Protecció Civil ha mantingut activat el pla Inuncat fins a les 9 de la nit i els bombers han fet 56 sortides entre les 3 i les 7 de la tarda, la majoria per petites inundacions i branques caigudes. A més, el telèfon 112 ha informat de prop d'un centenar d'incidents, sobretot al litoral i al prelitoral. En aquest sentit, una esllavissada ha obligat a tallar la carretera de Collbató a l'aeri de Montserrat, la B-112, que a aquesta hora continua tancada i de la que van haver d'evacuar 3 persones de 2 vehicles atrapats per les pedres. Amb 9 minuts ens plantarem a 8:15 del matí. Obrim la crònica esportiva perquè el Barça estudia prendre mesures legals davant les acusacions de Florentino Pérez sobre el cas Negreira. El president blanc, en una sorprenent roda de premsa, ha assegurat que les maniobres del club blaugrana amb els àrbitres han impedit que l'equip madridista hagi sumat diverses lligues i que prepara un dossier amb documentació al respecte per fer-lo arribar a la UEFA. L'objectiu de la compareixença era convocar eleccions i anunciar que s'hi tornarà a presentar. Tot plegat entre desafiaments als mitjans de comunicació, comentaris masclistes i traient ferro a les batusses d'aquesta setmana dins del vestidor.
11: Oiga, que yo estaba aquí no sé cuántas temporadas y solo he ganado 7 Champions, es que es pocas, ya lo sé, y 7 ligas, que ahí es lo malo. Yo podía haber ganado 14, porque las otras me las han robado. ¿Y cómo no voy a estar cabreado? Y yo tengo que meterme con el tema Negreira, porque es un caso de corrupción. Oiga, lo dijo el instructor, corrupción sistémica. En que no hay ni un año de los 26 que no se hayan pegado 2 jugadores o 4. Pero quedan dentro de la casa. A mí me parece muy mal los que lo hayan sacado. Y lamento decirles, porque me cuentan por ahí, que no voy a dimitir, sino que les he pedido a la Junta Electoral que inicie el proceso electoral para la junta, para las elecciones a la junta directiva, a las que nos vamos a presentar.
1: En l'àmbit esportiu, el Barça, ja campió de Lliga, visita l'Alavés aquesta nit a partir de 9:45 en l'antepenúltima jornada de Lliga. El conjunt basc, en descens, està immers en una lluita per la permanència que implica 9 equips, entre els quals hi ha l'Espanyol i el Girona. Amb el títol al sac, l'objectiu dels blaugranes és assolir els 100 punts, una fita només aconseguida el 2013 amb Tito Vilanova d'entrenador. En la prèvia, Hansi Flick ha admès que ja hi ha acord per a la seva renovació fins al 2028.
12: It's a big commitment for us also to...
13: És un gran compromís també per a nosaltres, per seguir treballant, esforçar-nos més que aquesta temporada i intentar assolir el màxim nivell amb l'equip i aconseguir títols. Això és normal per al Barça i sé que tothom té aquest somni increïble, a més, de guanyar la Champions League, i ho tornarem a intentar. Per mi, jo estic molt agraït per això i que em donin aquesta confiança per seguir treballant aquí uns anys més.
1: D'aquest partit n'estaran molt pendents el Girona, en descens després del triomf del Llevant, i l'Espanyol, que ara marca la permanència empatat a punts amb els gironins. Els blanquiblaus reben l'Atlètic Club a partir de les 7 amb la necessitat de tornar a guanyar després de 18 jornades. Davant, però, tindran un conjunt basc que juga a les places europees. Manolo González deixa la seva continuïtat oberta a l'espera de segellar la permanència.
14: Has de jugar a morir, a donar-ho tot, que el que estem fent, encara que pitjors resultats, òbviament, que la primera volta, és donar-ho tot, i donar-ho tot per guanyar demà i estar més a prop de l'objectiu el més aviat possible. No arribar al final ni molt menys, i demà s'ha de sortir pues, a morir. Quan acabi la temporada, quan l'equip, jo estic segur que l'equip assolirà l'objectiu de quedar-se a primera, quan acabi ja tocarà valorar tot, perquè el que jo tinc molt, molt clar és que jo el que no vull estar aquí agarrado a la silla, como quien dice, y no soltarla.
1: L'Alborg danès serà el rival del Barça a les semifinals de la Champions masculina d'handbol. Els blaugranes, que jugaran la seva 8a final a 4 consecutiva, buscaran sumar el títol per 13è cop. El tècnic, Carlos Ortega, analitza el rival nòrdic.
15: Quizás el equipo que lanza más de fuera, o más lanzamiento, tiene capacidad de penetración y capacidad de lanzamiento, pero tira mucho de fuera. Un 6-0 con muchos kilos, muy, muy contundente, y que juega muy rápido también, ¿no? Va a ser un partido muy, muy difícil de sacar también.
1: La Fira del Circ Trapezi de Reus engega motors aquest dimecres celebrant els 30 anys amb una 60a de companyies catalanes i també internacionals. A partir d'aquesta tarda es podran veure espectacles pels carrers de la capital del Baix Camp. Dissabte, a 6:45 de la tarda, es podrà seguir l'espectacle Sico a través de la xarxa Més i en diferit més tard a 11:45 a les televisions locals. Ens ho explica la Mireia Jansà, de Canal Reus.
16: Reus es converteix a partir d'aquest dimecres en el centre neuràlgic del circ contemporani amb la Fira del Circ de Catalunya, el Trapezi. El festival celebra els 30 anys amb una 80a d'espectacles i 60 companyies catalanes, estatals i internacionals. Enguany la programació comptarà amb grans caps de cartell internacionals com Col·lectiv Maloners, amb Kino Nagare, la companyia Jessica Arpin i el seu espectacle Sico, la Triotxca amb Top Down o la companyia Gaius amb l'espectacle Pan. També tindran un paper destacat companyies consolidades del circ català com Circ, Hotel Iocandi, Circ Pistolet o Tot i Turonell. Espectacles que abordaran temàtiques d'actualitat i rellevància social, com la maternitat, la igualtat de gènere i la salut mental, tot plegat sense deixar de banda el tradicional cabaret, ja consolidat en format carpa, i a la plaça Anton Borrell, espai que també acollirà les actuacions de la Trapezi a les escoles. Els més menuts també podran gaudir del circ amb Trapachic, al parc de Mas Iglesias.
1: I la poesia tornarà a ser protagonista a Tarragona durant 4 dies. Del 3 al 6 de juny se celebrarà la 5a edició del Festival Transvers. 10 propostes amb la paraula i la música com a eix que repetiran a diferents racons de la ciutat. Més enllà de recordar Vicent Andrés Estellés, el festival posa en valor les lletres tarragonines. Entre les propostes, Neus Pàmies posarà veu a la poesia de Montserrat Abelló, musicada per Gerard Marçal, mentre Adrià Targa recitarà el seu Arnau amb música de Roger Conesa. Thank you.

0: La xarxa de comunicació local.
1: Embaladits, l'espai on la Montse Balada i els seus amics ens enllacen amb la poesia infantil.
2: Hola, embaladits. Soc la Montse Balada i, com sempre fem en aquest programa, durant uns minuts ens unirem en l'aventura de llegir en veu alta poesia infantil. Us donem la benvinguda a l'Embaladits. Si us agrada la primavera tant com el Jordany, sentiu aquest poema que ens dibuixa el pensament al color vermell de les roselles quan el bon temps arriba a les muntanyes.
3: Hola, em dic Jordany. Vaig a quart A, a l'escola Itaca de Vinaloma i la Geltrú. El meu poema es diu Primavera, de l'autor Ramon Besora. L'ha triat perquè m'agrada la primavera. Primavera. Primavera, encés els prats, els camins, els transsembrats, fanalets de llum vermella, quina llum fa la rosella.
2: Moltíssimes gràcies, Jordany, per participar al nostre programa i llegir un poema que ens parla de l'estació de l'any més acolorida. Fins al proper Embaladits. Adeu.
3: Adeu, Embaladits.
1: Vols que la teva escola participi a l'Embaladits? Envia'ns un correu electrònic a embaladits@canalblau.cat. Embaladits és una idea de Montse Balada produïda per Canal Blau FM per la xarxa de comunicació local.

0: Notícies en xarxa, edició matí. Amb Elena Puigdueta.
1: Bon dia, són 8:15 i avui encapçalem el Notícies en xarxa amb la vaga que encaren mestres i professors del Baix Llobregat i del Penedès. És la segona jornada d'aturades d'aquest nou cicle i arriba amb govern i sindicats enfrontats i en posicions enrocades. Els sindicats convocants de la vaga, USTEC, professors de secundària, la CGT i la Intersindical, posen damunt la taula un increment salarial de 400 euros per acabar amb les aturades. Però des del govern se'ls demanen propostes realistes, amb la vista posada a la reunió prevista per demà dijous. Aquest dimarts s'ha fet la primera jornada de vaga a tot Catalunya, amb un seguiment que el govern situa en el 35%, mentre que els sindicats ho eleven al 70%. La protesta ha culminat amb una manifestació multitudinària amb milers de mestres i professors que han col·lapsat al centre de Barcelona. De seguida connectarem des del Baix Llobregat, on els manifestants tallen ja la B23, i també conversarem amb Ramiro Gil, secretari d'Acció Sindical de Professors de Secundària. De seguida us ho ampliem, deia, doncs, abans fem un repàs a la resta de titulars d'aquest dimecres 13 de maig. La consellera d'Interior, Núria Parlon, i el director general dels Mossos d'Esquadra, Josep Lluís Trapero, compareixen aquesta tarda a la Comissió d'Interior del Parlament per donar explicacions sobre les infiltracions policials en una assemblea de docents, un dels punts que, sens dubte, ha acabat de caldejar el pols amb educació i que ha encès també alguns partits de l'oposició. L'Organització Mundial de la Salut avisa que apareixeran més casos d'antivirus entre els passatgers del vaixell Ondius, ja repatriats als seus països, però res fa pensar que pugui haver-hi un nou brot. De fet, el nombre de persones infectades s'eleva a 10 amb el positiu definitiu d'un dels viatgers espanyols hospitalitzats a Madrid. La Fiscalia Provincial de Barcelona i l'acusació particular han formulat ja els escrits d'acusació en el cas d'Helena Jubany i demanen per al principal sospitós, Santi La Iglesia, 26 anys de presó. Són 20 anys per l'assassinat de la jove bibliotecària i 6 més per un delicte de detenció il·legal. Per a l'altre investigat que quedava la causa, Xavi Jiménez, les parts sol·liciten el sobreseïment provisional. Dels esports destaquem que el Barça estudia prendre mesures legals davant les acusacions de Florentino Pérez sobre el cas Negreira. El president blanc, en una desafiant roda de premsa, ha assegurat que les maniobres del club blaugrana amb els àrbitres han impedit que l'equip madridista hagi sumat 7 lligues. Tot plegat en una compareixença en què ha convocat eleccions a la presidència i ha anunciat que s'hi tornarà a presentar. I de la cultura avui destaquem la Fira del Circ Trapezi de Reus, que arrenca una nova edició i ja en van 30, amb una 60 de companyies, tant catalanes com de la resta del món. A partir d'aquesta tarda, doncs, els números de circ envairan els carrers de la capital del Baix Camp. Un dels punts forts, l'espectacle Sico, es podrà seguir dissabte a la xarxa Més i a les televisions locals. Quan passen 3:30 de 8:15, obrim plana de serveis amb el trànsit. Segons el RAC, matí complicat pels talls dels docents, a la B23, a l'altura de Sant Joan d'Espí, una concentració a hores d'ara provoca retencions en direcció Barcelona des de Molins de Rei. Dos accidents també dificulten la circulació. El primer a l'AP7, a l'altura de Vilafant, on es tallen dos carrils de circulació. Hi ha un quilòmetre d'afectació en sentit nord. I l'altre accident, a Barberà del Vallès, en sentit sud, també amb un carril tallat i 3 quilòmetres de retencions. Una avaria, en aquest cas, també talla un carril a la C25 a Sallent, en direcció Girona. I pel que fa al temps, després de les fortes tempestes d'ahir, ens espera un matí renovat i fresc. Baixen les temperatures, núvols baixos i boires esteses a la Catalunya central, les comarques de Girona i les valls del Pirineu. També aquest matí hi haurà algun ruixat a la costa de l'Empordà. En general, més sol, però amb vent a les Terres de l'Ebre. Al Prepirineu sí que es preveu una tarda de ruixats, però a la tarda serà agradable a la major part del territori català.
0: Notícies en xarxa, edició matí.
1: Us ho dèiem suara en titular, segona jornada de vaga de mestres i professors. En el cas d'avui, estan cridats a l'aturada els docents del Penedès i del Baix Llobregat. A aquesta hora del matí, l'atenció se centra en els possibles talls de carreteres. Estan convocats pels sindicats USTEC, professors de secundària, la CGT i la Intersindical, que rebutgen l'acord assolit entre el govern i Comissions Obreres i la UGT. Des del Departament d'Educació, que ha citat demà els sindicats convocants de la vaga, es demanen propostes realistes, fent referència a l'increment de 400 euros proposat per l'USTEC. Connectem hores d'ara amb els companys de ETV, amb Antoni López i en Pau Pasqual, que són just a la B23, on us expliquem, els docents del Baix Llobregat estan tallant el trànsit. Bon dia, Pau, de nou. Com està en aquests moments la situació?
2: Bon dia. Doncs des de les 7 del matí la B23 en direcció a Barcelona està tallada i des d'un quart d'hora més tard també en l'altra direcció. Ara mateix doncs, hi ha més de 30 minuts amb l'autovia tallada i comença a pujar la tensió. Entrevistem aquí a la Mireia Valentí, la portaveu d'USTEC al Baix Llobregat Sud, perquè ens expliqui. Mireia, nova jornada de protestes, avui demostraven força i múscul aquí al Baix Llobregat.
3: Evidentment, després d'una jornada que va tenir molt d'èxit ahir, molt concorreguda, amb molta participació a la vaga, avui ens toca al Baix Llobregat demostrar que continuem a la lluita, continuem en peu de guerra i que exigim un i altre cop negociació.
2: Què espereu de la negociació demà a la taula? Perquè sembla que les postures estan força allunyades encara.
3: Sí, el govern i concretament la Conselleria d'Educació està molt en rocada en què ells ja han fet un pacte amb un sector molt minoritari del sindicalisme, un pacte que, a més, el 99% del professorat i personal docent no hi està d'acord, per tant, demà serà molt complicat.
2: Demà, i segurament continuarà, no sé quina valoració feu, seguiran les manifestacions, hi havien 17 dies convocats, això va cap a pla llarg.
3: Això tirarà endavant, si no hi ha un acord, si el govern no cedeix, nosaltres aquest any no acabem el curs i segurament el curs vinent tampoc començarem, no ens anem a aturar, seguirem lluitant.
2: Doncs moltes gràcies, Núria, i a seguir amb les manifestacions.
3: Moltes gràcies a vosaltres.
2: Doncs, companys, com veieu aquí al tall de la B23, 30 minuts ja des de que ha començat i comença també a pujar la tensió. Els afectats per el tall de trànsit es comencen ja a molestar força i veurem doncs, quant de temps aguanta aquest tall aquí a la B23 en tots dos sentits.
1: Molt bé, Pau, gràcies doncs per aquesta connexió. Seguim pendents d'aquest tall que, com dèiem, al Baix Llobregat, però que avui les manifestacions són territorialitzades i l'altre punt on també segurament hi haurà malestar i manifestacions és el Penedès. Aquest dimarts, els professionals de l'educació, recordem-ho, han tornat a col·lapsar, però al centre de Barcelona, en la primera jornada de la nova sèrie de vagues convocades en aquest final de curs. Ahir la vaga era a tot Catalunya, era una vaga general. El govern xifra la participació en un 35% aquest seguiment de la vaga, mentre que els sindicats l'eleven fins al 70%. Durant la protesta, els docents han reclamat més inversió, menys ràtios i que els Mossos no entrin als instituts. Ens ho explica en detall l'Ester Minguell.
4: 26.000 docents segons la Guàrdia Urbana i 80.000 pels sindicats han participat a la manifestació que ha sortit de plaça Urquinaona i ha omplert a vessar la via Laietana. Ha acabat a la plaça Sant Jaume amb un ambient més crispat que mai. Els sindicats han reclamat al govern que porti propostes concretes a la reunió de dijous i lamenten que la consellera Ester Niubó titlli de desproporcionades les jornades de vaga previstes davant la realitat que viuen mestres i professors a les aules. Demanen dimissions per les infiltracions dels Mossos a les assemblees de docents i exigeixen el president Salvador Illa que atengui aquest conflicte de país. Escoltem Yolanda Segura, portaveu d'USTEC, i Ignasi Fernández, secretari general de professors de secundària.
5: Aquest conflicte, qui té la responsabilitat de desescalar-lo és aquest govern i aquesta conselleria arriben a un acord que reverteixi la pèrdua de poder adquisitiu i que realment doti de recursos i de mesures als centres educatius perquè l'alumnat pugui rebre l'atenció que es mereix.
6: President, vostè va signar un acord de país i aquí darrere meu té un conflicte de país. Els professors de Catalunya li demanen que expliciti instruccions concretes a la consellera perquè dijous aporti propostes.
4: Som docents, no delinqüents, Mossos fora de les aules, menys ràtios, més salaris, i volem ensenyar són algunes de les proclames que s'han sentit a la protesta.
1: Doncs precisament el president de la Generalitat, Salvador Illa, també s'ha referit a aquest conflicte i confia que la reunió de demà dijous mantindrà el Departament d'Educació amb aquests sindicats pugui desencallar el conflicte que mantenen obert. Illa no ha volgut, però, explicar quin hauria de ser el desllorigador ni quin camí hauria de seguir la negociació i ha demanat no avançar esdeveniments. El president, que acaba d'aterrar a Califòrnia per fer un viatge oficial aquesta setmana, ha seguit el desenvolupament de la vaga i en valorar-la ha insistit a defensar les bondats de l'acord que ja té el govern signat amb Comissions Obreres i la UGT.
7: Tenim un acord, és un acord que mai s'havia invertit tant en educació, un acord de 2.000 milions d'euros en 2 anys, i estem disposats a parlar de com implementem aquest acord, en quins ritmes, i, en fi, la consellera també avui ha donat les explicacions pertinents, no? Però m'ha estès a màxim respecte. El govern respecta el dret de vaga i el govern inverteix més que ningú en educació. A partir d'aquí, dijous hi ha una reunió, anticipem aconteixements.
1: Doncs amb la vaga massiva d'ahir com a aval, volem saber com els sindicats majoritaris d'ensenyament afronten la reunió decisiva de demà dijous. Amb quines expectatives hi aniran? Li preguntem a Ramiro Gil, que és secretari d'Acció Sindical de Professors de Secundària. Bon dia i gràcies per acompanyar-nos.
8: Hola, molt bon dia.
1: El que deia jo ara, eh? Amb quins ànims aneu demà a la taula sectorial? El resultat de la vaga d'ahir ha de servir o servirà perquè el departament reobri la negociació des de zero, com demaneu?
8: Doncs mira, lamentablement el que hem de dir és que segons les darreres declaracions que han fet tant la consellera Paneque com la consellera Niubó, és que sembla ser que demà no vindran amb gaires propostes. Sembla que ens volen seguir mantenint una estratègia de fer perdre el temps, de convocar-nos a unes reunions, perquè d'una banda sembla que el govern diu que està disposat a negociar, però d'altra banda la realitat ens diuen no, aquest és l'únic acord possible, el que hem signat amb Comissions UGT, o ho agafeu o no hi ha res. I evidentment després de la manifestació massiva d'ahir, de totes les vagues que hem estat fent al llarg del mes de març, el que no és de rebut és que el govern segueixi enrocant-se amb aquesta postura com si no hi hagués, com si no passés res, no? Jo crec que tothom se n'adona que aquesta situació no es pot mantenir i que han de negociar, han d'obrir la porta a renegociar aquest acord o a obrir almenys algunes d'aquestes condicions de l'acord.
1: Ramiro, una de les condicions de l'acord, doncs, el que proposava i posava sobre la taula ahir USTEC, que parla de 400-500 euros d'increment salarial per fer marxa enrere i desconvocar la resta d'aturades calendaritzades. Els professors de secundària, compartiu aquesta xifra com a línia vermella o hi ha marge per una sortida que no sigui estrictament salarial?
8: La qüestió salarial és una de les qüestions nuclears, diguéssim, de la negociació. El que nosaltres ara tenim sobre la taula per part del departament són 50 euros mensuals. Esclar, llavors, després d'haver perdut una pèrdua salarial aproximadament d'uns 700-800 euros, ho hem calculat en els darrers anys, doncs, evidentment, 50 euros no són una quantitat suficient, no? Llavors, a partir de la negociació hauríem de veure què és el que ofereix el departament, quina disposició té a negociar. Nosaltres no parlem de xifres, això ha sigut una proposta que ha fet vostè. Nosaltres haurem de veure, amb una negociació real, normalment doncs, hi ha sessions per les dues parts, no? Però en qualsevol cas, nosaltres no volem parlar de xifres perquè tampoc volem dir-li al departament, escolta, ens conformarem amb això, no? Nosaltres necessitem veure quines són les possibilitats reals de negociació, quines són les possibilitats d'aconseguir pressupostos. L'oposició parlamentària ha dit que està disposada doncs, a oferir el suport necessari perquè el govern pugui tirar endavant els pressupostos i pugui arribar a un acord amb nosaltres. És a dir, excuses de diners no n'hi poden seguir havent. Per tant, negociem, nosaltres el que diem és negociem, no posem xifres, però anem a negociar a veure fins on podem arribar, perquè és evident que la situació actual, amb 50 euros damunt la taula, que és el que està dient el departament, no arriba a lloc.
1: Doncs, Ramiro Gil, estarem pendents d'aquesta reunió que demà teniu, d'aquesta sectorial, i veurem què passa. No sé si haurem de tornar a parlar amb vosaltres o ens felicitarem d'haver desconvocat les aturades. Gràcies, doncs, per atendre'ns aquest matí i n'estem pendents. Que vagi bé. Molta sort.
8: Moltes gràcies, que vagi bé.
1: Més coses, perquè en aquest context us hem d'explicar que la consellera d'Interior, Núria Parlon, i el director general dels Mossos d'Esquadra, Josep Lluís Trapero, compareixeran aquesta tarda a la Comissió d'Interior del Parlament per donar justament explicacions sobre les infiltracions policials en una assemblea de docents, un dels punts, ho sabeu, que ha acabat per caldejar el pols amb educació. El govern nega ingerències polítiques cap al cos dels Mossos. Junts i la CUP critiquen que Esquerra Republicana i els Comuns continuïn negociant pressupostos amb el govern tot i aquesta infiltració dels Mossos. Junts els ha acusat de ser-ne corresponsables i Esquerra troba fora de mida aquestes acusacions. Mònica Sales és diputada de Junts, Xavier Pellicer de la CUP i Esther Capella d'Esquerra Republicana.
9: Ah, per a nosaltres, si no aturen les negociacions d'aquests pressupostos fins que no es produeixin aquestes dimissions que estan demanant a tort i a dret, els fem corresponsables i, per tant, legitimen aquesta infiltració dels Mossos, per exemple, en una assemblea de docents.
10: Esquerra Republicana li fa un flac favor a la democràcia del nostre país, li fa un flac favor a la comunitat educativa i li fa un flac favor a les mobilitzacions, si no marca un abans i un després real més enllà de la retòrica en les relacions amb el govern.
11: I em sembla fora de mida que es faci aquesta afirmació, perquè per aquesta regla de tres podríem fer d'altres afirmacions que jo no faré mai. Si se'm permet, sembla un acudit.
1: I encara en matèria policial, el fiscal demana reobrir la causa contra els tres Mossos d'Esquadra investigats per ajudar a escapar Carles Puigdemont de Barcelona l'agost del 2024. Ara fa dues setmanes, el jutjat d'instrucció va tancar la investigació. Argumentava que no s'havia pogut acreditar que els policies, que aquell dia estaven de vacances o de baixa, haguessin comès cap delicte. Ara la fiscalia recorre la decisió assegurant que, pel fet de ser Mossos, els agents no podien desconèixer l'ordre de detenció contra l'expresident de la Generalitat. El Ministeri Públic creu que els tres Mossos podrien haver infringit el Codi Penal per no haver perseguit delictes, infracció que es pot castigar amb 2 anys d'inhabilitació. No els acusa, en canvi, d'encobriment o de desatenció d'una ordre que es castiguen amb penes de presó. Passa un minut de 3:15 del matí. L'Organització Mundial de la Salut avisa que apareixeran més casos d'antivirus entre els passatgers del vaixell Ondius, ja repatriats als seus països, però res fa pensar que pugui haver-hi un nou brot. Ho ha dit el director general d'aquest organisme internacional a Madrid després de reunir-se aquest dilluns amb el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, per fer un balanç positiu de l'operació d'evacuació a Tenerife. De fet, el nombre de persones infectades s'eleva a 10 amb el positiu definitiu d'un dels viatgers espanyols hospitalitzats a Madrid. Ens n'informa la Maite Polo.
12: La crisi sanitària pel brot de l'Ondius no s'ha acabat per la interacció que van tenir els viatgers dins del vaixell, però el risc per a la població general continua sent baix, segons ha explicat el director general de l'Organització Mundial de la Salut en una compareixença conjunta amb Pedro Sánchez. El president del govern ha explicat els criteris que han seguit des del primer moment davant d'aquest capítol.
13: Momentos después de aceptar la petición de la OMS, el gobierno de España se puso manos a la obra, aplicando los 4 principios rectores que siempre hemos desarrollado en emergencias precedentes. En primer lugar, el rigor científico. El rigor científico. Por tanto, el asesoramiento técnico. En segundo lugar, la transparencia absoluta en la información a nuestros ciudadanos y a los medios de comunicación. En tercer lugar, la coordinación institucional. Y finalmente, la cooperación internacional.
12: Els més de 120 passatgers evacuats de l'Ondius ja han estat repatriats i els 34 que van baixar del vaixell a Santa Helena, ha dit el director general de l'OMS, que creu que han estat tots localitzats. A partir d'ara, els responsables d'allò que passi a aquests viatgers són els governs dels seus països d'origen. Han de cenyir-se les directrius de l'OMS, que ha ampliat la quarantena, per cert, fins al 21 de juny. Però Tedros Adhanom ha reconegut que no els poden obligar.
1: La família d'Helena Jubany ha presentat davant del Tribunal d'Instància de Sabadell l'escrit de conclusions provisionals després de saber que s'ha conclòs la instrucció de la causa. D'aquesta manera, sol·liciten formalment l'obertura de judici oral contra Santiago La Iglesia com a responsable de la mort de l'Helena Jubany el desembre del 2001 i li demanen 26 anys de presó en considerar-lo autor dels delictes d'assassinat i de detenció il·legal. És una informació de Josep Cullell, de TV Sabadell Vallès.
14: En l'escrit final han qualificat els fets com un delicte d'assassinat amb traïdoria i un delicte de detenció il·legal, pels quals demanen unes penes de 20 anys i 6 de presó, respectivament, sumant un total de 26 anys de reclusió. Així mateix, la família proposa una indemnització de 600.000 euros per als familiars de la víctima, en concepte de responsabilitat civil. Respecte a Xavi Jiménez, l'altre investigat en la causa, la família ha demanat el seu sobreseïment provisional. Afirmen que si bé hi ha una relació entre Jiménez i els anònims rebuts per Elena Jubany, no es pot apuntar en la seva participació directa en la mort. En el judici, la família ha demanat la declaració de fins a 30 testimonis, membres de la UES, germanes de Montserrat Careta i pèrits científics que hauran de ratificar els informes d'ADN fets al principal acusat. El següent pas processal serà la celebració de l'audiència preliminar, on la magistrada instructora escoltarà les parts i es decidirà si el procediment avança definitivament cap al judici oral.
1: Un grup de bombers voluntaris ha trobat a Cardona, al Bages, el cos sense vida de l'home de 80 anys, veí de Pinós, al Solsonès, que buscaven des de dilluns a la tarda, quan la família va denunciar-ne la desaparició. En el marc d'un dispositiu conjunt amb Mossos i bombers, aquest dimarts primer s'ha trobat el vehicle de l'home, a Sant Mateu de Bages, i després s'ha pogut localitzar el cos. I professionals d'infermeria s'han concentrat aquest dimarts davant dels principals hospitals per reclamar condicions dignes. El sindicat SATSE, que ha convocat mobilitzacions amb motiu del Dia Internacional de la Infermeria, ha denunciat falta de personal i sobrecàrrega crònica de feina. Els companys de TV Mataró han anat a conèixer la realitat d'aquests professionals a l'Hospital Universitari de Mataró.
15: Fins fa poc es considerava la infermeria una professió reduïda a les cures i limitada només a la vocació de les dones. Aquesta percepció, però, està canviant gràcies a la dignificació i a la reivindicació de la professió, feina que, a més d'ajudar els altres, omple molt a les persones que s'hi dediquen.
16: El paper de la infermeria és motor, no?, de la salut de la nostra comunitat. L'infermera està present des de que fem el primer sospir, no?, des del naixement fins a l'últim, no?, que és el pacient pal·liatiu. A l'hospital oncomatològic és una infermera que té molt d'impacte a la vida de les persones perquè ja està implicada en el primer diagnòstic, en l'acompanyament del diagnòstic, fins que acaba el seu procés.
15: Un altre espai de l'Hospital de Mataró on es veu el dia a dia dels professionals de la infermeria és la unitat d'ingressos quirúrgics. En aquest espai s'evidencien les seves tasques, tan importants com les relacions humanes.
17: El que intentem i el que hem de donar lloc és aconseguir una autonomia d'unes cures que possiblement hauran de portar a terme els familiars més propers o fins i tot el propi malalt.
15: El Consorci Sanitari del Maresme treballen més de 600 professionals de la infermeria, la majoria dones.
1: El Barça estudia prendre mesures legals davant les acusacions de Florentino Pérez sobre el cas Negreira. El president Blanc, en una sorprenent roda de premsa, ha assegurat que les maniobres del club blaugrana amb els àrbitres han impedit que l'equip madridista hagi sumat diverses lligues i que prepara un dossier amb documentació al respecte per fer-lo arribar a la UEFA. L'objectiu de la compareixença era convocar eleccions i anunciar que s'hi presentarà. Tot plegat entre desafiaments als mitjans de comunicació, comentaris masclistes i traient ferro a les batusses d'aquesta setmana dins del vestidor.
18: Oiga, que yo he estado aquí no sé cuántas temporadas y solo he ganado 7 Champions, es que es pocas, ya lo sé, y 7 ligas, que ahí es lo malo. Yo podía haber ganado 14, porque las otras me las han robado. ¿Y cómo no voy a estar cabreado? Y yo tengo que meterme con el tema Negreira, porque es un caso de corrupción. Oiga, lo dijo el instructor, corrupción sistémica.
19: En que no hay ni un año de los 26 que no se hayan pegado 2 jugadores o 4. Pero quedan dentro de la casa. A mí me parece muy mal los que lo hayan sacado.
20: Y lamento decirles, porque me cuentan por ahí, que no voy a dimitir. Sino que les he pedido a la Junta Electoral que inicie el proceso electoral para la Junta, para las elecciones a la Junta Directiva, a las que nos vamos a presentar.
1: En l'àmbit esportiu, el Barça, ja campió de Lliga, visita l'Alavés aquesta nit a partir de 9:45 en l'antepenúltima jornada de Lliga. El conjunt basc, en descens, està immers en una lluita per la permanència que implica 9 equips, entre els quals hi ha l'Espanyol i el Girona. Amb el títol al sac, l'objectiu dels blaugranes és assolir els 100 punts, una fita només aconseguida el 2013 amb Tito Vilanova d'entrenador. En la prèvia, Hansi Flick ha admès que ja hi ha acord per a la seva renovació fins al 2028.
21: It's a big commitment for us also to...
22: És un gran compromís també per a nosaltres, per seguir treballant, esforçar-nos més que aquesta temporada i intentar assolir al màxim nivell amb l'equip i aconseguir títols. Això és normal per al Barça i sé que tothom té aquest somni increïble, a més, de guanyar la Champions League, i ho tornarem a intentar. Per mi, jo estic molt agraït per això i que em donin aquesta confiança per seguir treballant aquí uns anys més.
21: I és molt.
1: D'aquest partit n'estaran molt pendents el Girona, en descens després del triomf del Llevant, i l'Espanyol, que ara marca la permanència empatat a punts amb els gironins. Els blanquiblaus reben l'Atlètic Club a partir de les 7 amb la necessitat de tornar a guanyar després de 18 jornades. Davant, però, tindran un conjunt basc que es juga a les places europees. Manolo González deixa la seva continuïtat oberta a l'espera de segellar la permanència.
0: Has de jugar a morir, a donar-ho tot, que el que estem fent, encara que pitjors resultats, òbviament, que la primera volta, és donar-ho tot, i donar-ho tot per guanyar demà i estar més a prop de l'objectiu el més aviat possible. No arribar al final ni molt menys, i demà s'ha de sortir, pues, a morir. Quan acabi la temporada, quan l'equip, jo estic segur que l'equip assolirà l'objectiu de quedar-se a primera, quan acabi ja tocarà valorar tot, perquè el que jo tinc molt, molt clar és que jo el que no vull estar aquí agarrado a la silla, como quien dice, y no soltarla.
1: La Fira del Circ Trapezi de Reus engega motors aquest dimecres, celebrant els 30 anys amb una 60 de companyies catalanes i també internacionals. A partir d'aquesta tarda es podran veure espectacles pels carrers de la capital del Baix Camp. Dissabte, però, a 6:45 de la tarda, es podrà seguir l'espectacle Sico a través de la xarxa Més i en diferit més tard a 11:45 a les televisions locals. Ens ho explica la Mireia Gensà, de Canal Reus.
2: Reus es converteix a partir d'aquest dimecres en el centre neuràlgic del circ contemporani, amb la Fira del Circ de Catalunya, el Trapezi. El festival celebra els 30 anys amb una 80 d'espectacles i 60 companyies catalanes, estatals i internacionals. Enguany la programació comptarà amb grans caps de cartell internacionals, com Col·lectiv Maloners, amb Kino Nagare, la companyia Jessica Arvin i el seu espectacle Sico, la Triotxca amb Top Down, o la companyia Gaius amb l'espectacle Pan. També tindran un paper destacat companyies consolidades del circ català com Circ, Hotel Io Candy, Circ Pistolet o Tutti Turonell. Espectacles que abordaran temàtiques d'actualitat i rellevància social, com la maternitat, la igualtat de gènere i la salut mental, tot plegat sense deixar de banda el tradicional cabaret, ja consolidat en format carpa, i a la plaça Anton Borrell, espai que també acollirà les actuacions de la Trapezi a les escoles. Els més menuts també podran gaudir del circ amb Trapachic al parc de Mas Iglesias.
1: I la Patum de Berga és a punt de començar. Avui a les 12 de la nit es farà el Cap d'Any Patumaire, la celebració simbòlica que marca l'inici del compte enrere per a la Patum. D'altra banda, diumenge hi haurà el ple de l'Ascensió, una sessió extraordinària de l'Ajuntament del municipi on es vota oficialment la celebració de la Patum de Corpus. Ahir, a més, es va presentar la reproducció de l'àliga de la Patum feta de goma. És la primera figura d'una nova sèrie de reproduccions de la comparseria Patumaire. Se'n fabricaran entre 300 i 400 unitats en una primera edició i sortiran a la venda a un preu de 35 euros.

0: La xarxa de comunicació local.
1: Un lloc per escoltar Beethoven i Marina Herlop,
2: l'Auditori.
1: I per anar de museu, concert i espectacle,
2: l'Auditori.
1: Amb la família, parella, amics, la primera cita, electrònica, jazz, avantguarda, indie, pop i la sinfònica. L'Auditori, temporada 2026-2027.
3: El diccionari Termcat.
4: 40 anys, 40 paraules.
5: 1992. Programari. Conjunt sistemàtic dels programes d'explotació i dels programes que serveixen per a aplicacions informàtiques determinades.
3: Glòria Fontova.
6: Una de les propostes catalanes del Termcat que potser va sorprendre més quan es va començar a difondre va ser la forma programari, com a alternativa a l'anglicisme software, que tenia un ús molt freqüent. De fet, el terme es va presentar en societat amb la parella maquinari, l'alternativa a hardware. En tots dos casos es feia ús del formal ari, que prové del llatí i que vehicula sentits propers a continent d'un conjunt de, com és el cas de mostrari, reliquiari o diccionari, o simplement vol dir relatiu o pertanyent a, com és el cas de llegendari, alimentari o bancari. Avui, el terme es pot considerar d'ús generalitzat. És present al diccionari normatiu de l'Institut d'Estudis Catalans i és a la base de noves formacions com ara programari lliure, programari espia, programari maliciós, programari de rescat, etc.
4: Si les paraules noves t'agraden, no et pots perdre el podcast Paraules Habitables a la xarxa a més. Una producció de la xarxa i el Termcat.
0: La xarxa de comunicació local. Notícies en xarxa, edició matí. Amb Helena Puigdueta.
7: Bon dia. Mestres i professors del Baix Llobregat i del Penedès estan cridats avui a la vaga i les seves protestes afecten de nou carreteres com l'autopista B23, tallada des de fa gairebé una hora. És la segona jornada d'aturades d'aquest nou cicle i arriba amb govern i sindicats enfrontats i amb posicions enrocades. El sindicat USTEC posa damunt la taula un increment salarial de 400 euros per acabar amb les aturades, una petició que professors de secundària no comparteix. Sigui com sigui, des del govern se'ls demanen propostes realistes amb la vista posada a la reunió prevista per demà dijous. Tant l'USTEC com el sindicat professors de secundària critiquen, això sí, l'enrocament del govern. Són declaracions al Notícies en Xarxa.
8: El govern i concretament la Conselleria d'Educació està molt enrocada en que ells ja han fet un pacte amb un sector molt minoritari del sindicalisme, un pacte que a més el 99% del professorat i personal docent no hi està d'acord.
9: Sembla ser que demà no vindran amb gaires propostes. Ens volen seguir mantenint en una estratègia de fer perdre el temps, de convocar-nos a unes reunions, perquè d'una banda sembla que el govern diu que està disposat a negociar, però a la realitat ens diuen no, aquest és l'únic acord possible, el que hem signat amb comissions UGT.
7: De seguida sabrem quina és la posició actual del govern. Ho farem en conversa amb Ignasi Jiménez, que és secretari de Millora Educativa. També tornarem en directe a la B23, a Sant Joan d'Espí, per conèixer com evoluciona el tall de trànsit que hi han fet els docents, o que hi estan fent els docents. Així encapçalem el Notícies en Xarxa d'aquest dimecres 13 de maig, tot i que al punt de les 8 del matí repassem altres titulars. La consellera d'Interior, Núria Parlon, i el director general dels Mossos d'Esquadra, Josep Lluís Trapero, compareixeran aquesta tarda a la Comissió d'Interior del Parlament per donar explicacions sobre les infiltracions policials en una assemblea de docents, un dels punts que ha acabat de caldejar el pols amb educació i que també ha encès alguns partits de l'oposició. L'Organització Mundial de la Salut avisa que apareixeran més casos d'antivirus entre els passatgers del vaixell Ondius, ja repatriats als seus països. Però res fa pensar que pugui haver-hi un nou brot. De fet, el nombre de persones infectades s'eleva a 10 amb el positiu definitiu d'un dels viatgers espanyols hospitalitzats a Madrid. La Fiscalia Provincial de Barcelona i l'acusació particular han formulat ja els escrits d'acusació en el cas d'Helena Jubany i demanen per al principal sospitós, Santi La Iglesia, 26 anys de presó. Són 20 anys per l'assassinat de la jove bibliotecària i 6 més per un delicte de detenció il·legal. Per a l'altre investigat que quedava la causa, Xavi Jiménez, les parts sol·liciten el sobreseïment provisional. Dels esports, el Barça estudia prendre mesures legals davant les acusacions de Florentino Pérez sobre el cas Negreira. El president blanc, en una desafiant roda de premsa, ha assegurat que les maniobres del club blaugrana amb els àrbitres han impedit que l'equip madridista hagi sumat 7 lligues. Tot plegat en una compareixença en què ha convocat eleccions a la presidència i ha anunciat que s'hi tornarà a presentar. I en cultura, a la Fira del Circ Trapezi de Reus arrenca una nova edició, i ja en van 30, amb una 60ena de companyies tan catalanes com de la resta del món. A partir d'aquesta tarda, doncs, els números de circ envairan els carrers de la capital del Baix Camp. Un dels plats forts, l'espectacle Sico, es podrà seguir dissabte a la xarxa Més i a les televisions locals. Passen ara mateix 4 minuts de les 8 del matí. Arrenquem, doncs, la portada després dels titulars amb la previsió meteorològica i amb en Lluís Miquel Pérez. Què ens expliques avui del temps, Lluís Miquel? Bon dia.
2: Bon dia, Helena. Doncs que arriba molta més calma que no pas ahir a la tarda. Déu-n'hi-do aquestes tempestes que van arribar a descarregar el 90% del territori del país i, com no, amb pedregades destacables, mantades fortes i més de 60 litres per metre quadrat, per exemple, al voltant de Montserrat i també entre l'Alt Empordà i la Garrotxa. Van ser les dues zones on més hi va ploure. Doncs, de fet, aquest matí no hi està plovent, però sí que tenim força núvols que a hores d'ara s'escampen per gran part de la Catalunya central, les comarques del nord de Lleida i les de Girona. Aquí a Girona sí que esperem que hi hagi ja aquest matí algun ruixadet, poca cosa, bàsicament a la selva marítima i també a la costa del Baix Empordà. I destacar, Helena, també al matí ben fresquet que estem tenint a baixar la temperatura d'una forma força evident. Aquesta tarda, cap a les comarques de l'Ebre, les del sud de Lleida, gran part de Barcelona, de moment clarianes, però tornaran a caure alguns ruixats al Prepirineu, arrencant des del Montsec i la Conca de Tremp, fins a la Garrotxa, la banda del Pla de l'Estany i el Gironès. En aquestes comarques, aquesta tarda, algun ruixadet, com dèiem, però res a veure amb les tempestes tan fortes d'ahir a la tarda. N'estem pendents a la xarxa.

0: Bon dia. Doncs de moment hem dificultats entrant pel sud de Barcelona. L'autopista B23 es troba tallada per manifestació a l'altura de Sant Just d'Esvern, en els dos sentits de la marxa. Això, evidentment, complica la circulació. De fet, el trànsit ja es desvia més enrere a Sant Feliu de Llobregat per connectar amb l'autovia 2. Per tant, els resultats són aturades en el cas de la B23 entre el Papiol i Sant Feliu de Llobregat, sentit Barcelona, i a l'autovia 2 des de Pallejà fins pràcticament Cormallà, també d'entrada a Barcelona. A banda d'aquest punt conflictiu d'accés pel sud a Barcelona, tenim també lentitud amb aturades a diferents punts. L'autopista de Maresme, per exemple, a la zona de Vilassant, sentit Barcelona, hi ha hagut un accident més endavant a la zona de Taià, que ja ha estat retirat. L'autopista de P7 a la zona de la Roca del Vallès, i més avall entre Mollet i Barberà de forma intermitent, això en sentit sud, també a Barberà o de Cerdanyola a Barberà en sentit nord. Pel que fa a les dues rondes, el trànsit ben atapeït. En el cas de la ronda de dalt, des del Nus pràcticament fins a Sarrià en sentit Llobregat, i la ronda litoral des de Sant Adrià fins al Moll de la Fossa. És tot des del Servei Català de Trànsit. Bon dia.
1: Notícies en xarxa, edició matí.
2: Segona jornada de vaga de mestres i professors. En el cas d'avui estan cridats a l'aturada els docents del Penedès i del Baix Llobregat. A aquesta hora del matí, l'atenció se centra en els possibles talls de carreteres. Estan convocats pels sindicats USTEC, professors de secundària, per la CGT i per la Intersindical, que rebutgen, recordem-ho, l'acord assolit entre el govern i Comissions Obreres i la UGT. Des del Departament d'Educació, que ha citat demà els sindicats convocants de la vaga, es demana propostes realistes, fent referència a l'increment de 400 euros proposat per l'USTEC. Connectem hores d'ara amb els companys de ETB, amb Antoni López i en Pau Pasqual, que són a Sant Joan d'Espí, amb aquests docents que s'estan manifestant aquí al Baix Llobregat. Bon dia, Pau. Quin és l'ambient ara mateix? Veig que encara continua tallat aquesta via, eh?
3: Bon dia, així és. Més d'una hora que la B23 en direcció entrada de Barcelona està tallada i doncs, una miqueta menys des d'un quart que han tallat també en direcció sortida de Barcelona. En aquesta hora i escaig hi ha hagut certs moments de tensió, però de moment els centenars de professors estan aguantant el tall i de moment la policia, que està aturada a la rotonda de TV3 tot just aquí al costat, tampoc fa cap acte de venir a dissoldre la manifestació. La imatge ja és gent baixant-se dels cotxes i caminant en direcció Barcelona cap a la Diagonal, perquè el tall doncs, ja porta més d'una hora. Aquesta és una de les manifestacions territorialitzades dels sindicats no signants per fer pressió, i demà doncs, serà un d'aquests dies claus en aquestes protestes, perquè es reuniran de nou amb la Conselleria d'Educació, i així ens ha explicat la Mireia Valentí, la portaveu d'USTEC aquí al Baix Llobregat Sud, quina serà o quina és la fotografia de cara a la reunió de demà.
4: El govern i concretament la Conselleria d'Educació està molt enrocada en que ells ja han fet un pacte amb un sector molt minoritari del sindicalisme, un pacte que a més el 99% del professorat i personal docent no hi està d'acord, per tant demà serà molt complicat.
3: Doncs aquesta és la situació ara mateix. Hi ha certs moments de tensió perquè doncs, la gent ja fa molta pressió per passar aquest tall a la B23. Més d'una hora aquí la B23 tallada. Quan es dissolgui aquest tall, els professors aniran per l'Aurea Miró cap a Serveis Territorials de Sant Feliu, on farà una manifestació per després fer una assemblea a la plaça 8 de març. Tot això al llarg del matí.
2: Gràcies, Pau, per aquesta fotografia del moment. Seguirem pendents de vosaltres, d'aquest tall i de les possibles conseqüències de les possibles manifestacions o altres actes que puguin fer aquest grup de professors. Gràcies, companys, bon dia. A tot això, el president de la Generalitat, Salvador Illa, també s'ha referit a aquest conflicte. Diu que confia que la reunió que dijous, demà, mantindrà el Departament d'Educació amb els sindicats de docents pugui desencallar el conflicte que mantenen obert des de fa dies. Illa, però, no ha volgut explicar quin hauria de ser el desllorigador ni tampoc quin camí hauria de seguir la negociació, i ha demanat, això sí, no avançar esdeveniments. El president, que acaba d'aterrar a Califòrnia per fer un viatge oficial aquesta setmana, ha seguit el desenvolupament de la vaga i en valorar-la, ha insistit a defensar les bondats de l'acord que ja té el govern signat amb Comissions Obreres.

0: i la UGT.
1: Tenim un acord, és un acord que mai s'havia invertit tant en educació, un acord de 2.000 milions d'euros en 2 anys, i estem disposats a parlar de com implementem aquest acord, en quins ritmes, i, en fi, la consellera també avui ha donat les explicacions pertinents, no? Però m'ha estès a màxim respecte. El govern respecta el dret de vaga i el govern inverteix més que ningú en educació. A partir d'aquí, dijous hi ha una reunió, no anticipem aconteixements.
0: Sentíem fa uns moments la veu d'Auster Castès, ara escoltarem la del sindicat de professors de secundària, que també critiquen l'enrocament del govern i afirmen que no tot és qüestió de xifres. Esperen que la reunió de demà suposi un canvi. Això sí, ho han fet, o ho diuen, sense gaires expectatives. Ho ha dit fa uns minuts el seu secretari d'Acció Sindical, Ramiro Gil, aquí, en declaracions al Notícies en Xarxa.
2: Sembla ser que demà no vindran amb gaires propostes. Ens volen seguir mantenint en una estratègia de fer perdre el temps, de convocar-nos a unes reunions, perquè d'una banda sembla que el govern diu que està disposat a negociar, però a la realitat ens diuen no, aquest és l'únic acord possible, el que hem signat amb Comissions i UGT, o ho agafeu o no hi ha res.
0: Doncs amb aquest escenari de mobilització massiva, amb aquest cicle de vagues convocades fins a final de curs, amb aquest clima de tensió i de desconfiança, ho vèiem, ho sentíem entre docents i departaments, demà dijous, insistim-hi, hi ha aquesta reunió decisiva amb tots els sindicats. Doncs volem saber fins a quin punt està disposat a moure's el govern. Ens acompanya Ignasi Jiménez, secretari de Millora Educativa. Senyor Jiménez, bon dia i gràcies per acompanyar-nos.
3: Molt bon dia.
0: Primera vaga general, ha estat una mobilització massiva. Els sindicats ho interpreten com un aval clar per reobrir la negociació, que també demanen, certament, les famílies, els socis de govern, l'oposició, tothom demana que hi hagi una reconsideració perquè les coses tornin al seu lloc. Des del departament, què dieu? Aquesta vaga us obliga a reconsiderar la postura? Hi haurà un canvi real de posició demà?
3: Nosaltres, com deia ara el president de la Generalitat, oferim mà estesa, en aquest cas al conjunt de les forces sindicals en representació a la mesa sectorial, per tal de poder abordar, en aquest cas, la situació de conflicte en aquesta reunió del proper dijous. Nosaltres ens rematem sobretot a aquest acord de país, un acord de país de 2.000 milions d'euros, i per tant per nosaltres seria difícil d'explicar que amb un acord d'aquesta magnitud econòmica no hi haguessin els marges necessaris per tal de poder trobar un consens necessari amb, en aquest cas, amb les formacions sindicals que no varen signar aquest acord. Nosaltres entenem que hi ha tota una sèrie d'elements que formen d'una part estructural el nucli central de la reivindicació dels docents, com per exemple podria ser l'escola inclusiva, i per tant nosaltres treballarem per tal de poder trobar aquest espai de treball conjunt amb tots els sindicats i poder fer una proposta, doncs per tal, sempre dins d'aquest marc de l'acord de país, per tal de poder trobar aquestes vies que ens permetin poder avançar amb una solució i amb una superació del conflicte necessària, tenint en compte que estem a final de curs.
0: Però m'ha estès, senyor Jiménez, què vol dir exactament? Perquè vostè s'enmarca en un acord entre Comissions i UGT que els sindicats majoritaris d'ensenyament no estan disposats a acceptar. USTEC diu clarament, ho deia ahir, ho exposava, que amb un increment de 400 o 500 euros al mes podrien desconvocar les vagues. La consellera ja ha dit que no hi entrarà. El sindicat de professors de secundària
3: sí,
0: no donen xifres.
3: Sí, sí.
0: Per tant, el departament manté el no rotund a qualsevol millora salarial, partim d'aquesta base, perquè si no és difícil. La mà estesa per part de tothom, però ningú dona el seu braç a torça.
3: Bueno, com pot imaginar, postures maximalistes, com per exemple aquesta a la que vostè feia referència abans en relació a aquest increment retributiu, jo crec que és difícil de poder assumir. Fixin-se, un acord de 2.000 milions d'euros és l'acord més important que s'ha signat amb l'impacte econòmic més important que hi ha hagut mai a la història, en aquest cas en el sector educatiu. D'aquests 2.000 milions d'euros, més de 1.000 milions d'euros es destinen única i exclusivament a incrementar les retribucions dels docents, que no s'han incrementat durant els últims 25 anys. L'últim acord que es va fer per tal d'incrementar aquest complement autonòmic és de l'any 2001. El que està clar és que no podem resoldre tots els problemes d'avui per demà, tenint en compte que en els últims 25 anys no s'ha tocat el complement autonòmic, que és el que permet, en aquest cas, a la Generalitat de Catalunya de poder pujar. Paradoxalment, després de 25 anys es fa un increment d'aquest complement específic en un 30%, estem parlant al final del període d'aplicació de l'acord d'uns 200 euros, uns 3.000 euros bruts anuals. Fixin-se, a la Comunitat Autònoma de València en aquests moments també està plantejada una vaga, en aquest cas indefinida, en el qual l'oferta que està fent el govern valencià és al voltant de 1.000 euros bruts anuals. Per tant, jo crec que l'oferta és bona. I com podem observar i com podem veure després de les manifestacions que hi han hagut durant els darrers dies, especialment la d'ahir, les reivindicacions, en aquest cas del col·lectiu docent, no només tenen a veure, en aquest cas, amb qüestions retributives no. i salarials, sinó que tenen a veure amb la millora educativa absolutament imprescindible en la qual està compromès aquest govern i que ha demostrat amb la signatura d'un acord de 2.000 milions d'euros. Que té a veure amb la desburocratització, amb la baixada de ràtios i amb el major increment, en aquest cas, de recursos d'escola inclusiva. Doncs... jo crec que hi apel·lo la responsabilitat de tots els actors per tal de poder trobar vies de poder arribar a aquest consens necessari en el qual es puguin reforçar algunes de les línies de treball que aquest acord de país contempla.
0: Doncs acabo, senyor Jiménez. Si el salari és un mur, si vostè ja ens explicava ara una mica el què de la qüestió, com es pot desencallar el conflicte si això, des del govern s'assegura que l'acord amb Cocos i UGT ja inclou la resta de demandes? És a dir, es podria arribar a un acord si feu algun esforç amb més personal, menys ràtios o més suport als centres?
3: Nosaltres estem disposats a parlar de tots aquests elements als quals vostè feia referència en aquests moments. L'única manera de poder trobar una solució i poder desencallar aquesta situació és amb generositat per part de tothom, amb generositat, evidentment, per part de la Generalitat de Catalunya, que fixa com a condició necessària per la resolució d'aquest conflicte anar, en aquest cas, amb postures no maximalistes a la reunió de dijous i amb generositat, evidentment, també per part de les entitats sindicals que han d'entendre que la situació del sistema educatiu i en aquest cas la seva qualitat, especialment tenint en compte el nostre alumnat, és la prioritat absoluta que hauríem de tenir tots present.
0: Doncs esperem que sigui així, senyor Ignasi Jiménez. Ho agrairíem tots, aquesta generositat per part de les dues bandes. Estarem pendents d'aquesta reunió i dels seus resultats. Gràcies, insisteixo, per haver-nos atès aquest matí. Que vagi molt bé.
3: Gràcies a vostè.
0: I en aquest context, la consellera d'Interior, Núria Parlon, i el director general dels Mossos d'Esquadra, Josep Lluís Trapero, compareixeran aquesta tarda a la Comissió d'Interior del Parlament per donar explicacions sobre les infiltracions policials en una assemblea de docents, un dels punts que ha acabat de caldejar el pols amb educació. El govern nega ingerències polítiques cap al cos dels Mossos. Junts i la CUP critiquen que Esquerra Republicana i els Comuns continuïn negociant pressupostos amb el govern, tot i la infiltració dels Mossos. Junts els ha acusat de ser-ne corresponsables i Esquerra troba fora de mida aquestes acusacions. Mònica Sales és diputada de Junts, Xavier Pellicer de la CUP i Esther Capella d'Esquerra Republicana.
4: Per a nosaltres, si no aturen les negociacions d'aquests pressupostos fins que no es produeixin aquestes dimissions que estan demanant a tort i a dret, els fem corresponsables i, per tant, legitimen aquesta infiltració dels Mossos, per exemple, en una assemblea de docents.
5: Esquerra Republicana li fa un flac favor a la democràcia del nostre país, li fa un flac favor a la comunitat educativa i li fa un flac favor a les mobilitzacions, si no marca un abans i un després real més enllà de la retòrica en les relacions amb el govern.
6: I em sembla fora de mida que es faci aquesta afirmació, perquè per aquesta regla de tres podríem fer d'altres afirmacions que jo no faré mai. Si se'm permet, sembla un acudit.
0: En 10 minuts arribarem a 8:45 del matí. L'Organització Mundial de la Salut avisa que apareixeran més casos d'antivirus entre els passatgers del vaixell Ondius, ja repatriats, recordem-ho, als seus països, però res fa pensar que pugui haver-hi un nou brot. Ho ha dit el director general d'aquest organisme internacional a Madrid després de reunir-se aquest dilluns amb el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, per fer un balanç positiu de l'operació d'evacuació a Tenerife. De fet, el nombre de persones infectades s'eleva a 10 amb el positiu definitiu d'un dels viatgers espanyols hospitalitzats a Madrid. Ens n'informa la Maite Polo.
7: La crisi sanitària pel brot de l'Ondius no s'ha acabat per la interacció que van tenir els viatgers dins del vaixell, però el risc per a la població general continua sent baix, segons ha explicat el director general de l'Organització Mundial de la Salut en una compareixença conjunta amb Pedro Sánchez. El president del govern ha explicat els criteris que han seguit des del primer moment davant d'aquest capítol.
8: Momentos después de aceptar la petición de la OMS, el gobierno de España se puso manos a la obra, aplicando los cuatro principios rectores que siempre hemos desarrollado en emergencias precedentes. En primer lugar, el rigor científico, por tanto, el asesoramiento técnico. En segundo lugar, la transparencia absoluta en la información a nuestros ciudadanos y a los medios de comunicación. En tercer lugar, la coordinación institucional. Y finalmente, la cooperación internacional.
7: Els més de 120 passatgers evacuats de l'Ondius ja han estat repatriats i els 34 que van baixar del vaixell a Santa Helena, ha dit el director general de l'OMS, que creu que han estat tots localitzats. A partir d'ara, els responsables d'allò que passi a aquests viatgers són els governs dels seus països d'origen. Han de cenyir-se les directrius de l'OMS, que ha ampliat la quarantena, per cert, fins al 21 de juny. Però Tedros Adhanom ha reconegut que no els poden obligar.
0: La família d'Helena Jubany ha presentat davant del Tribunal d'Instància de Sabadell l'escrit de conclusions provisionals després de saber que s'ha conclòs la instrucció de la causa. D'aquesta manera sol·liciten formalment l'obertura de judici oral contra Santiago La Iglesia com a responsable de la mort de l'Helena Jubany el desembre del 2001 i li demanen 26 anys de presó en considerar-lo autor dels delictes d'assassinat i de detenció il·legal. És una informació del Josep Cullell de TV Sabadell Vallès.
9: En l'escrit final han qualificat els fets com un delicte d'assassinat amb traïdoria i un delicte de detenció il·legal, pels quals demanen unes penes de 20 anys i 6 de presó, respectivament, sumant un total de 26 anys de reclusió. Així mateix, la família proposa una indemnització de 600.000 euros per als familiars de la víctima, en concepte de responsabilitat civil. Respecte a Xavi Jiménez, l'altre investigat en la causa, la família ha demanat el seu sobreseïment provisional. Afirmen que si bé hi ha una relació entre Jiménez i els anònims rebuts per Helena Jubany, no es pot apuntar en la seva participació directa en la mort. En el judici, la família ha demanat la declaració de fins a 30 testimonis, membres de la UES, germanes de Montserrat Careta i pèrits científics que hauran de ratificar els informes d'ADN fets al principal acusat. El següent pas processal serà la celebració de l'audiència preliminar, on la magistrada instructora escoltarà les parts i es decidirà si el procediment avança definitivament cap al judici oral.
0: El Barça estudia prendre mesures legals davant les acusacions de Florentino Pérez sobre el cas Negreira. El president blanc, en una sorprenent roda de premsa, ha assegurat que les maniobres del club blaugrana amb els àrbitres han impedit que l'equip madridista hagi sumat diverses lligues i que prepara un dossier amb documentació al respecte per fer-lo arribar a la UEFA. L'objectiu de la compareixença era convocar eleccions i anunciar que s'hi presentarà. Tot plegat entre desafiaments als mitjans de comunicació, comentaris masclistes i traient ferro a les batusses d'aquesta setmana dins del vestidor.
10: Oiga, que yo he estado aquí no sé cuántas temporadas y solo he ganado 7 Champions, es que es pocas, ya lo sé, y 7 Ligas, que ahí es lo malo. Yo podía haber ganado 14, porque las otras me las han robado. ¿Y cómo no voy a estar cabreado? Y yo tengo que meterme con el tema Negreira, porque es un caso de corrupción. Oiga, lo dijo el instructor, corrupción sistémica. En que no hay ni un año de los 26 que no se hayan pegado dos jugadores o cuatro, pero quedan dentro de la casa. A mí me parece muy mal los que lo hayan sacado. Y lamento decirles, porque me cuentan por ahí, que no voy a dimitir, sino que les he pedido a la Junta Electoral que inicie el proceso electoral para la junta, para las elecciones a la junta directiva, a las que nos vamos a presentar.
0: En l'àmbit esportiu, el Barça, ja campió de Lliga, visita l'Alavés aquesta nit a partir de 9:45 en l'antepenúltima jornada de Lliga. El conjunt basc, en descens, està immers en una lluita per la permanència que implica 9 equips, entre els quals hi ha l'Espanyol i el Girona. Amb el títol al sac, l'objectiu dels blaugranes és assolir els 100 punts, una fita només aconseguida el 2013 amb Tito Vilanova d'entrenador. En la prèvia, Hansi Flick ha admès que ja hi ha acord per la seva renovació fins al 2021.
11: It's a big commitment for us also to...
12: És un gran compromís també per a nosaltres, per seguir treballant, esforçar-nos més que aquesta temporada i intentar assolir el màxim nivell amb l'equip i aconseguir títols. Això és normal per al Barça i sé que tothom té aquest somni increïble, a més, de guanyar la Champions League, i ho tornarem a intentar. Per mi, jo estic molt agraït per això i que em donin aquesta confiança per seguir treballant aquí uns anys més.
11: Yes, more.
0: D'aquest partit n'estaran molt pendents el Girona, en descens després del triomf del Llevant, i l'Espanyol, que ara marca la permanència empatat a punts amb els gironins. Els blanquiblaus reben l'Atlètic Club a partir de les 7, amb la necessitat de tornar a guanyar després de 18 jornades. Davant, però, tindran un conjunt basc que juga a les places europees. A les Champions de Waterpolo, l'Atlètic Barceloneta visita aquest vespre, a partir de 8:45, la piscina del Novi Beograd Serbi. Els mariners, ja amb el bitllet garantit per a la final a 4 continental, buscaran assegurar la primera plaça de grup, per a la qual necessiten sumar un sol punt. L'entrenador mariner, Fran Fernández, veu l'equip preparat.
13: El gran desafío es evitar la relajación. Tenemos motivos suficientes para ir a Belgrado a ganar, que no lo hemos hecho nunca, a seguir cuidando nuestro estado anímico, las victorias siempre ayudan. Por lo tanto, vamos sin la presión de tener necesidad por puntuar, pero sí con las ganas de ganar. Por lo tanto, creo que somos aún más peligrosos.
0: I arribarem a 8:45 amb la cultura. La Fira del Circ Trapezi de Reus engega motors aquest dimecres celebrant els 30 anys amb una 60ena de companyies, catalanes però també internacionals. A partir d'aquesta tarda es podran veure espectacles pels carrers de la capital del Baix Camp. Dissabte, a 7:15 de la tarda, es podrà seguir l'espectacle Sico. Ho podeu fer a través de la xarxa Més, en diferit, més tard, a 11:15, també ho podreu seguir a les televisions locals. I Lleida tornarà a ser cristiana després de la celebració de la Festa de Moros i Cristians del proper cap de setmana. Un total de 700 persones participaran dels actes centrals com l'entrada de gala pels carrers del centre de la ciutat o la batalla final. Les ambaixades comptaran amb textos del periodista Jordi Sebastià i els diàlegs de la batalla final són a càrrec de la filòloga Joana Alba Cercós.

0: La xarxa de comunicació local.
1: Salut Activa, perquè ja sabem que sempre és millor prevenir que guarir. Una producció de Ràdio Palamós amb la participació de l'Àrea Bàsica de Salut de Palamós.
2: Fisioteràpia i embaràs.
3: L'embaràs comporta canvis significatius en el cos de la dona que poden causar dolor i malestar. La fisioteràpia pot ajudar a alleujar aquests símptomes oferint exercicis específics per enfortir els músculs, millorar la postura i preparar el cos per al part. També pot ajudar en la recuperació postpart, assegurant que les mares recuperin la seva força i mobilitat de manera segura i efectiva.
1: Salut Activa.
4: Laura Díaz, fisioterapeuta d'atenció primària i comunitària de l'Àrea Bàsica de Salut de Palamós.
5: L'especialitat de la fisioteràpia durant l'embaràs, el que es busca és intentar que el cos estigui en bon estat per preparar-lo pel part i també, per un cop hem tingut el part, durant el postpart, tornar a aconseguir un cos en bones condicions. Hi ha un tabú en el tema del prepart, que se sol dir que les dones doncs, no han de fer gaire exercici, que han d'estar més tranquil·les, no?, a casa, cuidar-se de fer-se mal, no?, i d'intentar no agafar pesos i tal. I és just el contrari, no? Se busca que facin treball de força, que es moguin, que facin activitat, perquè així tenen una bona musculatura, tenen un bon estat físic per després encarar el cos i sobretot la pelvis, que estigui en bon estat per poder anar al part i estar en condicions.
1: Recupera aquest podcast de salut i d'altres consells al perfil de Spotify Salut Activa, una producció de Ràdio Palamós amb la participació de l'Àrea Bàsica de Salut de Palamós.
0: La xarxa de comunicació local.
6: Notícies en xarxa, edició matí. Amb Elena Puigdueta.
7: Bon dia, són 9:15 i avui al Notícies en xarxa estem pendents d'una nova jornada de vaga del col·lectiu de docents que, en el cas d'avui, en concret afecta el Baix Llobregat i el Penedès. Des de fa 10 minuts s'ha aixecat la protesta a l'autopista B23, que ha estat tallada més d'una hora. És la segona jornada d'aturades d'aquest nou cicle i arriba amb govern i sindicats enfrontats i en posicions enrocades. El sindicat USTEC posa damunt la taula un increment salarial de 400 euros per acabar amb les aturades, una petició que professors de secundària no comparteix. Això sí, tots dos sindicats critiquen l'enrocament del govern. Són declaracions al Notícies en xarxa.
8: El govern i concretament la Conselleria d'Educació està molt enrocada en que ells ja han fet un pacte amb un sector molt minoritari del sindicalisme, un pacte que, a més, el 99% del professorat i personal docent no hi està d'acord.
9: Sembla ser que demà no vindran amb gaires propostes. Ens volen seguir mantenint en una estratègia de fer perdre el temps, de convocar-nos a unes reunions, perquè d'una banda sembla que el govern diu que està disposat a negociar, però la realitat ens diuen no, aquest és l'únic acord possible, el que hem signat amb comissions UGT.
7: Des del govern s'ofereix mà estesa als sindicats convocants de la vaga, però es defensa l'acord signat amb Comissions Obreres i la UGT. També rebutgen la proposta de l'increment salarial de 400 euros i es demanen propostes realistes. N'ha parlat al Notícies en xarxa Ignasi Jiménez, secretari de Millora Educativa.
10: Nosaltres ens rematem sobretot a aquest acord de país, un acord de país de 2.000 milions d'euros, i per tant per nosaltres seria difícil d'explicar que amb un acord d'aquesta magnitud econòmica no hi haguessin els marges necessaris per tal de poder trobar un consens necessari amb, en aquest cas, amb les formacions sindicals que no varen signar aquest acord.
7: La consellera d'Interior, Núria Parlon, i el director general dels Mossos d'Esquadra, Josep Lluís Trapero, compareixeran aquesta tarda a la Comissió d'Interior del Parlament per donar explicacions sobre les infiltracions policials en una assemblea de docents, un dels punts que ha acabat de caldejar el pols amb educació i que ha encès també alguns partits de l'oposició. L'Organització Mundial de la Salut avisa que apareixeran més casos d'antivirus entre els passatgers del vaixell Ondius, ja repatriats als seus països. Però res fa pensar que pugui haver-hi un nou brot. De fet, el nombre de persones infectades s'eleva a 10, amb el positiu definitiu d'un dels viatgers espanyols hospitalitzats a Madrid. Dels esports, el Barça estudia prendre mesures legals davant les acusacions de Florentino Pérez sobre el cas Negreira. El president blanc, en una desafiant roda de premsa, ha assegurat que les maniobres del club blaugrana amb els àrbitres han impedit que l'equip madridista hagi sumat 7 lligues. Tot plegat en una compareixença en què ha convocat eleccions a la presidència i ha anunciat que s'hi tornarà a presentar. I en cultura, la Fira del Circ Trapezi de Reus arrenca una nova edició i ja en van 30, amb una 60ena de companyies, tant catalanes com de la resta del món. A partir d'aquesta tarda, doncs, els números de circ envairan els carrers de la capital del Baix Camp. Un dels plats forts, l'espectacle Sico, es podrà seguir dissabte a la xarxa Més i també a les televisions locals. Doncs amb un dia de nou complicat a les carreteres, volem saber a aquesta hora, quan passen 4 minuts de 8:45 del matí, com se circula per la xarxa viària catalana i si és gaire complicat. Ens ho explica des del Servei Català de Trànsit l'Eduard Sánchez. Bon dia de nou, Eduard.
11: Hola, molt bon dia. Doncs bé, vaja, encara força complicat tot plegat. És cert que ja s'ha reobert el trànsit a l'autopista B23, que la teníem tallada a Sant Just d'Esvern per manifestació en els dos sentits de la Barça. S'ha reobert, però vaja, encara queden moltes cues a la mateixa autopista B23 entre el Papiol i Sant Feliu de Llobregat, que és on s'estava desviant el trànsit cap a l'autovia 2, en sentit Barcelona, i la pròpia autovia 2. De fet, aquí han augmentat el tram de lentitud amb aturades ja pràcticament des de Sant Andreu de la Barca, sobretot Pallejà, i fins pràcticament Cornellà, tot plegat també en sentit Barcelona. Per tant, accessos sud encara força complicats a Barcelona. En el cas de l'autopista C32 queda sobretot lentitud al tram de Viladecans, i en el cas de la resta de vies i d'accessos destacarem l'autopista AP7, encara plena entre Mollet i Barberà del Vallès en sentit sud, i les dues rondes, que encara van molt atapeïdes, especialment la ronda de dalt, des de Vall d'Aura fins pràcticament Diagonal, en sentit Llobregat, però també de Cornellà Diagonal en sentit contrari. En el cas de la ronda litoral, aquí seguim parlant de lentitud en retencions, sobretot sentit Llobregat entre Sant Adrià i el Moll de la Fusta. És tot des del Servei Català de Trànsit. Bon dia.
7: Pel que fa al transport públic, la línia R4 de Rodalia circula amb demores de 20 minuts de mitjana a causa d'una incidència per robatori de coure entre les estacions de Sant Feliu de Llobregat i Molins de Rei. Els trens amb destinació Martorell comencen i acaben el trajecte a l'Hospitalet del Llobregat.
0: Notícies en xarxa, edició matí.
7: Segona jornada de vaga de mestres i professors. En el cas d'avui estan cridats a l'aturada els docents del Penedès i els del Baix Llobregat que, com dèiem, han tallat durant més d'una hora l'autopista B23 a Sant Joan d'Espí. Estan convocats pels sindicats USTEC, professors de secundària, CGT i la Intersindical, que rebutgen l'acord assolit entre el govern i Comissions Obreres i la UGT. USTEC posa damunt la taula un increment salarial de 400 euros per acabar amb les aturades, una petició que professors de secundària no comparteix. De fet, professors de secundària no posa xifra, no vol posar un increment concret. Això sí, tant USTEC com el sindicat professors de secundària critiquen l'enrocament del govern. Són declaracions al Notícies en Xarxa.
8: El govern i concretament la Conselleria d'Educació està molt enrocada en que ells ja han fet un pacte amb un sector molt minoritari del sindicalisme, un pacte que, a més, el 99% del professorat i personal docent no hi està d'acord.
9: Sembla ser que demà no vindran amb gaires propostes. Ens volen seguir mantenint en una estratègia de fer perdre el temps, de convocar-nos a unes reunions, perquè d'una banda sembla que el govern diu que està disposat a negociar, però a la realitat ens diuen no, aquest és l'únic acord possible, el que hem signat en Comissions i UGT.
7: Sigui com sigui, des del govern es segueix oferint mà estesa als sindicats convocants de la vaga, però es defensa, això sí, l'acord signat amb els sindicats minoritaris, amb Comissions Obreres i amb la UGT. El secretari de Millora Educativa de l'Executiu, Ignasi Jiménez, ha rebutjat la proposta de l'increment salarial feta per USTEC i ha parlat de propostes realistes per tal d'arribar a un acord. Ho ha dit fa pocs minuts en declaracions al Notícies en Xarxa.
10: Nosaltres entenem que hi ha tota una sèrie d'elements que formen d'una part estructural el nucli central de la reivindicació dels docents, com per exemple podria ser l'escola inclusiva, i per tant nosaltres treballarem per tal de poder trobar aquest espai de treball conjunt amb tots els sindicats i poder fer una proposta, doncs, per tal, sempre dins d'aquest marc de l'acord de país, per tal de poder trobar aquestes vies que ens permetin poder avançar amb una solució i amb una superació del conflicte.
7: També n'ha parlat el president de la Generalitat, Salvador Illa, que confia que la reunió de demà dijous, que mantindrà el Departament d'Educació amb aquests sindicats, pugui desencallar el conflicte que mantenen obert. Illa, però, no ha volgut explicar quin hauria de ser el desllorigador, ni tampoc quin el camí que hauria de seguir la negociació. Això sí, ha demanat no avançar esdeveniments. El president, que acaba d'aterrar a Califòrnia per fer un viatge oficial aquesta setmana, ha seguit el desenvolupament de la vaga i, en valorar-la, ha insistit a defensar les bondats de l'acord que ja té el govern signat amb Comissions Obreres i la UGT, els sindicats minoritaris.
12: Tenim un acord, és un acord que mai s'havia invertit tant en educació, un acord de 2.000 milions d'euros en 2 anys, i estem disposats a parlar de com implementem aquest acord, en quins ritmes, i, en fi, la consellera també avui ha donat les explicacions pertinents, no? Però m'ha estès amb màxim respecte. El govern respecta el dret de vaga i el govern inverteix més que ningú en educació. A partir d'aquí, dijous hi ha una reunió, anticipem aconteixements.
7: I en aquest context encara afegim que la consellera d'Interior, Núria Parlon, i el director general dels Mossos d'Esquadra, Josep Lluís Trapero, compareixen aquesta tarda a la Comissió d'Interior del Parlament per donar explicacions sobre les infiltracions policials en una assemblea de docents, un dels punts que ha acabat de caldejar el pols amb educació. El govern nega ingerències polítiques cap al cos dels Mossos. Junts i la CUP critiquen que Esquerra Republicana i els Comuns continuïn negociant pressupostos amb el govern, tot i la infiltració dels Mossos. Junts els ha acusat de ser-ne corresponsables i Esquerra troba fora mida aquestes acusacions. Mònica Sales és diputada de Junts, Xavier Pellicer de la CUP i Esther Capella d'Esquerra Republicana.
13: Per a nosaltres, si no aturen les negociacions d'aquests pressupostos fins que no es produeixin aquestes dimissions que estan demanant a tort i a dret, els fem corresponsables i, per tant, legitimen aquesta infiltració dels Mossos, per exemple, en una assemblea de docents.
14: Esquerra Republicana li fa un flac favor a la democràcia del nostre país, li fa un flac favor a la comunitat educativa i li fa un flac favor a les mobilitzacions, si no marca un abans i un després real, més enllà de la retòrica, en les relacions amb el govern.
15: I em sembla fora de mida que es faci aquesta afirmació, perquè per aquesta regla de tres podríem fer d'altres afirmacions que jo no faré mai. Si se'm permet, sembla un acudit.
7: L'Organització Mundial de la Salut avisa que apareixeran més casos d'antivirus entre els passatgers del vaixell Ondius, ja repatriats als seus països, però res fa pensar que pugui haver-hi un nou brot. Ho ha dit el director general d'aquest organisme internacional a Madrid, després de reunir-se aquest dilluns amb el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, per fer un balanç positiu de l'operació d'evacuació a Tenerife. De fet, el nombre de persones infectades s'eleva a 10 amb el positiu definitiu d'un dels viatgers espanyols hospitalitzats a Madrid. Ens n'informa la Maite Polo.
16: La crisi sanitària pel brot de l'Ondius no s'ha acabat per la interacció que van tenir els viatgers dins del vaixell, però el risc per a la població general continua sent baix, segons ha explicat el director general de l'Organització Mundial de la Salut en una compareixença conjunta amb Pedro Sánchez. El president del govern ha explicat els criteris que han seguit des del primer moment davant d'aquest capítol.
17: Momentos después de aceptar la petición de la OMS, el gobierno de España se puso manos a la obra, aplicando los 4 principios rectores que siempre hemos desarrollado en emergencias precedentes. En primer lugar, el rigor científico, por tanto, el asesoramiento técnico. En segundo lugar, la transparencia absoluta en la información a nuestros ciudadanos y a los medios de comunicación. En tercer lugar, la coordinación institucional. Y finalmente, la cooperación internacional.
16: Els més de 120 passatgers evacuats de l'Ondius ja han estat repatriats i els 34 que van baixar del vaixell a Santa Helena, ha dit el director general de l'OMS, que creu que han estat tots localitzats. A partir d'ara, els responsables d'allò que passi a aquests viatgers són els governs dels seus països d'origen. Han de cenyir-se les directrius de l'OMS, que ha ampliat la quarantena, per cert, fins al 21 de juny. Però Tedros Adhanom ha reconegut que no els poden obligar.
7: Barcelona acull avui i demà la primera gran trobada internacional sobre drets digitals organitzada pel govern espanyol i per la Mobile World Capital, una cita que portarà a la ciutat alguns dels principals referents internacionals en privacitat, intel·ligència artificial i governança tecnològica. Aprofitant aquesta avinentesa, ens hem proposat entendre què són exactament els drets digitals i com els podem exercir. Per això ens hi ajudarà, esperem-ho, la Eva Vidal, que és responsable d'ètica i sostenibilitat del grau en Ciència i Enginyeria de Dades de la UPC i professora de l'Escola de Telecomunicació de Barcelona. Senyora Vidal, bon dia i gràcies per acompanyar-nos.
18: Bon dia, gràcies a vosaltres.
7: Quan parlem de drets digitals, de què parlem exactament? I quins són els mínims que tota ciutadania hauria de conèixer avui? I li pregunto perquè, segons dades europees, un 40% de la població encara desconeix els seus drets digitals i jo, sincerament, pensava que el desconeixement encara era més alt.
18: Els drets digitals són els drets nostres, els de tota la vida, que volem que estiguin no només al carrer, a la nostra vida analògica, sinó també en el món digital. Són els drets, mira, la Comissió Europea els defineix com mínimament com els de seguretat, el de privacitat, inclusió, accessibilitat, transparència, control, sostenibilitat, però resumint-lo seria com el dret que tens tu a la teva privacitat. Quan tu vas al carrer, veritat que no tens la porta de casa oberta i deixes que entri qualsevol, encara que no tinguis res a amagar, però no vols que la gent passi per allà, que sàpiguen que estàs, no vols que et segueixin pel carrer i apuntin tot el que estàs fent. Ens referim a això que passi també en el món digital.
7: I com podem exercir-los? Entenc pel que ens diu que els podríem exercir de la mateixa manera que de manera analògica, per dir-ho d'alguna manera.
18: Això és el que estem reclamant. Això és el que estem reclamant i, com diu la Simona Levy, que estarà també en aquest congrés, diu no li donis la culpa del que està passant perquè estan passant coses a internet i tothom ho pateix. Diu, no culpis a internet, no culpis ni molt menys a l'usuari, culpa al poder. Pensa que les nostres dades no són com els diners, que jo te'ls dono i ara jo ja no els tinc, els tens tu. Les dades, com diu la Carissa Bellis, són més aviat com un virus, que tot ho infecta i es poden compartir. I les hem de protegir. Les hem de protegir. En aquest congrés, per exemple, es parlarà, hi ha el Carl Holman, que parlarà dels drets inclús després de la mort. Què fan? Fan mercaderia en els nostres drets una vegada ja no hi som, a les nostres dades? I hi haurà gent com la Anita Faranyai que parla de que la ment, com a mínim, hauria de ser l'última frontera, de que hem de protegir-nos de que les grans empreses aconsegueixin inclús saber el que estem pensant. Parlarem de totes aquestes coses. Parlarem de que en el món digital és en l'entorn on ja estem vivint la nostra ciutadania i, per tant, que ens ha de protegir, igual que volem que ens protegeixin al carrer i a casa nostra.
7: Doncs Eva Vidal, anirem a aquest congrés, estarem molt atents i ho explicarem a la nostra audiència. Gràcies avui per obrir-nos una mica la finestra. Que vagi molt bé. Bon dia.
18: Gràcies a vosaltres. Bon dia.

0: I d'un congrés a un altre, perquè avui també arrenca a Barcelona, la capital catalana, una nova edició de la Barcelona Pittsburgh Biennale Conference. Es tracta del congrés internacional, jo diria, potser. Es tracta del Congrés Internacional de Referència en Alzheimer i en Demències. La trobada reunirà experts de tot el món per situar on som pel que fa a la investigació, pel que fa al diagnòstic i pel que fa al tractament d'aquestes malalties. El Lluís Sánchez i la Anna Ruiz ja són a les portes d'aquest congrés a l'Hospitalet de Llobregat. Bon dia, Anna, explica'ns de què va aquest congrés i quines seran les novetats principals.
1: Bon dia, Helena. Sí, un congrés internacional referència al món pel que fa a la investigació i tractament de l'Alzheimer. Unes 300 experts de tot el món es donaran cita a partir d'avui i fins divendres aquí a l'Hospitalet i en el conjunt de Barcelona, que treu aquest talent aquests dies amb un dels organitzadors d'aquest congrés, amb el doctor Agustín Ruiz. Bon dia, doctor.
2: Bon dia.
1: Queremos conocer cuáles son las novedades respecto a la investigación y el tratamiento en Alzheimer. ¿En qué punto nos encontramos exactamente?
2: Estamos en un momento muy, muy interesante en el desarrollo de posibles soluciones para la enfermedad. De hecho, tenemos la primera generación de tratamientos modificadores que ha llegado no hace mucho tiempo a nuestras manos y estamos viendo la manera de empezar a usarlos en nuestros pacientes. Y además en el diagnóstico también tenemos una revolución en marcha que es impresionante con el uso de los biomarcadores plasmáticos. Antes teníamos que hacer punciones lumbares o hacer una especie de radiografía especial del cerebro con marcadores radiactivos y ahora con un simple test de sangre podemos saber si la persona está en riesgo de Alzheimer.
1: El Hospitalet de Barcelona, doctor, reunirán muchísimo talento internacional durante estos días, pero además del tratamiento, las novedades farmacológicas, nos preguntamos si la sociedad se está poniendo al día, porque claro, necesitamos todo una bolsa de prestaciones y asistencia social para cuidar a las familias y a los enfermos.
2: Correcto. Y de hecho, es uno de los grandes retos que tiene la sociedad, es hacer un envejecimiento saludable del cerebro. Cruzamos la barrera de las enfermedades respiratorias, cardiovasculares, estamos luchando ya bien contra el cáncer, en la siguiente valla es el Alzheimer y para eso hay que cuidarse el cerebro. El mensaje para la gente es sencillo: cuídate el corazón y estarás cuidando también tu cabeza, pero socializa, aprende todo el tiempo. No creas que es tarde para aprender algo nuevo, para salir a socializar con tus amigos, para bailar, para disfrutar de la vida. Eso hace que el cerebro esté activo y nos protege del Alzheimer.
1: O sea, doctor, más allá de la lotería genética que nos acompaña, podemos hacer todo eso de manera individual para protegernos de la enfermedad.
2: La genética tiene un papel muy importante, pero para nosotros son como punto de entrada para combatir la enfermedad. La realidad es que es un conjunto de factores que son genética y son también factores ambientales que podemos combatir.
1: Pues doctor Agustín Ruiz, muchísimas gracias por atendre'ns aquests minuts i donar-nos ja les primeres dades sobre aquest congrés que arrencarà aquest matí i que aplegarà a l'Hospitalet i a Barcelona doncs, tot el talent internacional pel que fa a la investigació de l'Alzheimer.
0: Cedim ara el relleu als esports i a la Cristina Álvarez. Cristina, molt bon dia.
3: Bon dia.
0: Déu-n'hi-do, polèmica compareixença de Florentino Pérez, en què, entre altres, ha disparat, com no podia ser potser d'altra manera, cap al Barça.
3: Sí, Florentino Pérez ha estat pur, ha repartit per a tothom, n'ha tingut per tothom, a tort i a dret, sense assumir cap tipus de responsabilitat en els dos últims anys en blanc de l'equip blanc del Real Madrid. El president ha carregat especialment contra el Barça, diu que les maniobres del club blau amb els àrbitres li han impedit de guanyar diverses lligues. Ha explicat també que prepara un dossier amb documentació al respecte per fer-lo arribar a la UEFA. Unes declaracions sobre les quals el Barça ja ha anunciat que estudia emprendre accions legals. L'objectiu de la compareixença de Florentino era anunciar la convocatòria d'eleccions a la presidència del club i que s'hi tornarà a presentar. Tot plegat entre desafiaments als mitjans de comunicació, comentaris masclistes i traient ferro a les batusses d'aquesta setmana dins el vestidor blanc.
4: Oiga, que yo he estado aquí no sé cuántas temporadas y solo he ganado 7 Champions, es que es poca, ya lo sé, y 7 Ligas, que ahí es lo malo. Yo podía haber ganado 14, porque las otras me las han robado. ¿Y cómo no voy a estar cabreado? Y yo tengo que meterme con el tema Negreira, porque es un caso de corrupción. Oiga, lo dijo el instructor, corrupción sistémica, que no hay ni un año de los 26, que no se hayan pegado 2 jugadores o 4. Pero quedan dentro de la casa. A mí me parece muy mal los que lo hayan sacado. Y lamento decirles, porque me cuentan por ahí, que no voy a dimitir. Sino que les he pedido a la Junta Electoral que inicie el proceso electoral para la Junta, para las elecciones a la Junta Directiva, a las que nos vamos a presentar.
3: En l'àmbit esportiu, el Barça, ja campió de Lliga, visita l'Alavés aquesta nit a partir de 2:15 en l'alta penúltima jornada de Lliga. El conjunt basc, en places de descens, està immers en una lluita per la permanència que implica 9 equips, entre els quals hi ha l'Espanyol i el Girona. Amb el títol al sac, l'objectiu dels blaugranes és assolir els 100 punts, una fita només aconseguida el 2013 amb Tito Vilanova d'entrenador. En la prèvia, Hansi Flick ha admès que ja hi ha acord perquè renovi fins al 2028.
5: It's a big commitment for us also to...
6: És un gran compromís també per a nosaltres, per seguir treballant, esforçar-nos més que aquesta temporada i intentar assolir el màxim nivell amb l'equip i aconseguir títols. Això és normal per al Barça i sé que tothom té aquest somni increïble més de guanyar la Champions League i ho tornarem a intentar. Per mi, jo estic molt agraït per això i que em donin aquesta confiança per seguir treballant aquí uns anys més.
3: D'aquest partit n'estaran molt pendents el Girona, en descens després del triomf del Llevant, i l'Espanyol, que ara marca la permanència empatat a punts amb els gironins. Els blanquiblaus reben l'Atlètic Club a partir de les 7 amb la necessitat de tornar a guanyar després de 18 jornades. Al capdavant, però, hi tindran un conjunt basc que es juga a les places europees. Manolo González deixa la seva continuïtat oberta a l'espera de segellar la permanència.
7: Has de jugar a morir, a donar-ho tot, que el que estem fent encara que pitjors resultats, òbviament, que la primera volta, és donar-ho tot, i donar-ho tot per guanyar demà i estar més a prop de l'objectiu el més aviat possible. No arribar al final ni molt menys, i demà s'ha de sortir, pues, a morir. Quan acabi la temporada, quan l'equip... Jo estic segur que l'equip assolirà l'objectiu de quedar-se a primera, quan acabi ja tocarà valorar tot, perquè el que jo tinc molt, molt clar és que jo el que no vull estar aquí agarrado a la silla, como quien dice, i no soltar-la.
3: El Baxi Manresa s'ha assegurat la permanència a la Lliga ACB i complica les opcions de play-off del Girona. Els del Bages van guanyar Fontejau per 74-79 i això que els gironins van anar per davant al marcador bona part del partit. Dominaven d'11 punts al descans i encara tenien 10 punts de marge als darrers 4 minuts, però un parcial de 2-14 als últims 2 minuts va acabar donant el triomf i la salvació als manresans. Ferran Bassas, amb 21 punts, va liderar els visitants. El pivot txec del Barça, Jan Veseli, ha anunciat que es retirarà a final de temporada. El jugador posarà punt final a la seva carrera als 36 anys. Mentrestant, l'equip visita avui a partir de 8:15 la pista del Cué, al Granada. Els blaugranes, que enllacen 3 triomfs, mantenen l'objectiu de lluitar per la segona plaça. Ara són quarts, però amb el mateix balanç que el València, tercer, i a una victòria de l'UCAM Múrcia, que és segon. L'escorta Darío Brizuela qualifica el duel de vital.
8: Sí, es muy importante para nosotros. Estamos luchando por esa segunda o tercera plaza, que para nosotros es crucial. Y bueno, nos enfrentamos a un equipo que se está jugando la vida prácticamente. Si pierde, están descendidos. Y bueno, últimamente están compitiendo a muy alto nivel, sobre todo en casa. Y no va a ser para nada fácil jugar contra un equipo con esa urgencia.
9: Ah, pues aquí tenia la trànica, eh?
3: El Club Natació Sabadell engega una nova etapa. El que ja sabíem de fa setmanes s'ha fet oficial aquest dimarts. David Palma i Quim Colet no continuaran com a entrenadors dels equips absoluts de waterpolo. Ara bé, Palma sí que formarà part de la direcció esportiva de l'entitat vallesana. Ens amplia la informació el Joan Muñoz, de TV Sabadell Vallès.
10: Era un secret a veus, però aquest dimarts s'ha fet oficial. Els dos equips masculins del Club Natació Sabadell viuran un relleu a les banquetes. Quim Colet abandonarà el club després d'haver arribat l'any 2018 i amb dos trofeus al seu palmarès, la Supercopa d'Espanya i la històrica Eurocup.
11: Aquesta etapa, diguéssim, doncs, també marca molt la meva trajectòria com a entrenador. Sempre serà un orgull, d'alguna manera, a part dels èxits. Èxits no solament, diguéssim, esportius, que són palpables, sinó èxits que hem construït, crec, junts.
10: Però és la secció femenina qui s'ha endut els grans trofeus en les darreres temporades. David Palma abandona la banqueta del Sabadell amb un palmarès de 3 Champions, 6 Lligues, 5 Copes de la Reina i 2 Supercopes d'Europa.
12: M'ho he passat superbé. Sobretot les darreres 3 últimes temporades m'han generat un desgast molt heavy. Hem patit moltes lesions.
10: A tots dos equips encara els hi queden elements per lluitar i intentar acomiadar els entrenadors com mereixen.
3: Doncs el Sabadell, que inicia una nova etapa.
9: Fins demà, Cristina, gràcies.
3: Fins demà, que vagi bé.
0: La Fira del Circ Trapezi de Reus engega motors aquest dimecres celebrant els 30 anys amb una 60 de companyies, tant catalanes com internacionals. A partir d'aquesta tarda es podran veure espectacles pels carrers de la capital del Baix Camp. Dissabte, a 6:45 de la tarda, es podrà seguir l'espectacle SICO a través de la xarxa Més i en diferit, més tard, a 11:45 a les televisions locals. Doncs amb el circ posem el punt final a Notícies en Xarxa d'avui. Gràcies per la vostra atenció. Ens retrobem, si us ve de gust, demà a partir de les 7. Gràcies. Adéu.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 9, us parla Arnau Vilà. Mestres i professors del Baix Llobregat i del Penedès estan cridats avui a la vaga. És la segona jornada d'aturades d'aquest nou cicle i arriba amb govern i sindicats enfrontats i amb posicions enrocades. Els sindicats convocants de la vaga, USTEC, professors de secundària, CGT i intersindical, posen damunt la taula un increment salarial de 400 euros per acabar amb les aturades, però des del govern se'ls demanen propostes realistes amb la vista posada a la reunió prevista per demà dijous. Escoltem ara Mireia Valentí, portaveu d'USTEC al Baix Llobregat, i Ramiro Gil, de professors de secundària, on tots dos s'han mostrat poc esperançadors pel futur de les negociacions.
2: El govern i concretament la Conselleria d'Educació està molt enrocada en que ells ja han fet un pacte amb un sector molt minoritari del sindicalisme, un pacte que a més el 99% del professorat i personal docent no hi està d'acord.
3: Sembla ser que demà no vindran amb gaires propostes. Ens volen seguir mantenint en una estratègia de fer perdre el temps, de convocar-nos a unes reunions perquè d'una banda sembla que el govern diu que està disposat a negociar, però a la realitat ens diuen no, aquest és l'únic acord possible, el que hem signat amb Comissions i UGT.
1: Tot plegat quan aquest dimarts s'ha fet la primera jornada de vaga a tota Catalunya, amb un seguiment que el govern situa en el 35% i els sindicats l'eleven al 70%. Per la seva banda, el president de la Generalitat, Salvador Illa, confia que la reunió de demà dijous mantindrà el Departament d'Educació amb els sindicats de docents pugui desencallar el conflicte que mantenen obert. El president ha insistit a defensar l'acord que el govern ja té signat amb Comissions Obreres i UGT.
4: Tenim un acord, és un acord que mai s'havia invertit tant en educació, un acord de 2.000 milions d'euros en dos anys, i estem disposats a parlar de com implementem aquest acord, en quins ritmes, i, en fi, la consellera també avui ha donat les explicacions pertinents, no? Però m'ha estès a màxim respecte per tots els treballadors de l'àmbit de l'educació i tenen tota la meva consideració i el meu reconeixement, només faltaria, no?
1: Aquestes declaracions les ha dit des de Califòrnia, on acaba d'aterrar per iniciar un viatge oficial durant aquesta setmana. Encara en clau educació, la consellera d'Interior, Núria Parlon, i el director general dels Mossos d'Esquadra, Josep Lluís Trapero, compareixeran aquesta tarda a la Comissió d'Interior del Parlament per donar explicacions sobre les infiltracions policials en una assemblea de 200, un dels punts ha acabat de caldejar el pols amb educació i que ha encès alguns partits de l'oposició. I l'Organització Mundial de la Salut avisa que apareixeran més casos d'antivirus entre els passatgers del vaixer Ondius, ja repatriats als seus països, però res fa pensar que pugui haver-hi un nou brot. I això és tot fins a aquestes notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.
5: El Prat Ràdio, 91.6 FM.

0: És dimecres 13 de maig del 2026. Quan passen 5 minuts per sobre de les 9 del matí, comencem una nova edició del Planeta Ple. Continuem molt pendents de l'evolució de l'antivirus amb els 10 casos que per ara l'OMS ha detectat, incloent-hi les 3 víctimes mortals. Tots han tingut l'origen al vaixell i un cop desembarcats i repatriats als seus països, ara el que seguim de prop és com cadascun d'ells aplica la quarantena. Aquest serà un dels temes que abordarem a la nostra tertúlia. A més, parlarem d'altres coses. Ens visiten des del MOS, Estudi Artístic, per explicar-nos aquest nou projecte a la ciutat i també la seva participació al cicle Maig Cooperatiu. Parlarem, a més, de la representació de l'escena final de Bodas de Sangre a càrrec del Teatre Càdix i repassarem el recorregut que farà el diumenge la tradicional cavalcada de Sant Isidre pels carrers del Prat. Comencem al control tècnic Sergio Villar, a la producció Marc Quinto, a les xarxes Neus Bou i qui us parla avui, la Isa Gonzalo Isla. Benvingudes i benvinguts al Planeta Prat.
1: Planeta Prat.

0: convocat els primers talls de trànsit de la B23 a Sant Just Desvern. De fet, ahir mateix també aquesta primera manifestació, aquesta primera mobilització va doncs, col·lapsar, de fet, els accessos a la capital catalana, i en una jornada que el govern ha xifrat amb un seguiment d'un 30% i els sindicats en un 70%. Durant la protesta, el personal docent ha reclamat més inversió, menys ràtios i també que els Mossos d'Esquadra no entrin als instituts. Escoltem Yolanda Segura, portaveu d'USTEC, Ignasi Fernández, secretari de professors de secundària.
1: Aquest conflicte, qui té la responsabilitat de desescalar-lo és aquest govern, arribant a un acord que reverteixi la pèrdua de poder adquisitiu i que realment doti de recursos i de mesures als centres educatius perquè l'alumnat pugui rebre l'atenció que es mereix.
2: President, vostè va signar un acord de país i aquí darrere meu té un conflicte de país. Els professors de Catalunya li demanen que expliciti instruccions concretes a la consellera perquè dijous aporti propostes sobre el retorn del deute dels sexenis a 38.000 professors i mestres de Catalunya, que aporti una millora substancial del complement específic.
0: Precisament demà, com escoltàvem ara mateix, doncs, hi ha aquesta nova reunió convocada amb la consellera, la qual doncs, li reclamen propostes concretes, i és que Esther Niubó ahir mateix qualificava les aturades de desproporcionades i també demanava, perdó, que perdem la veu, demanava més realisme també en aquestes reclamacions. Al marge d'això, també avui us parlem del Centre Cívic Palmira Domènech, que ha acollit la 7a edició Social Elevator Pitch, al NIU, el programa d'assessorament d'emprenedoria social que reuneix propostes vinculades amb l'economia social i en el marc del maig cooperatiu. Enguany s'han presentat fins a 21 propostes que han accedit a la convocatòria, 10 han arribat a la fase final que es va fer ahir a la tarda i on han tingut l'oportunitat d'explicar el seu projecte durant 8 minuts davant d'un jurat especialitzat i que al final de les projeccions vota i designa una proposta avançadora. Escoltem la tècnica de promoció econòmica Agustina Rodríguez.
3: Primer, nosaltres fem una crida a projectes per ser incubats. Aquest any hem tingut bastant demanda, vull dir, van tenir com 20 projectes, d'aquests 20 vam escollir 10, i aquests 10 projectes són els que s'han incubat, i avui es presentaran 8 perquè hi ha dues persones que en principi no poden assistir avui.
0: L'esdeveniment imposat per l'Ajuntament i l'Ateneu Cooperatiu del Baix Llobregat pretén donar un cop de mà a iniciatives vinculades a una economia social i de segell pretenc, sigui per procedència o també per activitat. I d'altra banda, avui obre el termini per les inscripcions dels casals i colònies d'estiu de bàsquet. Recordem que ahir van arrencar les de cultura i de lleure, demà se n'entorn de les aquàtiques i finalment divendres la resta d'activitats esportives. Un tràmit que es pot fer per internet a online.aprat.cat o bé de forma presencial a la seu de cadascuna de les entitats organitzadores. Recordem a més que les inscripcions continuaran obertes sempre que hi hagi places i que el gruix de les activitats són al juny i al juliol, si bé hi ha alguna, també alguna activitat que es mantindrà i que es farà també a l'agost i també al setembre. Tota la informació, com sempre, al prat.cat, allà teniu doncs, també tota la guia de les activitats perquè agafeu una idea també de veure què és el que els vostres fills i filles els volen fer doncs, aquest estiu aquí a la nostra ciutat. Tot això, com sempre, més qüestions que anirem desglossant a través dels bitllets informatius i a la una a l'informatiu migdia.
4: Gràcies, Lluís, que vagi molt bé.
0: Adéu.
4: Adéu.

0: Vinga, doncs obrim la finestra esportiva de la mà del Jonathan Marín. Què tal? Benvingut.
1: Gràcies, bon dia.
0: Per on comencem avui? De què vols parlar?
1: Podríem parlar de lo de Florentino, no? Els esports d'avui.
0: Déu-n'hi-do, eh? Té per parlar una bona estona, la veritat.
1: No, nosaltres avui parlarem d'Horikami, aquest seminari que arrencarà aquest cap de setmana, que es faran dos torns, aquest cap de setmana i també el següent, es divideix en dues parts. També doncs, tindrem, com cada dimecres, la secció de lliure directe.
0: Expliquem què és Horikami, bueno, perquè Horikami, jo crec que la gent en general no té aquest concepte.
1: He parlat tant d'Horikami que ja ho dono ja per...
0: Clar, jo crec que a casa potser tothom no està molt posat.
1: És una art marcial de les menys conegudes, no tothom coneix el taekwondo, el karate, clar, el jiu-jitsu... Bueno, aquesta és més desconeguda i aquest seminari el que pretén és això, fomentar aquesta art marcial. Molt no bé. Em preguntis de manera molt tècnica... Clar,
0: quines són les característiques? No ho sabem.
1: Perquè tampoc les tinc molt dominades, però bueno, la idea és això, apropar aquesta nova art marcial a la ciutadania.

0: això fan aquests seminaris que són de manera gratuïta, o sigui que doncs, tothom qui vulgui s'ha d'apropar al Julio Méndez i bueno, podrà fer aquest art marcial que sobretot el que pretén doncs, és això, una defensa personal i bueno, t'apropa també a aquesta cultura al voltant d'aquesta art marcial.
1: Mira, m'està sortint origami, que és el que faig jo amb
0: no, origami és
1: tot el dia, tota la tarda papers, ja, no? Tota la tarda, sí.
0: Sí, sí.
1: Soc més desperta jo en origami que en una altra cosa.
0: Bueno, aquestes són...
1: Que en arts marcials.
0: Sí, arts marcials, clar, ja la part tècnica a mi ja se m'escapa. Però sí. Bueno, és defensa personal i també doncs, coneixença del cos, del mateix, i també suposo que també t'apropa aquesta cultura japonesa.
1: Segur, segur. Molt
0: doncs
1: bé.
0: Tot això, el Julio Méndez es divideix, com deia, en dos torns, aquest dissabte i aquest diumenge i el següent. Parlarem d'aquesta arts marcials, una mica d'aquesta iniciativa. Després tindrem la secció del llibre directe amb l'Agustí Ferito per repassar alguna de les accions doncs, arbitrals més destacades. I a la tarda parlarem amb el Marc García, l'entrenador del Terlenca B, que s'ha proclamat campions aquesta setmana, bueno, aquest cap de setmana passat. Únicament estan a expenses de veure què passa amb el primer equip.
1: Clar.
0: Clar, si baixa, que és aquest debat que vam tenir l'altre dia, si baixen, doncs no poden pujar a segona catalana.
1: Seria una llàstima.
0: Sí, per tant, doncs és un altre punt de motivació per primer equip, a veure si...
1: Sí.
0: Encara que no depèn dels mateixos també, perquè recordem que el Sant Boià, si guanya, doncs ja no té res a fer al Terlenca. O sigui que primer de tot, sobretot, el Terlenca ha de guanyar i el Sant Boià ha de perdre. A partir d'aquí, a Tàrrega estaria bé si no aconsegueix guanyar, Juventut 25 de setembre també, perquè es formés un triple empat i aquí el Terlenca sortís guanyador. Però bueno...
1: Està difícil.
0: Està complicat, difícil. Està complicat. Parlarem amb el... Escoltarem amb Marc García... també parlarem amb els de l'hoquei, amb l'entrenador, amb el Cristian Pozo, entrenador del primer equip del sènior del club hoquei, i també amb Juani, que és el capità de l'equip. Parlarem amb ells per, doncs això, per parlar d'aquest títol de Lliga en el primer any de vida d'aquest primer sènior i que doncs, també com afrontar aquesta segona catalana ara, i tancarem amb la secció de Fans i Nons amb Kevin Hurtado.
1: Déu-n'hi-do com ve el dimecres als esports, Jonathan, gràcies.
0: A vosaltres.
1: Adéu.

0: Vinga, doncs anem a conèixer quin temps ens espera de cara a les properes hores. Com sempre, gràcies al Lluís Miquel Pérez des de la xarxa. Bon dia.
1: Bon dia, una jornada avui força més tranquil·la que no pas la d'ahir. De moment s'acaben les tempestes tan fortes i extenses que hi va haver ahir a la tarda i ahir al vespre, però sí que al llarg d'aquest dimecres tindrem alguns moments de núvols més gruixuts. Per una banda, aquest matí a la Catalunya central, també a les valls del Pirineu, núvols baixos o boires que són bastant extenses, arribant fins a les comarques de Ponent i també de Girona. I aquesta tarda algun ruixat al Prepirineu, molt més local aquest tipus de fenòmens que no pas ahir a la tarda. S'aniran escampant fins a la Catalunya central, quan més cap al sud, més clarianes i una mica més de vent. N'estem pendents a la xarxa.
0: Gràcies, que vagi molt bé. I també anem a fer el repàs de les afectacions a la mobilitat. Avui hem de recordar que el servei de Rodalies funciona amb afectacions i, a més, hi ha hagut algunes afectacions concretes, algunes línies, com és el cas de la R4, que a poc va recuperant el servei. I també avui està fallant la línia de ferrocarrils de la Generalitat amb demores d'uns 10 minuts a la línia R6 i, per tant, per una avaria que s'està intentant també recuperar. Anem a veure com estan les principals vies de circulació pel trànsit rodat. Hem anat seguint aquest tall de la B23 a l'alçada de Sant Just. Sembla que ara a hores d'ara s'ha aixecat, però també segurament anirem seguint els talls que es facin a diferents carreteres de l'entorn. Ferran Aràndiga, des del RAC. Molt bon dia.
2: Bon dia, continuem pendents d'aquests possibles talls per a les manifestacions del professorat que a hores d'ara de moment ens deixen força tranquil·litat. Com deies, és cert que el 23 ara mateix està reobert al pla de Sant Just d'Esvern en tots dos sentits de la marxa. Tot i així, continua encara amb força lentitud i algunes aturades des del Papiol fins a Sant Feliu de Llobregat, en sentit Barcelona. En aquest mateix vessant, al Llobregat, encara tenim també moltes retencions per la A2, concretament des del terme de Pallejà, durant més de 8 quilòmetres de manera intermitent a Becues fins a Cornellà de Llobregat. També tenim lentitud a les vies costaneres, concretament a la C32 entre Sant Boi de Llobregat i Viladecans, en els dos sentits de la marxa. També trobem lentitud en l'inici de la ronda litoral a la zona franca fins a Montjuïc, durant 3 quilòmetres de lentitud. Ara mateix també des del nus de la Trinitat hi ha fortes retencions que compliquen la circulació de les dues rondes en sentit Llobregat. Per altra banda, també tenim encara diverses incidències actives. Recordem, tenim dos accidents a la AB7, un a l'altura de Vilafant, on es tallen dos carrils en cada sentit, i l'altre a Barberà del Vallès, en sentit sud, ja amb un carril reobert, però encara amb 6 quilòmetres de lentitud des de Mollet. Pel que fa a l'avaria de la C16 als túnels de Vallvidrera, continua encara tallant un carril en direcció a Barcelona i deixa retencions des de la Floresta fins a la ronda de dalt. De moment, això és tot des del RAC. Paciència i bon dia.
0: Gràcies, que vagi molt bé. Anirem seguint aquestes afectacions de la segona jornada de protestes de l'ensenyament. Recordem que avui també territorialment toca a la zona del Baix Llobregat. Marc Quinto, què tal? Benvingut.
3: Molt bon dia, Isa.
0: Com estàs?
3: Molt bé, us explicarem un Planeta Prat molt més interessant.
0: És molt interessant, l'actualitat.
3: Sí, però també va bé sortir-se de l'actualitat, perquè
0: sí.
3: Ara amb els diaris veureu que les coses no acaben d'anar molt bé.
0: Està complicat.
3: Comencem amb La Vanguardia, reivindicació de docents. Recordem, tenim aquestes vagues que ara, com explicàveu, ahir era tot Catalunya, avui ens toca com a Baix Llobregat. Uh-huh. I hi ha una petita fotografia que ens parla amb el titular La protesta educativa reobre la negociació entre govern i sindicats. Recordem, una de les demandes era de que no s'entenia perquè gairebé la mateixa setmana a Mossos se'ls oferien 400 euros i amb ells res. Però bé, USTEC diu que una pujada salarial de 400 euros desconvocaria la vaga i la consellera proposa altres millores, que estan molt bé totes les millores, però al final l'econòmica sempre tira, perquè et poden apretar una mica més si et paguen molt millor que si et paguen pitjor.
0: Sí, però és veritat que es necessiten recursos,
3: baixar
0: de ràtios, personal divers per atendre la diversitat, i per tant, clar, és un tot.
3: Sí, sí.
0: Però a més, si estàs cobrant poc, perquè és veritat que han perdut molt de poder adquisitiu, uh-huh, en el procés en els últims 10 anys, i per tant, clar...
3: Doncs sí, clar, s'ajunta tot.
0: I el seu sou,
3: però bé, i la fotografia així en gran del dia i del que parla tothom és de Florentino Pérez, que és el president del Real Madrid i un dels empresaris, si no el més poderós de, el més poderós d'Espanya i de part del món. I doncs el titular és Florentino Pérez desfermat. Va fer una roda de premsa que poc o molt ja tots us haureu enterat una mica, carregant contra tot, contra tothom, i doncs bé, així està la situació.
0: El periòdico va amb aquesta fotografia central de la manifestació del professorat a la plaça Sant Jaume, també destaca doncs, aquesta reclamació de l'augment salarial. Veurem demà amb aquesta reunió si arriben alguns acords entre la consellera i els principals sindicats. I després rescata aquest tema que hem parlat a la portada del programa i del qual parlarem tot seguit a la tertúlia, que és que l'OMS descarta un brot més gran d'antivirus, però no descarta que hi hagi nous casos. El passatger espanyol contagiat presenta ara febre i dificultats respiratòries, però es troba estable, i també es comença a parlar tant d'allargar aquesta quarantena aquí a Espanya com de relaxar-la una mica i de permetre alguns passejos, algunes visites, tenint en compte que siguin PCRs negatives. Altres països veiem que no s'està fent el mateix, que les quarantenes es passen a casa i que molts només tenen la prohibició potser d'anar en transport públic. I, per tant, és un tema interessant per veure si n'estem fent un gran massa o en realitat s'haurien de prendre les màximes precaucions.
3: Segons l'edat que tingui la persona, doncs li toca una franja d'hores per sortir a passejar o no, com a la pandèmia, eh?
0: Clar, imagina't, és difícil seguir això sense alertar-te una mica, però intentarem no alertar-nos gaire. I també vam un altre destacat, que és que la compravenda de pisos a l'Hospitalet i al Baix Llobregat ha augmentat un 9,7% en aquest últim any. Per tant, sembla que tothom està comprant pisos a un preu de més molt més elevat que fa un any. Per tant, doncs estem en aquest moment de crisi habitacional també.
3: I acabem amb el diari Ara. La crisi educativa doncs és gairebé a pàgina sencera d'aquesta portada. I hi ha alguns destacats també interessants. Un té a veure amb el cas Pujol, que el fiscal doncs diu que la família saquejava Catalunya. Us ho expliquen a l'interior. També ens parla de l'antivirus. L'OMS preveu més casos d'antivirus dels viatgers del creuer. Com deies tu també, més casos, però no aquest brot expandit com si vam tenir amb la Covid. I PSC, Junts i Esquerra pactant una llei de mecenatge que s'ha fet esperar. També us donen tots els detalls a dins del diari.
0: Molt bé, doncs avui la veritat que les portades són bastant repetitives, coincideixen bastant. Marc, anem a explicar-vos què hem preparat al Planeta Prat d'avui.
4: Planeta Prat.

0: Vinga, Marc, què hem preparat?
1: Doncs tenim un programa, com dèiem, d'allò més interessant. Ja ens situem a l'Equador del mes de maig, dia 13.
0: Increïble, eh?
1: Sí, la setmana vinent ja estem a la segona meitat de mes. I amb aquest, bé, anava a dir amb aquest temps, ahir va fer un temps una mica raruno per la tarda,
0: va
1: però...
0: Raruno, sí, va caure la Mundial.
1: A
0: certs
1: llocs.
0: Aquí al Prat no?
1: No, jo no he dit aquí al Prat, he dit que a casa meva no sé la resta, perquè jo no em vaig moure molt. Però bé, s'havia d'anar, vaig posar la roba dins per si un cas... Sí. Vaig veure vídeos després per internet de gent mullant-se, traient la roba tard.
0: Sí.
1: Està divertit. Bé, vinga, comencem el dia fent tertúlia amb el suport del Servei de Rehabilitació Comunitària del Prat. Temes, antivirus, ara comentàvem.
0: Estàs preocupat o no?
1: No especialment.
0: No, eh?
1: No especialment perquè...
0: És com s'ha d'estar.
1: No, penso, aviam.
0: Tots serem marquins.
1: Si ens arribarà igual, estigui preocupat o no. Llavors ja em preocuparé el dia que em diguin...
0: És una filosofia de vida.
1: Clar, el dia que em diguin t'has de tancar a casa, ja em començaré a organitzar per anar als supercorrents, per fer aquestes comandes al super online, que després t'arribaven 200 euros i t'arribaven 20 euros de les coses que hi havia. No hi havia mascareta. Bé, ja ens preocuparem.
0: Va.
1: Sí, no d'allò. Llavors, aquest serà un tema, veurem si preocupa, perquè hi ha gent que està especialment preocupada.
0: Hi ha gent que ja ho està passant molt
1: malament. Aquí a l'empresa ja tenim gent inquieta, com a mínim. Parlarem també de paneroles i mosquits, un altre tema que preocupa.
0: A mi m'inquieta això. Això em preocupa moltíssim.
1: Ahir vaig tenir un mosquit a casa, un mosquit que tu...
0: Jo porto mesos.
1: O mesos, que dius que n'hi ha. Jo fins ahir no em vaig veure cap, ahir em va picar un al genoll, així que...
0: Jo he posat la mosquitera fa 3 setmanes, ja.
1: I t'aniran bé, perquè així no t'entraran paneroles.
0: És que quan vaig saber allò de les paneroles, ara sí que les poso, jo crec que no les trauré.
1: Que són molt voladores, tots ho hem de saber. També veurem si això preocupa. Dos temes dolents i, per contra, un tema bo, com a mínim, que ens pot facilitar una mica la vida a l'hora de pagar en comerços i botigues, i és que el Bizum arriba com a mètode de pagament. Recordem, fins ara eren, doncs, normalment entre particulars que tu enviaves Bizum. Ah, i hem fet un sopar, t'envio la meitat del sopar per Bizum, tal. També hi havia comerços que sí que utilitzaven, però era més d'estar per casa. Era com si fos un Bizum entre particulars, però...
0: Era fires artesanes, clar, coses així, al bar del meu poble.
1: I també aquí, al Prat,
0: aquí
1: ja, sí, hi ha llocs, hi ha llocs que s'utilitzen. I, clar, el problema entra quan tu no declares això.
0: Clar, però el Bizum s'ha de declarar,
1: sí,
0: perquè Hisenda t'ho controla.
1: Tot s'ha de declarar, també l'efectiu,
0: però
1: ara Hisenda s'hi ha ficat més amb el tema. Llavors, veurem si si això atraurà la gent, perquè és tan fàcil pagar amb el mòbil, que no sé si...
0: Ara hi haurà una aplicació.
1: Sí, però...
0: Bizum Pay.
1: Clar, però no sé si... amb l'Apple Pay, per exemple.
0: Ah,
1: o tal.
0: No ho sé. És a dir, jo deixo que tu provis
1: tot.
0: Jo encara no
1: mòbil.
0: Estic pagant amb el mòbil. O sigui,
1: com
0: no estic en aquesta fase.
1: I
0: no.
1: Com pagues?
0: Pago amb una targeta de crèdit, fa la gent normal. I amb efectiu, sempre que puc.
1: Seguim.
0: O sigui, imagina't. No estic jo amb el mòbil. Primer perquè el dispositiu anterior que tenia no funcionava, i llavors no tenia aquesta opció. Que és que penseu que tothom té iPhones.
1: No cal iPhone. Androids també serveixen.
0: Ara aquest sí que em permet, però ja no m'hi he posat.
1: Els de 200 euros tenen opció de pagar per contactless.
0: A mi em fa cosa, em fa por. Veurem la gent. És que tu ets molt jove, llavors això ho veus diferent.
1: Sí, super. Vinga, a les 10 parlarem de l'estudi MOS, del MOS Estudi Artístic, que és un... L'hem canviat tantes vegades el nom, que doncs participa, s'ha obert ara fa res, és un coworking, participen també del Maig Cooperatiu, i doncs parlem amb les seves tres creadores, com són l'Olga Merchant, l'Andrea Casadevall i la Patricia Martínez. I doncs l'únic dubte que tinc és si Mos, que és un gosset que com a mínim és el logo, no sé si existeix aquest gos o no, també els hi podem preguntar si vindrà o no. Molt interessant això, eh? A 11:15 parlarem de Bodas de Sangre, una obra de teatre del Teatre Cádiz, del taller del Teatre Cádiz. En parlarem amb la seva directora, amb la Ceci Ràfols, i també amb l'Eleni Ortiz, que ja la coneixem i que és una de les actrius. També hi ha altres participants que no han pogut estar, com la Mercè Meronyo, que és tertuliana nostra, també, o d'altres. I doncs, molt interessant, fa bona pinta, també. A 11:00 parlarem de la cavalcada de Sant Isidre, que sempre arriba per aquest cap de setmana de maig.
0: I el 15 és Sant Isidre.
1: El 15, i aquest any doncs es farà
0: el
1: 17, la celebració. Llavors parlarem, com sempre, amb el Xavi Oliva, el president d'Amics del Cavall, i també amb el Jordi Gili, que és el president honorífic d'Amics del Prat. I bé, els tindrem per aquí una estona xerrant d'això. 11:45, Quinto Millennial. Mira allò de coses que tinc avui.
0: A veure, després és mentida.
1: No, però...
0: perquè no arribes a tot.
1: Hi ha coses que les deixaré per la setmana vinent. Va. Però parlarem de... el que es pugui. Maribel Verdú. Jo ja tenia...
0: Maribel Verdú?
1: Sí. Jo ja tenia... a veure, jo ja tenia pensat parlar... a proposta del Sergio. No, no li has dit res, no? Perfecte, doncs serà sorpresa.
0: Sempre em feu sorpresa.
1: Després, Pedrerol al Fan Zone. Jo, sense saber tot això que anava
0: sabia,
1: a passar...
0: sí.
1: De Florentino, doncs Pedrerol... va aparèixer al Fanzone l'altre dia. Mariló Montero i Antavirus, que aquesta conjunció pot ser fantàstica. Alba Carrillo, l'ha liat perdíssima amb Televisió Espanyola.
0: Vale. Pes... sí, he vist alguna cosa d'Alba Carrillo.
1: Si dona temps, parlem de la rua del Barça, que ha deixat moments divertits pel que fa a mitjans de comunicació, no tant a gent Madrid, Salut del Campeó ni coses així, que ja tal... nova programació de Telecinco, tot això no ens donarà temps,
0: no,
1: però
0: ja ho veiem. Ho
1: nova programació, ja s'ha presentat oficialment algunes de les coses que explicaven, i de noves, ¿vale?
0: I los Kikos han rajat de Telecinco.
1: Bueno, això m'ho pots dir avui, d'aquí una setmana i fa 10 dies, saps?
0: Sí, han parlat de l'exdona de Santi Acosta.
1: Que
0: ho he vist així, perquè ara no sé per què, perquè parles tu i em surt ara.
1: Sí, clar, ara és culpa meva. Em diuen que és la responsable del final de Salva. Parlarem, i la sèrie, molt interessant, espanyola, perquè vegis, sèrie, Si és martes, és assassinato.
0: Si és martes, és assassinato.
1: Què, com te quedes?
0: Bueno, prefiero martes sí, martes no.
1: Sí, com avui és dimecres...
0: jo prefiero martes sí, martes no.
1: Me l'he estat veient i està xula,
0: Molt bé.
1: Però bé, va, més coses. A les 12, col·lectius en xarxa. Avui li donem festa al Cànovas perquè està fònic.
0: Està fònic.
1: No sabem de què.
0: No.
1: No direm que ell és molt futbolista.
0: És molt futbolero.
1: Molt futbolero. Futbolista no ho sabem.
0: És culer de mena i llavors és, molt, és culer d'anar al Camp Nou i tal, però nosaltres no posem, no sabem de què.
1: No, això clar, que pot ser
0: recuperant-se.
1: Pot ser que sigui un encostipat.
0: Francesc, endavant. Sí, està una mica encostipat i no hem pogut gravar.
1: No passa res, no passa res. I acabem amb els sendes de Jaume Monés.
0: Molt bé. Marc, gràcies.
1: A tu, fins ara.
0: Adéu.

0: La borrasca Harry arrasa amb la platja del Prat.
1: El Teatre Cadis acull a Torremuntades la tercera edició de Fer Teatre Costa.
2: El Rotary Club del Prat impulsa un concurs de poesia per promoure la pau i la convivència.
3: En surt de l'aeroport de Prat aquest matí quan un avió Airbus A321 procedent d'Istanbul ha fet un aterratge d'emergència per una amenaça terrorista.
4: El Prat Ràdio t'ho vam explicar. El Prat Ràdio sempre present en tot el que passa al Prat.
5: Assegurances Baltasar. Assegurances de vehicles, de locals, de negocis, d'indústria, de vida, de la llar. Assegurances Baltasar. Avinguda Verge de Montserrat 38. Telèfon 93-370-0299. Visita la nostra web baltasarmediadores.com.
6: Assegurances Baltasar patrocina les retransmissions de l'AE Prat.
7: Tens un comerç al Prat?
8: Hi ha 63.157 persones al Prat que poden anar a la teva botiga. Però saben on ets? Anuncia't al Prat Ràdio.
9: 93 478 53 60
10: 93 478 5360.
7: Al Prat tot resulta ben pagat.
11: Cada matí de 9 a 1... Tot el que passa al Prat, t'ho expliquem aquí, a Planeta Prat.

0: 35 minuts per sobre de les 9 del matí, comencem la nostra tertúlia. Saludem Òscar Gil. Què tal, Òscar?
1: Bien, gracias. Hola, buenas. Bien, gracias.
0: També saludem en aquest cas a la Maria Peralta. Què tal, Maria?
2: Bien, muy bien, gracias.
0: Cristina Rodríguez,
3: buenos
0: molt bon
3: días.
0: Dia.
3: Buenos días.
0: I Carmen Porcel. Què tal, Carmen?
4: Buenos días, bien.
0: Vinga, comencem parlant una mica del tema de fa dues setmanes, perquè de cop i volta va sortir aquesta notícia d'un vaixell que estava fent una ruta, un vaixell d'un passatge doncs, que era de luxe, tenia un cost molt elevat, anaven a veure llocs on no arriba tothom, a fer doncs, sobretot una immersió en la natura i fer avistament d'aus d'una manera doncs, diferent, i vam començar a conèixer casos de que hi havia alguns morts, de veure què estava passant allà, i es va doncs, fer públic que era antivirus, que és un virus conegut. És un virus que a Xile i Argentina sí que té incidència des de fa anys, però amb brots més o menys controlats. Què passa aquí? Doncs que en un vaixell hi ha una exposició molt perllongada, i a partir d'aquí tot això s'ha complicat. 23 nacionalitats en un mateix espai que havien de sortir del vaixell i que a més havien de rebre atenció mèdica a algunes d'aquestes persones. Ara per ara, la OMS, l'Organització Mundial de la Salut, que el seu president de fet està aquí a Espanya, ha explicat ja que tenim 10 casos positius, 3 són les persones que han mort, hi ha una dona francesa que està greu a la UCI i s'està fent el seguiment de la resta de casos. Hi ha un cas d'un dels passatgers espanyols i també van viure tot aquest desembarcament perquè les Canàries era el punt més a prop on es podia fer tot aquest desplegament. Amb tot això, no sé si dissabte, diumenge va ser dilluns, perdoneu, si vau estar pendents del desembarcament. I clar, les imatges ens recordaven una mica el que vam patir també amb la Covid. Com heu seguit això? Com penseu que s'ha fet tot això? Com, si s'ha fet bé? I a partir d'aquí, què passa? Òscar, tu vas seguir el diumenge?
1: Sí, sí, jo escucho tot el rato que estoy en casa i habéis hablado de que es fastidioso, pero que en teoría las autoridades sanitarias dicen no, no hay problema, no pasa nada, como dijeron el otro. Y luego hubo confinamiento.
0: Aquí bueno, està el tema, no? Que venim de missatges de la Covid que a vegades no van ser del tot encertats.
1: És que el problema està, corrígeme Isa si m'equivoco, que te contagies hoy i no das símptomes hasta cabo de 3 o 4 setmanes.
0: És una incubació molt llarga.
1: Però és que, però entonces, si jo me contagio hoy puedo contagiar?
0: Això no se sap, perquè depèn de la càrrega viral que tu tinguis. Tu et contagies avui i fins que tu desenvolupes la malaltia va pujant la càrrega de virus. Quanta més càrrega de virus, més contagiós series tu. O sigui, el dia abans de tenir símptomes, se suposa que ets el punt més contagiós. Per tant, si potser et contagies avui fins dintre de dues setmanes no tens símptomes, potser avui no ets contagiós.
1: Se ve que empezó allá por los años 40.
0: Sí, fa molts anys.
1: Sí.
0: Però, de moment, clar, el tema és que no hi ha una... Hi ha dues vacunes, però no són molt efectives, i es confien que no sigui molt contagiós, perquè sí que és molt greu. Hi ha un percentatge de mortalitat molt alt, del 30 al 50%, i que es complica molt, com aquesta senyora de França, que ara està va començar amb els símptomes fa dos dies i ara ja la tenim a la UCI en un moment complicat. Per tant, és ràpid, afecta molts òrgans i pot arribar a ser mortal. Per tant, és això el que ens preocupa més, no? Tu vas seguir com baixaven del vaixell,
1: sí,
0: tot
1: sí,
0: això, com es pujaven a l'avió...
1: Sí, y luego otros pasajeros que se quedaron por ahí, bajaron antes y se están buscando a ver para que hacer el seguimiento. Han bajado de otros países, el crucero que iba parando de diferentes países,
0: sí,
1: han bajado y lo están buscando a ver si los encuentran.
0: Claro, perquè en aquells moments no se sabia que era antivirus,
1: claro.
0: Llavors van fer parades en altres llocs, van agafar un avió i se'n van anar. Maria, tu com estàs seguint?
2: Pues mira, yo estuve leyendo el periódico el otro día y me tranquilizó. Porque bueno, se transmite por las heces, la orina y la saliva de los roedores infectados. Y cuando barres, lo más seguro es que te...
0: Sí. És el pols aquest generat entre la caca de les rates i tal. Hem de dir que no les rates d'aquí. Que això també a vegades es confon, perquè són les rates d'un lloc molt específic a Amèrica del Sud. Hi ha unes altres rates que també transmeten antivirus a Àsia, però les d'aquí, o sigui, la gent que veu rates o el que sigui, perquè al final convivim en una ciutat, que tampoc no es preocupi, perquè aquestes rates d'aquí en principi no han d'estar contagiades amb virus.
2: Claro.
0: I després el contacte persona a persona, que és el que ara s'està mirant, també es parla d'un contacte molt estret, no?
2: Sí.
0: Com la Covid, sí, que potser passaves una estona aquí i ja ens havíem contagiat els quatre. Aquí es diu que, clar, que el contagi ha de ser un contacte permanent, un contacte, doncs, ahí això,
3: está,
0: de parelles, de...
3: Y de mucho tiempo,
0: de,
3: ¿no?,
0: molt de temps
3: en el mismo sitio, sin ventilación.
0: Sí.
2: Ahí está.
0: Tu has seguit, Cris, el
3: sí,
0: diumenge, el desembarcament,
3: sí,
0: i què et va semblar?
3: Me parecía una película, me recordaba mucho al COVID, me recordaba, lamentablemente, me recordaba toda la historia otra vez. Que había que atenderlos y había que recogerlos, se tenía que hacer, por mucho que se ponga el canario de que no quería. Era la primera ciudad que estaba preparada para acogerlos y para hacer lo que tenían que hacer, para hacer luego el expatriado de,
0: sí,
3: de cada país. Y ya lo dijeron, no era solamente como una ley, como una obligación, sino era ya tipo moral, ¿no? De, o sea, están en un barco, están infectados, los vamos a dejar ahí tirados en medio del mar, o los vamos a mandar a su país, a sus países que no tienen medios.
0: Claro. A més, aquest vaixell és europeu. I el
3: sí,
0: primer país europeu que es trobava pel camí era
3: sí,
0: les Canàries.
3: Eren les Canàries,
0: Espanya, en aquest cas.
3: Claro.
0: També és veritat que Cap Verd té unes altres característiques i que segurament tot aquest desplegament no es podia haver fet
3: no,
0: a Cabo Verde, clar.
3: No. Pasa que luego hubo muchas contradicciones, porque también vi uno de los autobuses, no sé si fue
0: sí,
3: uno de los autobuses, que iba el chofer sin mascarilla, y también llamó la... Fue, bueno, hizo una, se hizo polémica esto...
0: El que va sortir, perquè clar, ara amb la IA també és molt difícil distingir tot, va baixar d'un dels autobusos i es va treure a l'EPI un psiquiatre que anava d'acompanyament, però sí que es diu que era un protocol que ja estava establert, i un dels passatgers sí que es va treure la mascareta en un moment, que aquí sí que es diu que, bueno, que no era el que havia de fer, però en principi sí que es va fer un protocol molt estricte, no sé si massa, no? Però sí que es va fer bastant estricte. Tu, Carmen, ho vas seguir el diumenge?
4: Sí, sí.
0: I què va semblar-te?
4: A ver, yo lo veo bien, aunque estén machacando mucho al presidente, pero lo ha hecho perfecto.
0: ¿Tú crees que sabía de atender a estas personas?
4: Sí.
0: Y que sabía de intentar...
4: No como Marruecos, que dijo...
0: Que
4: me da igual,
0: allá, sí, sí,
4: que se vayan para otro lado. Uh-huh. Y la verdad es que es duro.
0: Sí,
4: que
0: home,
4: tenían que ayudarlos.
0: Ha de ser duríssim ser una d'aquestes persones que
4: sí,
0: ha viscut al vaixell, que vens d'un, del viatge de la teva vida, segurament, i de cop i volta es converteix en el malson de la teva vida.
3: Sí.
0: Com mor gent, quan t'aïllen allà, quan se't tracta com uns apestats, també.
3: Luego una cuarentena muy larga.
0: Clar, ara la cuarentena.
3: I no estan
0: anem
3: en
0: a...
3: su ciudad, no estan con
0: clar,
3: su familia.
0: Clar. Què penseu d'això? La faríeu vosaltres? Perquè ells, de moment, els que han sortit negatius, no són pacients, són gent que ha estat contacte d'un... Clar, són contactes d'un
2: sí,
0: positiu, però no són
3: estan
0: pacients, no estan...
3: Estan dando la opción de que
0: hiciera
3: la cuarentena
0: malalts
3: en casa, no?
0: Clar, es podria
3: los
0: fer a casa...
3: Países.
0: Què penseu? Perquè hi ha països que la deixen fer a casa. Hi ha
3: sí,
0: països que només prohibeixen que puguis pujar al transport públic. Però els espanyols estan en una planta, separats...
1: En l'hospital militar.
0: És
1: estan,
0: un hospital militar, però clar, no estan a casa seva, han d'estar 40 i pico dies... No sé si penseu que ens passem una mica de frenada amb la quarantena o que almenys ells han d'intentar protegir-se al màxim. No sé si nosaltres... Clar, jo preferiria fer una quarantena que anar a casa i exposar la meva família.
3: Claro.
0: Però, no sé.
1: És un poco... A
0: un
1: ver,
0: difícil,
1: lo que
0: ¿no?
1: quieras para la humanidad, si va a servirte para que se paralice esto y no sea otro COVID, pues claro, creo que está bien hecho que hagan cuarentena, aunque sea un hospital militar, y que nadie más... no sea esto una pandemia global que afecte como pasó antes.
0: El que passa és que ha de ser dur. Ara es parla de flexibilitzar les... la manera com estaran, que puguin rebre visites,
3: sí,
0: que portin
3: epi,
0: que puguin
1: sí,
0: veure algú, perquè al final estar-te 40 dies a una habitació d'hospital, que sabem com són, sense ningú, sense cap contacte, ho han passat
3: amb el Covid. A lo mejor son asintomáticos y a lo mejor se encuentran bien. La gente 40 días encerrada en una habitación estando bien. Y ya vienen de estar pasándolo mal en el barco.
2: Exacte.
1: El hospital militar, ¿cómo te tratan? Respecto a la seguridad social, ¿cómo te tratan el hospital militar?
0: En principi, amb ells els hi han de tractar bé, perquè ja deien que estan passant, com deia la Cris, porten ja un temps confinats, i ara han d'estar més temps confinats. Clar, les infermeres sortien dient, bueno, és que potser no necessiten medicaments, però sí que necessiten que els anem a parlar.
1: Claro.
0: Perquè, clar, al final les persones som sociables i necessitem aquest contacte, no? Si no tens ningú i només tens les infermeres que van vestides com si fossin astronautes...
3: Que no le ven ni la cara.
0: Clar, al final...
1: Pues menos que se puede saber videollamada con tus seres queridos, ¿no?
0: La videotrucada, sí, suposo que tenen algun dispositiu d'internet per veure sèries, per estar allà passant l'estona, llibres... Però és difícil. Tu, Maria, faries aquest confinament estricte?
2: Yo sí. He pasado algo parecido... Pero claro, tenía su tratamiento y todo, la
0: clar,
2: tuberculosis.
0: Clar. Sí, ostres, també ha de tenir una protecció.
2: Sí.
0: Clar.
2: Pero ya estabas tranquila porque tenía su tratamiento. Uh-huh. Pero que si no lo seguías bien,
0: podías... Sí, que és aquesta responsabilitat, no?
2: Sí.
0: De dir, ostres...
2: Sí, 12 pastillas diàries...
1: O te dejes una un dia...
2: Exacto, y a la hora exacta, todo muy... Y no, yo me he pegado un hartón de llorar.
0: Claro. Yo pensaba, o sea, que entens perfectament el que està passant tota aquesta gent.
2: Sí.
1: Yo pensava que era de pobres, que estaven mal de defenses, però es pot passar a qualsevol que tingui tuberculosis.
0: Sí, és que hi ha molt d'estigma també. Sí. Hi ha malalties que tenen un estigma i la gent al final s'acaba pensant que només li passa a certa gent i no. No, o sigui que tu has viscut una situació així i entens la part psicològica,
2: sí,
0: no?
2: Sí.
0: Tot i així, és veritat que ara venim de la Covid i crec que majoritàriament tothom preferim que aquestes 10 persones estiguin confinades, pel seu bé també, perquè hi ha hagut un positiu i aquesta persona ja ha estat tractada, però pel bé de tothom, no?
3: Ja.
0: Perquè no es pugui estendre. Carmen, tu faries la quarantena a l'hospital o què?
4: Hombre, ahora que he dejado el tabaco, sí la aguantaría.
0: ¿Has dejado de fumar?
4: Ya llevo.
1: Olé.
0: ¿Y cómo portas?
4: Bien, ¿sí? Con un poquito de ansiedad cuando veo fumar a...
0: A la Cris, que lo ha deixat. Mira, la setmana passada vam fer una entrevista sobre aquest tema, deixar de fumar. Després te la passem al WhatsApp perquè la puguis sentir. I va venir una infermera del Pujol i Capçada a explicar-nos com és el procés de deixar de fumar, que cada cop que s'intenta no passa res, perquè al final, bueno, cada persona té uns processos i potser a la primera no ho fas, però a la segona o a la tercera sí que ho aconsegueixes. O sigui que des d'aquí, Carmen, endavant, tot el nostre suport, que al final és difícil, eh?
1: Sí.
0: Quant de temps portes ara sense fumar?
4: Pues...
3: 5 o 6 meses, no?
4: 5 o 6 meses.
0: Oh, molt bé, o sigui, ja has passat la part més difícil.
4: Sí.
0: Ara ja... Ara és no relaxar-te mai i ja està.
4: No.
0: Doncs l'antivirus, que era un dels temes que volíem parlar aquí també. Un altre dels temes, que a mi aquest em costa moltíssim, és paneroles, mosquits... No sé si vosaltres n'heu vist ja, m'heu dit que sí. I aquí al Prat és veritat que des de la pandèmia, justament amb el confinament, les paneroles van anar venint per aquí per buscar aliment, perquè vam deixar de sortir... També hi té molt a veure amb les rates i les paneroles tota la brutícia que deixem al carrer. Entrepans que no es llencen, menjar que es queda pel carrer i que aprofiten, evidentment, per menjar-se. Cris, no sé si tu portes bé el tema de les paneroles, si has vist mosquits, si has vist rates pel Prat o no.
3: Jo vivo en Sant Jordi, justo al lado del Parque de la Solidaridad.
0: Sí.
3: No tenia ni un mosquito i fue llenar el lago... Y yo no puedo abrir el balcón porque se me llena el piso de mosquitos.
0: Tú
3: por
0: ya
3: la noche.
0: Mosquitos, ¿eh?
3: Todo el día y toda la noche lleno de mosquitos, de los grandes, ¿eh? Pero es por el agua estancada. Mm. Yo no sé para qué lo hacen.
0: Es fan tractaments, però suposo que no és suficient, ¿eh? Perquè a vegades hem parlat d'aquestes superfícies tan grans i és veritat que no es necessiten superfícies tan grans, sinó que amb un gotet on es quedi una mica d'aigua, aquí ja crien i ja comença.
3: Però és que vas paseando con el perro, y ves nubes de mosquitos.
0: Sí.
3: No puedes abrir la boca. Nubes y nubes de mosquitos.
0: Sí, el teu problema és més mosquits que rates o
3: no,
0: paneroles.
3: De l'altre no he visto nada de momento.
0: Tens mosquiteres a casa?
3: No.
0: Hi ha unes que us recomano a tothom. Sí. Estic molt contenta amb les mosquiteres perquè són, es posen molt fàcil, es treuen quan vols. I
3: no van a collada ni nada. No.
1: Ja no us diràs d'on.
0: Ara us diré, perquè quan ens patrocinin ho direm en entera, però de moment no. Però és veritat que van molt bé perquè no cal fer res, les poses, les treus quan vols, i t'eviten que t'entrin mosquits i també paneroles, que és el meu problema principal, que no n'he vist encara, però que em fan molta por. Tu, Òscar, sí que has vist paneroles.
1: He visto en casa y incluso he visto que salía por el bidé, por el agujero del bidé, que enciende la luz y estaba a punto de salir y se metió otra vez. Y te lo tapé con cinta americana, todos los rebosaderos de agua, y aún así tengo otras, eran las americanas, aquellas, esas las he matado. Las que vi por ahí las maté, pero luego hay otras que son más gordas, más pequeñas, más gordondas. Esa también la maté. Sé que no se debería hacer porque dicen que ahí lleva los huevos encima, sí. Que si las pisas te tal, pero oye, ¿qué huevo lo voy a matar? No voy a dejarlas ahí que sigan campando a sus anchas.
0: No, digan como un spray, si no, es verdad.
1: He comprado lejía y un spray para cuando mate una, la piso. Claro. Hace plof, ese sonido clásico que hace plof, sí, que
0: un
1: revienta.
0: Un horror,
1: sí, sí.
3: No entres en detalles.
1: Y entonces la retiro con un pañuelo, el pañuelo lo tiro ahí bien envuelto, lo tiro y echo lejía ahí, esa zona, para que si hay bacterias que había llevado el bicho, que
3: dicen que
1: se mueran.
3: Que es el único animal que aguantaría una guerra nuclear.
1: Sí.
3: No se matan con cualquier producto, ni con lejía, ni con...
1: Y tengo todo cerrado y no sé por dónde entran, porque he tapado los agujeros y no sé por dónde entran. Quizás volando por... Es que tengo todo cerrado de momento, porque no tengo calor.
0: Claro.
1: Y aún así he visto.
0: Sí, tú por la finestra no crees que te hagin entrado.
1: Ahora mismo no, que está todo cerrado. Tengo toda la puta... Claro. Todo el día y toda la noche cerrado. No sé.
0: ¿Y no te fan angunia?
1: Un poco, pero no puedo decir, hay un spray, cuando voy a coger spray ya se ha ido, y tiene que ser un spray con una intensidad de toxina que te caga.
0: Sí,
1: tiene que ser muy intenso, no sirve uno de mosquitos o de moscas, tiene que ser uno especial.
0: No, yo es que lo paso fatal. Yo he arribado a marchar a casa y truco a los meus pares para que vinguin.
1: En un restaurante, que no voy a decir cuál porque si no lo hundo, dos veces que fuimos María y yo,
0: también las has visto.
1: Vi cucarachas y digo, mira, acabo de matar a cucarachas, ay, trae, trae, dice... Que no tenéis cebos o algo, ¿no?
2: Como tienen las puertas abiertas, les entra.
0: És veritat que és molt difícil tenir un local al Prat o a Barcelona en general que no tingui cap panarola. El que passa és que jo, quan les he vist, ja no torno. Però és veritat que és molt difícil no tenir-ne.
1: Però això no viene de que està falta d'higiene, entonces que se comen la porqueria.
0: No, perquè poden entrar entren per la porta.
1: I se comen la comida buena i tot el que hi ha per ahí, dejant restos.
0: En principi, clar, han de filmar tot, deixar-ho a la nevera, allà no poden entrar, però es poden entrar per la porta.
1: No és per dejadez de los restaurants.
0: Hi haurà alguns que sí, y ya de otras que es que,
2: lo que pasa es que si encuentran
0: está
2: comida
0: a la alzada del carrer
3: de los pozos del café también salen muchas.
2: Sí,
3: del café.
0: Del café. Oye,
3: sí, por favor, sí. La casa está donde limpian cuando hacen el café.
0: Ay,
2: si encuentran comida se quedan.
0: ¿Tú has visto a casa teva, María, o no?
2: No. Cucarachas no, hormigas.
0: Hormigas. Vale, hormigas. Amb això es porta millor, no? Les formigues o què?
2: Bueno...
0: Jo les formigues no em fan res, veus? No. Les formigues no...
3: Són pesades.
0: Les formigues se'n van amb vinagre.
2: ¿Sabes qué pasa? Que mi edificio se empeñó en poner como un metal, ¿cómo se llama esto que ponen en la pared?
3: ¿De aislamiento o algo?
2: Sí. Esto.
1: Pladul.
2: Bueno, no sé, como un metal que se ponen en las paredes de los edificios, y eso no va bien para las cucarachas y todo eso, ahí anidan todos.
1: Aislante las paredes de los edificios para que no cale la humedad.
0: Si no está bien tancat,
2: ahí está.
0: Si alguna,
2: y todos los años,
0: sí.
2: Todos los años, hormigas. De momento,
0: bueno,
2: de momento.
0: Formigas, no, que...
1: Sí, gran verdad.
0: Carmen, tu tens una experiència que...
3: Religiosa.
0: Sí que en tens, eh? Sí que has agafat a casa, eh?
4: Sí.
0: ¿Y te entran per la finestra?
4: Luego, es que... ¿sabes cómo las dejé de tener?
0: ¿Cómo?
4: Porque al lado de la puerta de la calle del portal había un agujerito y yo con cemento lo tapé.
0: Claro. Es que entran por aquí, sí.
4: A las 2 de la mañana. Para que no me viera nadie.
0: Clar, però bueno, és que al final això s'havia d'arreglar.
4: Claro.
0: Tu les has arribat a agafar, a portar-les en un pot a Salut Pública, perquè vegin quin tipus eren Que sí. Això està bé, ens van dir la setmana passada que tot el que veiem, rates, paneroles i tal, truquem. Què passa? Que si és a casa teva, sí que has d'arreglar tu. Si hi ha un niu a casa teva, ho has de fer-ho tu amb la propietat teva. Mm. Si ve de fora, de la claveguera, per exemple, doncs sí que es fa des de Salut Pública. I a tu et van dir que es quedaven les paneroles per, sí, per veure quines eren, eh?
4: Sí.
0: I no et va fer angúnia posar-les en un pot i tenir-les allà?
4: No, estaven mortes.
0: Ai, ai, ai, però mortes, és que a mi em fan angúnia tot, mortes i tot. Sí, no. Ara aquest any ja n'has vist o no?
4: No.
0: Des que vas tapar allò, s'ha solucionat.
4: No. Sí, ja sí, no hi ha ninguna.
0: Mira, doncs esperem que tinguem un estiu tranquil. No pinta, perquè ha plogut molt, sí, el Prat està més verd que mai i això els hi agrada molt a tota la fauna, però bueno. Hem d'acabar aquí, ens quedava el tema del Bizum, però com que comença el dilluns, que podrem pagar amb Bizum a algunes botigues, ja parlarem la següent setmana a veure com, si us heu trobat algun comerç que sí que podíeu pagar, si no, veurem com funciona. Acabeu amb música.
1: Los mojinos escocidos, el puto perro.
0: Molt bé, doncs gràcies per venir, que vagi molt bé.
3: Gràcies, bon dia.
1: Bon dia.

0: Ara tens una nova manera de contactar amb el Prat Ràdio i participar al Planeta Prat a través de WhatsApp. Apunta aquest número a la teva agenda. 639 47 67 01.
1: L'espai de la granja de la Ricarda ha acollit la primera edició del Parc de Nadal.
2: Èxit de la 52a Fira Avícola de la raça Prat.
3: Un any més, el Prat Ràdio es converteix en ajudant dels Reis d'Orient, amb la campanya solidària de recollida de joguines de la Creu Roja del Prat.
2: I el Prat al pessebre vivent és un dels moments més esperats de l'època nadalenca.
0: El Prat Ràdio t'ho vam explicar. El Prat Ràdio sempre present en tot el que passa al Prat.
4: La moto de Sasha. Todos los martes de 9 a 10 de la noche, un programa donde hablaremos de... No recuerdo nada. La moto de Sasha... Esto es absurdo. La moto de Sasha, un programa de...
5: Notícies en xarxa.
6: Bon dia, són les 10, us parla Arnau Vilà. Mestres i professors del Baix Llobregat i del Penedès estan cridats avui a la vaga. És la segona jornada d'aturades d'aquest nou cicle i arriba amb govern i sindicats enfrontats i amb posicions enrocades. Els sindicats convocants de la vaga, USTEC, professors de secundària, CGT i intersindical, posen damunt la taula un increment salarial de 400 euros per acabar amb les aturades. Però des del govern se'ls demanen propostes realistes amb la vista posada a la reunió prevista per demà dijous. Escoltem ara Mireia Valentí, portaveu d'USTEC al Baix Llobregat, i Ramiro Gil, de professors de secundària, on tots dos s'han mostrat poc esperançadors per a aquest futur de les negociacions.
7: El govern i concretament la Conselleria d'Educació està molt enrocada en que ells ja han fet un pacte amb un sector molt minoritari del sindicalisme, un pacte que a més el 99% del professorat i personal docent no hi està d'acord.
8: Sembla ser que demà no vindran amb gaires propostes. Ens volen seguir mantenint en una estratègia de fer perdre el temps, de convocar-nos a unes reunions, perquè d'una banda sembla que el govern diu que està disposat a negociar, però a la realitat ens diuen no, aquest és l'únic acord possible, el que hem signat amb Comissions UGT.
6: Tot plegat quan aquest dimarts s'ha fet la primera jornada de vaga a tota Catalunya, amb un seguiment que el govern situa en el 35%, mentre que els sindicats l'eleven al 70%. Encara en clau educació, la consellera d'Interior, Núria Parlon, i el director general dels Mossos d'Esquadra, Josep Lluís Trapero, compareixeran aquesta tarda a la Comissió d'Interior del Parlament per donar explicacions sobre les infiltracions policials en una assemblea de 200, on un dels punts que ha acabat de caldejar el pols amb educació i que han cès alguns dels partits de l'oposició. En mobilitat, hores d'ara, es van aixecant els talls a la B23 a Sant Just, direcció Barcelona, per les protestes dels docents que tallaven la via. Malgrat això, encara es registra circulació densa en aquest punt en ambdós sentits. Pel que fa al servei ferroviari, la R4 registra retards d'uns 30 minuts per una incidència per robatori de coure entre les estacions de Sant Feliu de Llobregat i Molins de Rei, segons ha informat Renfe. A més, els trens amb destinació Martorell inicien i finalitzen el seu recorregut a l'estació de l'Hospitalet de Llobregat. I en esports, el Barça estudia prendre mesures legals davant les acusacions de Florentino Pérez sobre el cas Negreira. El president blanc, en una desafiant roda de premsa, ha assegurat que les maniobres del club blaugrana amb els àrbitres han impedit que l'equip madridista hagi sumat 7 lligues. Tot plegat en una compareixença en què ha convocat eleccions a la presidència i ha anunciat que s'hi tornarà a presentar. I això és tot, fins aquí les notícies en xarxa.
5: Notícies en xarxa.
9: El Prat Ràdio, 91.6 FM.
10: Tens un comerç al Prat?
11: Hi ha 63.157 persones al Prat que poden anar a la teva botiga. Però saben on ets? Anuncia't al Prat Ràdio.
12: 93 478 53 60
13: 93 478 5360.
10: Al Prat tot resulta ben pagat.
14: The blues is all right. Roots Blues Radio és el millor programa de blues. A
15: ens pots escoltar els divendres a les 10 de la nit per elprat.digital/ràdio. The blues is all right, it's all right, it's all right, it's all right, it's all right, every day and night. Time for DJ.
16: Time for DJ. Time for DJ. Time for DJ. Time for DJ. Time for DJ. Time for DJ. Time for DJ. Time for DJ. Time for DJ. Time for DJ.
17: Todo el techno, techno, todo el dance, dance, todo el house, house, lo tienes aquí.
18: I think it's time for DJs. Hey,
16: time, for DJ,
18: hey,
16: time for DJ, time for DJ, time for DJ, time for DJ,
19: Sábados, sábados,
20: sábados.
19: En el 107.2 de Radio Despí y en el 91.6 del Prat Radio.
18: Time for DJs.
21: Time for DJs.
18: Time for DJs.
21: Time for DJs. Time for DJs.

0: La policia local del Prat ha celebrat un any més el Dia del Patró amb un acte a l'Auditori del Centri.
1: La violència institucional i digital ha centrat la commemoració del Dia Mundial per l'eliminació de la violència vers les dones del Prat.
2: I els càntics flamencs han ressonat avui dissabte amb força al Teatre Modern del Prat. El motiu ha estat l'edició número 40 del Festival Popular Andalús, organitzat per la Casa d'Andalusia.
3: El Prat Ràdio t'ho vam explicar. El Prat Ràdio sempre present en tot el que passa al Prat.
4: El reafter de los domingos se llama Dance Tour. En el Prat Radio, cada domingo, de 3 a 5 de la tarde, la fiesta continúa. No acaba el fin de semana. El fin de semana acaba de comenzar con Dance Tour. JM Salinas te ofrece todas las mejores novedades de la música dance, la música dancey, la música dance. Bueno, da igual, la música chumba chumba. Súbete a nuestro avión y disfruta de las mejores novedades. Disfruta de los bonus tracks, de los remembers y, como no, de las mejores sesiones, esas que te editamos cada fin de mes. Y, como no, viajamos en nuestro avión a cualquier parte del mundo para descubrir lo que se escucha en ese país en concreto. ¿Dónde viajaremos? Ya sabes, cada domingo de 3 a 5 de la tarde, Dance Tour con JM Salinas. JM Salinas. JM Salinas.
5: Juan López en los controles, la fiesta va a explotar.
4: Escúchanos cada sábado desde las 2 en el Prat Radio.
5: Diversión divertida, ven y únete a bailar con Juan López y Dimi, no te puedes parar.
4: La música variada y de fiesta para toda la familia te espera.
6: El jazz ha arribat al Prat Radio i ha arribat per quedar-se. Cada diumenge de 10 a 11 de la nit, un recorregut apassionat i apassionant als estàndards imprescindibles de la nostra música. Jazz setmanal, jazz per tots els afeccionats, els de sempre, els que s'acaben d'incorporar i els que ho són i encara no ho saben. Jazz setmanal, cada diumenge de 22 a 23 hores.

0: 14 minuts ara mateix per sobre de les 10 del matí. Comencem a parlar de cultura. Avui tenim un programa de nou molt cultural perquè parlarem de teatre. Concretament anem fent el seguiment del Teatre Càdix, que ara aquests mesos va sortint a diferents emplaçaments de la ciutat i que també ens porta al teatre, no només a la seva seu, sinó que també fa que surti de les seves parets, ens ho porta a les places. Ara passem cap a la plaça de Pau Casals, on viurem l'última escena de Bodas de Sangre. De tot plegat en parlem amb la seva directora, amb la Ceci Ràfols. Què tal, Ceci, com estàs?
1: Hola, bé, bé, aquí amb vosaltres.
0: Gràcies per acompanyar-nos avui i tenim presencialment la Leni Ortiz, que és una de les actrius. Hola, Leni, com estàs? Com va?
2: Hola, molt bé, molt bé.
0: Un altre projecte, eh, Leni?
2: Un altre,
0: molt
2: sí.
0: Bé. Ceci, comencem per explicar una mica com va sorgir la idea de recuperar aquesta tragèdia, de, també una tragèdia clàssica, no?, i portar-la a carrer, perquè això no sé si ho havíeu fet abans.
1: Sí, mira, jo t'explico. Això, el que estem fent és repescant una petita escena que vam crear pel mes de gener quan es va fer el de fer Teatre Costa. Perquè bueno, creiem que és una escena bonica, que ens vam quedar com amb les ganes de seguir fent-la, i vam pensar que buscar, que podia encabir-se en algun lloc d'alguna localització d'aquí del Prat, i vam pensar en la Torre Balcells. De tota manera, t'he de dir que fa molts anys, l'altre dia precisament una companya del Teatre Càdix em feia de memòria de que fa 20 anys, bueno, de tota manera el Josep tenia aquestes coses de fer puntualment. Clar. Coses també fora del Teatre Càdix. Vam fer la casa de Bernarda Alba, just on farem el dissabte Bodas de Sangre. Però bueno, Bodas de Sangre serà una escena molt petitona, eh? Allà dintre del Casal de Cultura, quan no era l'escola de música, es va encabir la casa de Bernarda Alba i va ser molt xulo.
0: O sigui, que recupereu una mica aquest esperit del Càdix, no?, també de fa 20 anys, que és veritat que sempre heu sortit al carrer, no?, però ara feia uns anys que us veiem més a la seu i ara torneu a sortir al carrer. Ceci, per què vau decidir agafar aquest clàssic Bodas de Sangre de Federico García Lorca? I una mica expliquem què és el que es trobarà la gent per qui no sàpiga de què va.
1: A veure... Bodas de Sangre és una... Bueno, Federico García Lorca era un poeta que el Josep sempre feia servir, i és molt una etiqueta per mi que va vinculada al Josep, a banda d'altres, perquè el Josep era polític en aquest sentit i ens va fer conèixer moltes, un ventall molt gran d'autors, però Federico García Lorca era un dels seus. Clar. Autors amb els que vam treballar tantes obres amb ell, vull dir, hem treballat molt Lorca amb el Josep, i Bodas de Sangre, per la part que em toca, perquè aquesta, et vull explicar que aquesta escena es farà dues vegades. En aquesta ocasió hi haurà una cosa nova que no vam fer quan vam fer Teatre Costa, perquè hem adaptat una mica al lloc l'escena, i una serà la convencional que vam fer al Càdix, i la segona, que és la mateixa repetida amb les actrius diferents canviant els personatges, la farem d'una altra manera, que fins i tot la Leni encara no sap ben bé què farà.
0: Leni serà
1: sorpresa. Però que hi haurà un canvi.
2: I tant.
1: No, ella ja té una mica ja li hem dit alguna cosa, però pobreta, això serà un pim-pam, canvio de ubicació completament. Però el que jo vull rescatar-te és que aquestes dues escenes, una està dirigida per Vanessa Vigil, que ha pogut estar en entrevista amb nosaltres, i l'altra l'he dirigida jo. I llavors, que dirigeixo és la que hi haurà el canvi nou, que no sabem ben bé què passarà, però hi haurà un canvi en aquesta ubicació, i la que jo interpreto, jo vull explicar, perquè és una cosa que no he tingut l'oportunitat d'explicar, i és que jo, per edat, jo no puc fer aquest... Bueno, aparentment, aquest paper l'ha de fer una noia jove, no? I en el seu moment, quan el Josep va muntar l'obra, que la va muntar en dues ocasions, en aquestes dues ocasions jo mai vaig tenir l'oportunitat de fer el paper que faig. I aquest paper, jo sempre que estava entre bambalines, em mirava l'obra, que a més casualment la Vane i jo sempre estàvem entre bambalines veient l'obra, sempre volia fer aquell paper perquè és tan bonic. I vaig dir, pues me voy a dar el gusto, i
0: la
1: el fet que t'acosta, com que és una cosa d'experimentació, d'arriscar-se, de jugar, jo vaig dir, jo quiero hacer de novia. I la Vane em va comprar la meva proposta, i gràcies a la Vane jo he pogut fer de nòvia, que no tinc l'edat que li pertoca, en teoria. Mm-hmm. Perquè ara tot és possible, eh? També t'ho dic.
0: Sí, que per tu també ha estat un procés molt maco, no? I algo que tenies allà pendent, això de poder fer de nòvia a sí. Bodas de Sangre, clar.
1: Sí, sí. Clar, jo porto molts anys fent teatre, porto molts anys vinculada al Càlix, i és una espineta que tenia allà clavadeta.
0: Molt bé. La part de la direcció, com l'has portat? Com han anat els assajos? I no sé si és diferent pensar un espectacle per carrer, per aquesta plaça, o dins del Càdix canvia molt?
1: Sí, clar que canviarà. D'entrada, la meva escena, l'escena que jo no dirigeixo, serà la convencional, i per tant l'única cosa que ens hem limitat és a buscar un lloc que sigui adient per l'escena. Vull dir, l'ideal hagués estat fer-ho en el camp, vale? Mm-hmm. Amb una casa de pagès, o amb una... De fet, la portalada de la Casa Balcell seria perfecta, però està tancada i està adaptada als temps d'ara. Aleshores, no ens quadra. I per això ens hem traslladat a el que seria el lateral, que és, ens quadra més com si fos una casa pairal, una casa de pagès o una casa de poble, i l'hem traslladada al lateral per aquest motiu. La meva, la que teòricament jo hem adaptat, no s'explica molt bé què passarà. Jo espero i desitjo que encaixi, que la gent hi entri, perquè el text és molt, el text ho diu tot, i el text és preciós,
0: sí.
1: Però clar, canviem totalment, és com si ara ens és a dir, ho actualitzem al temps d'ara. Un text de fa del segle passat, l'actualitzem en el temps d'ara, i el traslladem en un espai convencional, i bueno, encara t'he de dir, ho sento, però és així, que no sabem com resultarà. Però jo, a veure, amb l'Helen i amb la Mercè com a actriu principal, i després la Elsa com a nòvia, i estic segura que
0: sortirà
1: molt
0: bé.
1: Però sí.
0: Clar que sí. Leni, com és el teu paper? Què saps d'aquí? Perquè clar, diu la Ceci que veurem com acaba sortint tot plegat.
2: Bueno, jo a la primera escena faig de veïna. Mm-hmm. I aquí és on han fet el canvi, vale? Aleshores bé, jo crec que bé. I l'altra, pues, com no l'ha tocat, pues
0: també
2: el que
0: bé,
2: a mi em fa és que, bueno, jo poques vegades he fet teatre al carrer, no?
0: Clar.
2: Només he fet teatre al carrer quan hem fet el Pratocul. I aleshores, bueno, pues és diferent,
0: és
2: perquè
0: diferent, sí.
2: El Càdix és casa, saps? I bueno, tens la confiança, no? Però bueno, el carrer ha de sortir bé també. Jo suposo que a la gent li agradarà, i nosaltres posarem tot el cor, tot el cos, i ho posarem tot.
0: Això és tot dissabte, en dues sessions, diguem, no? Però val la pena quedar-se a les dues escenes també. A quines hores hem d'estar per allà?
1: Perdona, és molt curt, és molt curtet, és a les 12... i cada escena no arriba ni a durar 10 minuts.
0: Perfecte. Mm-hmm. O sigui que a partir de les 12 veurem tot seguit, no?
1: Sí, sí, a més ja et dic que serà molt ràpid, i no tindran temps d'avorrir-se perquè és molt curteta, i és molt, molt concentrat tot, molt intens, amb menys de 10 minuts.
0: Doncs recordem a tothom que això no ens ho podem perdre, perquè al final val la pena poder gaudir de la cultura, gaudir-la també a les places, com és el cas de la plaça Pau Casals, a partir de les 12 aquest dissabte. I hem comentat una mica la resta de companyes que també hi participen. Et sembla, Ceci, les anomenem, perquè val la pena, no totes poden estar aquí sempre, que sabem que els nostres horaris són una mica més complicats, però sí que és gent de referència i gent amb molt de bagatge a Càdix.
1: Sí, i tant, sí.
2: Home, i tant,
1: veure,
2: que s'han d'anomenar,
1: la primera escena en la que dirigeixo jo estan la Meroño fa el paper de la madre, la Leni Ortiz fa el paper de la veïna i la Elsa Barba fa el paper de la nòvia. I Leni, te dejo que tu digas la segunda parte.
3: Bueno, pues la que dirigeix la Vane Vigil.
0: Sí.
3: La núvia és la Ceci Ràfols, la veïna és la Mercè Meroño i la madre sóc jo.
0: Molt bé, doncs val la pena veure aquests dos canvis, a veure què ha pensat la Ceci Ràfols per donar-li una volta a aquest clàssic i després també l'escena clàssica poder-la rescatar. És una grandíssima proposta, gràcies també per acompanyar-nos avui, com sempre, al Càdix, i també aprofito per recordar-vos que el Càdix té xarxes socials, la pàgina web, per estar pendents de tot el que fan, no només en aquesta seu tan maca que deia la Leni, és casa, perquè el Càdix al final és un espai preciós, però també per seguir tot el que fan a Garre. Ceci, gràcies. Una abraçada.
1: Gràcies a vosaltres.
0: Molt bon dia.
1: Gràcies, Leni.
3: De res.
0: Leni, moltíssimes gràcies, com sempre. Un plaer tenir-te per aquí.
3: Gràcies, igualment.

0: Ara tens una nova manera de contactar amb el Prat Ràdio i participar al Planeta Prat a través de WhatsApp. Apunta aquest número a la teva agenda. 639 47 67 01.
1: La música d'arrel potablava ha estat la protagonista de la darrera edició del 20 vinils.
2: Bona tarda. El Prat ha celebrat el Dia Mundial de la Salut Mental amb dues activitats que connecten cos i ment.
3: Inaugurada durant els dies de Festa Major, l'exposició col·lectiva d'artistes del Prat és la mostra més popular acollida per la Sala d'Art Josep Balles del Centre d'Art Torre Muntades.
0: Vols saber tot el que passa a la teva ciutat? Aquesta és la teva emissora, el Prat Ràdio, 91.6 de l'FM. Sintonitza'm.
4: Busca y crea nuevos recuerdos junto a nosotros. Novena temporada de Mate, Tango y Folclore. Miércoles, 15 horas, acá, en el Prat Radio. Te abrazamos.
5: La moto de Sasha. Todos los martes de 9 a 10 de la noche. Un programa donde hablaremos de... No recuerdo nada. La moto de Sasha. Esto es absurdo. La moto de Sasha, un programa de...
2: Són dos quarts d'onze.
6: Serveis informatius al Prat Ràdio.
2: Què tal? Bon dia, ens parla Luis Rodríguez Alonso. Segona de les jornades de vaga convocades al sector educatiu, la primera territorial i que avui té el seu epicentre al Baix Llobregat, Penedès i també al Garraf. Una protesta que ja ha provocat talls de trànsit a la B23 a Sant Just Desvern i també la Nacional 340, en aquest cas al Penedès. De fet, la d'aquest dimarts també ha col·lapsat la capital catalana i en una jornada que el govern ha xifrat en un 30% i els sindicats en un 70%. Durant la protesta, els docents han reclamat més inversió, menys ràtios i també que els Mossos no entrin als instituts. Escoltem Yolanda Segura, portaveu d'USTEC, que és Ignasi Fernández, secretari de professors de secundària.
7: Aquest conflicte, qui té la responsabilitat de desescalar-lo, és aquest govern arribant a un acord que reverteixi la pèrdua de poder adquisitiu i que realment doti de recursos i de mesures als centres educatius perquè l'alumnat pugui rebre l'atenció que es mereix.
8: President, vostè va signar un acord de país i aquí darrere meu té un conflicte de país. Els professors de Catalunya li demanen que expliciti instruccions concretes a la consellera perquè dijous aporti propostes sobre el retorn del deute dels sexenis a 38.000 professors i mestres de Catalunya, que aporti una millora substancial del complement específic.
2: Present demà hi ha una nova reunió entre conselleria i els sindicats convocants. Més coses, el Centre Cívic Palmira Domènech ha acollit la 7a edició Social Elevator Pitch al NIU, un programa d'assessorament en emprenedoria social que reuneix propostes vinculades amb l'economia social i en la marca de maig cooperatiu. Enguany fins a 21 propostes que s'han accedit a la convocatòria i que 10 han arribat a la final. Han tingut temps durant 8 minuts per explicar davant d'un jurat especialitzat que al final quin era el seu projecte. Escoltem Agustina Rodríguez, és la tècnica de promoció econòmica.
9: Primer, nosaltres fem una crida a projectes per ser incubats. Aquest any hem tingut bastant demanda, vull dir, van tenir com 20 projectes. D'aquests 20 vam escollir 10 i aquests 10 projectes són els que s'han incubat i avui es presentaran 8 perquè hi ha dues persones que en principi no poden assistir avui.
2: L'esdeveniment imposat per l'Ajuntament del Prat i l'Ateneu Cooperatiu del Baix Llobregat pretén donar un cop de mà a iniciatives vinculades amb l'economia social i de segell pretenc.
6: Esports.
2: I els esports, l'associació Camí d'Arts Marcials del Prat organitza 3 seminaris oberts a la ciutadania aquest cap de setmana per tal d'apropar aquesta art marcial. La primera serà diumenge al Julio Méndez a les 9 del matí i fins a les 5 de la tarda. La finalitat d'aquestes trobades és la d'apropar a la ciutadania un petit tastet de l'oferta d'aquesta entitat local, com és la pràctica i divulgació de les arts marcials, defensa personal i d'activitats físiques i culturals. Les següents seran la setmana que ve, divendres i dissabte, en aquest cas a l'Estruc. Això és tot de moment. Nosaltres ho deixem aquí. Tornem amb més notícies a quina hora.
3: Aquest cap de setmana, diferents supermercats de la ciutat han participat al Gran Recapte.
10: La Generalitat de Catalunya ha posat en marxa una campanya de protecció civil per promoure que tota la ciutadania disposi d'un kit d'emergències
11: La tradició, la cultura popular i sobretot el record dels inicis agrícoles de la ciutat no han faltat avui a la granja de la Ricarda, on s'ha acollit l'edició de l'Aplec de la Tartana.
12: El Prat Ràdio t'ho vam explicar. El Prat Ràdio sempre present en tot el que passa al Prat.
13: Itinerarios, un vuelo sin motor por 5 continentes alrededor de la música y del tiempo. Todos los lunes de 9 a 11 de la noche en el Prat Ràdio.

0: La Caixa Negra amplia i canvia horaris, però l'essència és la mateixa. Si ja t'agradava el que fèiem, en tens més, i si no volies caldo, tassa i mitja.
1: Els divendres, de 8 a 10, seguirà sonant la millor Black Music que puguis escoltar al Baix Llobregat, aquí, al Prat Ràdio, 91.6 de l'FM.

0: 35 minuts per sobre de les 10 del matí. Continuem en directe al Planeta Prat explicant-vos més temes i avui ens apropem a un nou projecte que ha aterrat al Prat, concretament al carrer Castella, el número 7779. Es diu MOS, Estudi Artístic, i fa uns dies que les comencem a seguir per xarxes socials i teníem aquest interès de veure què és el que fan en aquest espai. Les hem convidat perquè ens ho puguin explicar, perquè també doncs, proposen algunes activitats del maig cooperatiu. En parlem amb elles, parlem amb aquest equip creatiu de MOS Estudi, amb l'Olga Merchant. Què tal, Olga? Benvinguda.
1: Molt bé, moltes gràcies.
0: Com estàs?
1: Molt contenta, molt il·lusionada.
0: Nosaltres també de tenir-vos per aquí, perquè teníem molta curiositat. Tenim a l'Andrea Casadevall. Què tal, Andrea?
2: Bon dia, moltes gràcies.
0: I a la Patricia Rodríguez. Què tal, Patricia?
3: Hola,
0: benvinguda.
3: Bon dia. Gràcies.
0: Com comença tot això i com podem definir el que és MOS, Estudi Artístic?
1: Penso que és més fàcil definir què és i després com va sortir la idea. MOS és una cooperativa de nosaltres tres, que som tres dones, que som artistes i hem estat sempre una vida una mica precària en el món cultural i artístic. Llavors teníem la necessitat com de reconnectar en espais, sobretot segurs, perquè últimament és una mica difícil de trobar espais segurs i còmodes i accessibles que puguem estar, i volíem fer, doncs, tot allò que sempre hem buscat en altres llocs, unificar-lo en un espai només. Llavors vam dir, va, volem fer tallers per a tothom, al dematí, a la tarda, que no hi hagi problemes d'horaris per la gent, que siguin assequibles. Després també volíem tornar a connectar amb la nostra faceta de, com a artistes de creadores. Uh-huh. I vam dir, doncs un coworking, perquè també hi ha molta gent que ho necessita,
0: sí,
1: que no et pots emmerdar tota la casa, no? I necessites un espai on poder emmerdar sense que ningú et busqui després. I després també volíem fer
2: un espai per nosaltres, per poder crear.
1: Sí.
2: I també està pensat també l'espai per, de tant en tant, fer algun workshop, algun taller així puntual, on poder convidar artistes de fora, consolidats o no, uh-huh, que puguin venir a, i oferir el seu coneixement artístic. Uh-huh.
1: Sí, volem com apropar l'art a la ciutadania, però des de tots els nivells, més amateur o més començar fins a professional, perquè sí que aquí al Prat hi ha molta, molt teixit cultural, llavors és com trobar un lloc per tothom.
0: Heu buscat aquest espai, no? Perquè és veritat que hi ha molta oferta de molts tipus, però que aquí intentareu doncs, agafar tots els nivells diferents d'apropació artística.
1: Sí.
0: Us coneixíeu? Éreu amigues? Com ha sorgit això? Perquè veniu de disciplines diferents, les tres sou artistes, no? Però, clar, heu hagut de sumar esforços, també.
1: Sí, molts.
2: La Olga és il·lustradora, s'encarrega de la part de dibuix, pintura, il·lustració. Jo vinc de la ceràmica i la Patricia ve del món de la serigrafia. Llavors una miqueta el punt d'unió ha sigut la Olga, que ens va anar coneixent per separat i ens va anar unint a les tres.
0: I al final tenies com aquesta visió de dir, mira, necessito altres artistes també, perquè tirar endavant un local, sabem el que significa,
1: sí,
0: no? Però, clar, gent que encaixi amb tu, que potser tinguin disciplines o es dediquin a disciplines que puguin fins i tot complementar, no? Que no,
1: bàsicament
0: que no
1: era això.
0: Repetitiu.
1: Sí, era això, era com enriquir. Al final jo penso que les xarxes i les unions, no?, és el que fa que sigui tot més divertit, uh-huh, i més aprofitable. I és com també a veure, és que tot això va sortir perquè jo em vaig presentar a la incubadora
0: sí,
1: de UIQ.
0: Que ahir es va fer el punt final, no?
1: En aquest any.
0: Moment de presentar.
1: Jo vaig estar l'any passat, uh-huh, i em vaig presentar amb una idea de que jo volia fer això, però des del començament jo volia fer-ho amb altres persones. Però no sabia qui. Uh-huh. Era com, haig de trobar aquesta gent i aquest suport i perquè com jo he sigut moltes... Bueno, és que clar, la meva filosofia de vida és que hem d'enriquir el teixit i hem de compartir. Llavors jo penso i crec en les xarxes d'ajuda, de suport, de creació, de tot. Llavors era com, vale, jo tinc aquesta idea d'aquest projecte, jo el vull fer, i tu també em deies, és que és molt gran, i jo sempre pensava, bueno, és que ja trobaré algú que m'ajudi, que en algun moment ho podrem fer i ja està. I després d'un any i mig o així, Vaig coincidir amb la Patrícia amb un taller que feia de serigrafia, em va agradar, li vaig demanar per conèixer-nos. Ella es va presentar aquest any a la incubadora també de UIQ.
3: Sí.
1: I ja vam parlar. I després vaig buscar una profe de ceràmica i volia gent que fos del Prat. Uh-huh. O que visqués aquí.
3: Clar.
1: I que tampoc fos la mateixa gent de sempre. I ara ens vaig rebuscar i em van recomendar a l'Andrea. Vaig mirar el seu Instagram, em va encantar, i ja vam conèixer, bueno, vam fer un cafè i ja va ser amor a primera vista.
2: Vam connectar, sí.
1: Sí.
2: Sí, la veritat és que les tres vam connectar, tot i no conèixer-nos, vam connectar i...
3: La Olga és la reclutadora.
4: En quin punt estàveu vosaltres? Perquè la Olga portava pensant aquesta idea molt de temps, i de cop i volta que t'arribi amb aquesta proposta una persona que tampoc no la coneixia, li vas fer un taller, Patrícia, però tampoc no la coneixies tant, no?
3: Bueno, sí, ens vam conèixer aquí al Prat, vam coincidir a l'aparador. Jo sóc il·lustradora, uh-huh, sí, i faig les meves il·lustracions des de la serigrafia, i llavors ens vam conèixer allà.
4: Et va proposar això i vas dir...
3: Sí, bueno, va dir, hem de parlar perquè tinc una proposta. I bueno, vam parlar i bé, després va venir l'Andrea, mm-hmm, i tot va ser com molt fàcil.
4: O sigui, que us ha encaixat en un punt que també buscàveu potser, no?
3: Parlem de finals de setembre, que vam parlar, clar, la Olga i jo.
4: A partir d'aquí, com va ser la part pràctica?
1: Horrible.
4: Anar a la vida real, buscar local, tot el que suposa endreçar-ho, netejar-ho, adequar-ho al que necessiteu. Com ha estat aquest
2: procés?
4: La
2: veritat és que molt, molt tediós. Ara ja comencem a veure la llum, però, ostres, no es posa fàcil obrir un negoci. Però bueno, també com que ens han anat encaixant i ha anat bastant fluid, el que passa que bueno, és molta feina. Per sort som tres que hem pogut com repartir una miqueta la feina, però bueno, buscar el local que sigui accessible per tot el món, bueno, era una de la nostra idea, no? Que tothom pugui venir a fer art, crear una comunitat artística. Llavors has de buscar un local que estigui accessible per tothom.
1: Bueno, el van tenir que adaptar.
2: Clar. Exacte, vam tenir que fer unes petites reformes.
1: Sí.
2: Per...
1: Però van trobar un local que estava molt bé.
2: Sí.
1: Amb la Montse, que és la dona del local, vam negociar i va anar molt bé les condicions, perquè clar, alquiler fatal.
3: Sí, sí.
1: Nosaltres, precàries totals.
4: Clar.
1: Era com, mare meva.
2: Ella també es va enamorar del projecte.
1: Però es va enamorar del projecte.
3: Sí, sí.
1: I va confiar en nosaltres. Sí.
3: Sí.
2: Llavors això també jo crec que ens ha donat una empenta.
3: Clar, ja. Sí que és veritat
2: que algú confiés en nosaltres i que li agradés el projecte. La veritat és que ens ho han posat molt fàcil.
1: Sí. Sí. Després també que hem comptat i comptem amb l'ajuda de
2: d'Eres
1: Social, que els tenim bojos perquè estem cada setmana allà. Ara necessitem això, ara això, ara què era?
2: Sí, els hi agraïm moltíssim la feina
3: molt
2: que han fet. Estan
3: molt agraïdes amb l'Eres Social,
4: que és aquesta consultoria també cooperativa, que de tant en quan ens va visitant perquè estan molt implicats.
2: Sí, ens han ajudat a crear la cooperativa des de zero, a nivell
4: burocràtic. És molt difícil.
1: Sí, perquè mai... Bueno, cap de nosaltres emprendre mai,
2: no,
1: sempre...
2: No.
4: Clar, sempre ho havíeu combinat, no?
1: I més,
4: amb altres feines...
1: Clar,
4: amb...
1: I més una cooperativa, o sea, si acaso com autònomes, però com cooperativa nada. I luego també en promoció econòmica també ens han ajudat molt.
3: Mm-hmm. Sí.
4: Ara mateix, quant de temps fa que vau obrir, que vau pujar la persiana del local?
2: Mira, el divendres va ser el primer taller que vam promocionar. Vam començar amb una introducció a la ceràmica i el divendres vam començar. Llavors, a partir de divendres, dilluns, dimarts, hem estat ja donant les primeres classes d'il·lustració, ceràmica...
1: Sí. Còmic i manga, també.
2: Sí.
4: Anem una mica per aquesta part, perquè és per tothom que tingui interessos artístics i que potser doncs, no s'hagi apropat a cap disciplina, que voleu cobrir aquesta part, no? Que potser a Barcelona sí que tenim més clar on fer cursos, no? Tot això sí que és veritat que fins i tot està de moda, no? Regalar certes pràctiques, però aquí al Prat no trobàvem com un espai estable.
2: Sí.
4: Què és el que s'ofereix? Quins són els horaris? Per qui estan pensades aquestes activitats?
2: Està pensat per tots els nivells.
1: I totes
2: una miqueta,
1: les edats,
2: sí,
1: també.
2: una miqueta com la filosofia, així en termes generals, diguéssim que és com la llibertat creativa. Nosaltres volem que pugui venir qualsevol persona i que pugui desenvolupar el seu procés creatiu, tingui un coneixement o no. Siguin artistes consolidats o simplement gent que té alguna
1: inquietud
2: creativa, que simplement vulgui conèixer qualsevol disciplina i que es vulgui endinsar en aquest món.
4: Molt bé.
2: Llavors,
4: quines treballeu vosaltres? Quines disciplines feu? Tu fas la ceràmica,
2: jo
4: no, Andrea?
2: Jo faig ceràmica,
4: per exemple,
2: sí,
4: què podem fer amb tu?
2: Sí.
4: Quins cursos podem fer?
2: Ceràmica, per exemple, ara estem oferint les classes regulars, la introducció a la ceràmica, que és, diguéssim, com un petit tastet per aprendre com l'ABC de la ceràmica, i llavors hi ha tallers puntuals com vine per crear la teva tassa i pintar-la, o introducció al torn, el torn alfarero...
4: Sí.
2: Però bueno, anirem
1: ampliant
2: sí, cursos.
1: Sí.
4: Tu, Olga, fas la part de la il·lustració,
1: il·lustració,
4: no?
1: Dibuix i pintura.
4: Uh-huh.
1: Hi ha classes que estan al dematí i classes a la tarda, sempre, de qualsevol disciplina. Llavors, dibuix i la pintura està enfocat més a persones que volen perfeccionar i trobar el seu llenguatge des de la llibertat total. O sigui, pot venir una persona, ahí està a la mateixa hora, una persona que no té cap idea de materials, ni de suports, ni de res, i una persona que vol fer el seu projecte i és més tutories o mentories.
4: Uh-huh.
1: I després, a la il·lustració, el que vull fer és, com és el que jo estic més enfocada últimament, és ajudar a trobar el teu llenguatge des de desaprendre el que podem haver après del dibuix o de la pintura, i és provar i provar i provar. Al final és el mateix que sí a pintura, no? Però sí que és veritat que entra el llenguatge narratiu, llavors barrejar-lo amb música, barrejar-lo amb cine, els tipus de planos, com la psicologia del color, tot això, que al final són complementaris, els dos tallers, però bueno, és com més divertit i més això, a contar una història.
4: I la Patrícia també és il·lustradora, però sí, amb una tècnica concreta, que és la serigrafia,
3: sí,
4: que no sé si podem explicar, perquè això potser no és tan conegut.
3: Bueno, la serigrafia és una tècnica d'estampació i, bueno, el bo que té és que es pot estampar sobre paper, sobre teixit, mm-hmm. Llavors el que fem també és fer, doncs, proposar, doncs, que la gent vingui amb un disseny propi, o bé li podem donar, i que faci la seva samarreta, la seva tote bag, i que s'emporti el seu art, no? Que se'l porti posat,
4: molt
3: el
4: bé,
3: seu art. També fem estampació.
4: Uh-huh.
3: El que passa és que això anem afegint, estampació i gravat.
4: Al final de la setmana, recordem, clar, que porten 3 dies obertes, però
3: sí,
4: per fer,
3: exacte,
4: una mica, doncs, aquesta panoràmica general de quines coses gent del Prat normal i corrent pot anar al MOS Estudi també per apropar-se a aquestes tècniques.
1: Sí, una cosa que sí que voldria dir és que igualment, que, per exemple, no, allí que vam estar fent il·lustració, era com, vale, nosaltres fem il·lustració en el nostre taller, però això no vol dir que en algun moment no fem que el nostre dibuix o la nostra il·lustració o el nostre disseny de personatge es traspassi a la serigrafia i provem el taller,
4: clar,
1: de serigrafia. És bo també que estiguem les tres juntes,
4: sí,
1: no? Perquè podem rotar la gent i fer diferents tècniques per al seu projecte.
3: La ceràmica,
4: clar,
3: o el meu dibuix o el que he fet, no? El traspasso en un plat,
4: uh-huh,
3: de ceràmica o des de la serigrafia directament a la,
1: sí,
3: ceràmica. Bueno, hi ha moltes
1: que és
3: tècniques.
1: Una mica també la idea que tenim per el casal d'estiu infantil, uh-huh, que farem.
4: Fareu casal juliol?
1: Mm-hmm. El juliol, sí.
4: El mes de juliol, per quines edats està pensat?
1: Era de 4,
2: de
1: 4
2: a
1: 13.
3: 13.
4: Mm-hmm.
1: Sí.
4: Horaris, més o menys?
1: De 9 a 1.
4: Perfecte. Doncs, com sempre, aquí us hi podeu passar, no? Perquè
1: sí,
4: estan obertes i segur que el millor és poder preguntar directament, perquè com és un lloc nou que s'incorpora aquí al Prat,
1: sí,
4: doncs a vegades és millor conèixer-les, poder preguntar, i a partir d'aquí és una molt bona manera, no? Si tenim nens amb interessos artístics,
1: clar,
4: que ja veiem que els hi agrada, de fer un casal una mica diferent. Més enllà d'aquesta part, pensant en artistes de la ciutat que potser com vosaltres no hagin tingut aquest espai d'embrutar, d'expressar-se, d'estar-s'hi, també funcionarà com a coworking.
1: Sí.
4: A partir d'aquí, com us poden contactar? Quins espais també teniu disponibles?
1: Vale, tenim dues maneres de fer, d'agafar el teu coworking. No està el coworking que tens un espai fixe i amb el almacenamiento, ara no me sale en català.
4: Amatza, sí. És difícil,
1: sí.
4: De
1: C, del nivel C. Pues tienes tu espacio, hay una mesa que la puedes desmontar y puedes pintar en la pared o traer un caballete. Es fijo y tienes tú tienes las llaves y vas en el horario que quieres. Y después tenemos otra versión, que es una mesa compartida, llegas al espacio en el hueco que hay, trabajas, tienes que recoger cuando te vas y este es más asequible, a lo mejor si tienes un proyecto pequeñito, según el material que tengas también o lo que sea. La idea es que venga gente de todas las disciplinas que sean compatibles. Entonces, para saber el proyecto que vas a hacer, porque también te incluyen si necesitas mentorías, pues es que nos envíes un mail a MOS.
4: Perfecte. Quin és el correu?
1: mosestudiartistic@gmail.com.
4: Molt bé. També tenen Instagram, mos.estudiartistic, que ara us les deixarem també al nostre Instagram, però perquè pugueu veure tot el que fan. I a més d'això, suposo que voldreu continuar amb la vostra part artística,
1: sobretot,
4: no? Amb la vostra figura com a artistes, no sé aquí com heu pensat de l'encaix, perquè al final, proposant tantes coses, haureu dit, ostres, i quan em deixo temps, no?, per estar lliure i poder crear. Aquest encaix, no sé si us preocupa, com ho esteu vivint de moment?
1: A veure, clar, hem estat muntant i fent obra, perquè l'hem fet nosaltres, llavors portem com 3 mesos sense fer res d'obra nostra.
4: Clar.
1: Ha sigut només taladro.
4: Una obra, però d'una
1: altra. Sí. I llavors ara sí que és com, vale, hem obert, estem fent els grups i mirant com encaixen les classes i tot això, i és com, jo de vegades creu els dits i és com divendres al dematí per mi, però bueno, farem com puguem, no sé, és una mica...
2: Ara també li estem donant l'empenta a que la gent ens conegui, a posar-ho tot, no?, com cal, organitzar tots els grups, clar, perquè al final també som 3 noies que estem començant de nou. I un cop tot això estigui una miqueta més posat, més posicionat, suposo que ja anirem trobant els nostres forats com per poder crear la nostra obra.
1: Sí que és veritat, a mi em va passar ahir quan vam estar fent el casal d'estiu i això, que era com, totes les idees que teníem era com, jo la quiero hacer com a alumna.
4: Clar. Aquest encaix és difícil,
1: sí,
4: no?
1: Però bueno, trobarem.
4: Ho trobareu segur, que ara amb l'embranzida, no?, de que tot engegui, és diferent que quan tot s'estabilitzi.
1: Sí, sí.
4: No? Anem també amb la participació que fareu del Maig Cooperatiu, perquè, com hem dit, sou al final una de les entitats d'aquestes cooperatives que enriqueixen tot aquest teixit que tenim al Prat i que és una festa al final del mes de maig al voltant de totes aquestes activitats. Fareu una activitat de ceràmica el proper dissabte, no? Què és el que es farà? Perquè aquí no sé si és ja directament un petit tastet per veure si ens agrada això de tocar fang, que t'ha d'agradar també, no?
2: Sí. Està pensat perquè vingueu al nostre local. L'activitat es farà al local de Mos Estudi Artístic, al carrer Castella 77, i llavors són petits tallers de 30 minuts. Té un límit de places. Comencem a les 11, acabem a la 1,
1: sí.
2: Són 4 tallers de mitja horeta i està pensat perquè la gent vingui, toqui una miqueta el fang, comenci a connectar amb aquest material, amb aquesta matèria prima, i pugui conèixer una mica com es comporta el fang i al final emportar-se la seva petita peça de ceràmica.
1: És un taller gratuït, a més, que fem.
4: Clar.
1: L'únic que sí que, si algú vol vindre, ha d'escriure un mail per reservar la data, perquè hi ha grups que ja estan tancats.
2: Sí, el de les 12 ja està tancat, per exemple.
4: Quin èxit. Molt bé, doncs recordem el correu.
1: mosestudiartistic@gmail.com.
4: Perfecte. Això serà dissabte, com dèiem, a partir de les 11, gratuït, però s'ha de reservar amb el correu electrònic. I després participeu en aquesta fira del Maig Cooperatiu, on hi ha un reguitzell de cooperatives que compartiran espai amb vosaltres a la plaça Catalunya, on també, Patrícia, faràs un altre taller, no?
3: Sí.
4: Serigrafia.
3: Farem unes estampacions de serigrafia i la idea és fer una llibreta i després amb la Olga doncs completar-la i pintar-la, decorar-la. Llavors és una manera de combinar
5: les dues tècniques
3: i sí, dibuix o bueno, que estiguis a gust i...
1: Sí, s'emportaran la seva llibreteta de mos.
5: A partir de quina hora és, es pot fer aquesta activitat?
2: És de 5?
1: De 5 a 8.
2: A 8 diria.
4: Sí, ja estareu fent a tothom que s'hi apropi, no?
3: Sí, tothom que s'hagi apropant s'apunta
1: sí,
3: i ja
1: ho
3: va lloc,
1: fent. Sí, ho vam fent i ja està. Sí.
4: Molt bé, doncs serà també el primer tasteig, no?, de sortir amb gent del Prat i, sí, i veure com funciona. I, per tant, doncs, des d'aquí us anàvem seguint la pista. Ara ja us coneixem a Mos Estudi Artístic. Recordem, doncs, això que tenen les xarxes socials, on segur que trobeu el vostre encaix per apropar-vos a aquestes disciplines artístiques que a vegades pensem que no estan fetes per nosaltres fins que les provem, sí, fins que també doncs, estem immersos aquí i podem aportar, segurament, alguna cosa.
1: Molt, sí.
2: I tant.
4: Que ens posem uns estàndards que pensem, sí, que ho hem de fer com vosaltres.
1: Sí,
4: i
1: no.
4: No passa res, però tothom segur que troba la seva disciplina. Gràcies per acompanyar-nos, ha estat un plaer.
1: Moltes gràcies.
3: Igualment.

0: Ara tens una nova manera de contactar amb el Prat Ràdio i participar al Planeta Prat a través de WhatsApp. Apunta aquest número a la teva agenda. 639 47 67 01.
1: Han sortit a l'aeroport de Prat aquest matí quan un avió Airbus A321 procedent d'Istanbul ha fet un aterratge d'emergència per una amenaça terrorista.
2: La cooperativa obrera de vivendes i l'Ajuntament del Prat han inaugurat els 101 habitatges de lloguer assequible i estable construïts a l'Avinguda 11 de setembre.
3: La borrasca Harry arrasa amb la platja del Prat.
0: Vols saber tot el que passa a la teva ciutat? Aquesta és la teva emissora, el Prat Ràdio, 91.6 de l'FM. Sintonitza'm.
4: Los sábados te invitamos a un viaje en el que conectamos la literatura con cine, música, teatro, arte y cómics. Viaje a Ítaca, el magazine cultural del fin de semana. Todos los sábados de 10 a 1 en El Prat Radio.
5: ¿Tú eres perfecta?
6: No lo sé.
5: ¿Y tú?
6: Pues claro que sí.
5: ¿Y tú que eres perfecta?
7: ¿Pero ni algo perfecta?
5: No lo sé.
7: Claro que no.
5: ¿No?
7: No, no hay ninguna perfecta.
8: Cada diumenge de 7 a 8 del vespre al Prat Ràdio, Ningú és perfecte, amb Sandra L.B.

0: Bienvenidos a la Cosme FM, tu ventana radiofónica en el Prat Radio.
1: Dimarts sí, dimarts no. Escolta la Cosme FM.
2: Martes sí y martes no.
3: ¿Quieres conocer lo que pasa en el barrio de San Cosme? Recuerda, martes sí, martes no, te lo contamos.
4: Martes sí, martes no.
1: Martes sí, martes no. Escucha la Cosme FM.
5: Notícies en xarxa.
6: Bon dia, són les 11, us parla Arnau Vila. Mestres i professors del Baix Llobregat i del Penedès estan cridats avui a la vaga. Els sindicats convocants, en concret USTEC, professors de secundària, CGT i intersindical, posen damunt la taula un increment salarial de 400 euros per acabar amb les aturades, però des del govern se'ls demanen propostes realistes amb la vista posada a la reunió prevista per demà dijous. El president de la Generalitat, Salvador Illa, confia en que la reunió pugui desencallar el conflicte mentre ha insistit a defensar l'acord que el govern ja té signat amb Comissions Obreres i UGT. L'escoltem.
7: Tenim un acord, és un acord que mai s'havia invertit tant en educació, un acord de 2.000 milions d'euros en dos anys, i estem disposats a parlar de com implementem aquest acord, en quins ritmes, i en fi, la consellera també avui ha donat les explicacions pertinents, no? Però m'ha estès a màxim respecte per tots els treballadors de l'àmbit de l'educació i tenen tota la meva consideració i el meu reconeixement, només faltaria, no?
6: Aquestes declaracions les ha dit des de Califòrnia, on ha iniciat un viatge oficial durant aquesta setmana. Pel que fa a la mobilitat, a la B23 ja s'han aixecat els talls a l'alçada de Sant Just, direcció Barcelona, on des de primera hora un col·lectiu de docents tallava la via en dos sentits. Però pel que fa a la zona del Penedès, un grup d'un centenar de docents tallen la Nacional 340 a Vilafranca del Penedès en els dos sentits de la marxa. Encara en clau educació, la consellera d'Interior, Núria Parlon, i el director general dels Mossos d'Esquadra, Josep Lluís Trapero, compareixeran aquesta tarda a la Comissió d'Interior del Parlament per donar explicacions sobre les infiltracions policials en una assemblea de docents, un dels punts que ha acabat de caldejar el pols amb educació i cansés algun dels partits de l'oposició. Pel que fa al servei ferroviari, l'R4 registra retards d'uns 30 minuts per una incidència per robatori de coure entre les estacions de Sant Feliu de Llobregat i Molins de Rei, segons ha informat Renfe. A més, els trens amb destinació Martorell inicien i finalitzen el seu recorregut a l'estació de l'Hospitalet de Llobregat. I l'Organització Mundial de la Salut avisa que apareixeran més casos d'antivirus entre els passatgers del vaixell Ondius ja repatriats als seus països, però res fa pensar que pugui haver un nou brot. De fet, el nombre de persones infectades s'eleva a 10 amb el positiu definitiu d'un dels viatgers espanyols hospitalitzats a Madrid. Pel que fa als esports, el Barça estudia prendre mesures legals davant les acusacions de Florentino Pérez sobre el cas Negreira. El president blanc, en una desafiant roda de premsa, ha assegurat que les maniobres del club blaugrana amb els àrbitres han impedit que l'equip madridista hagi sumat 7 lligues. Tot plegat en una compareixença en què ha convocat eleccions a la presidència i ha anunciat que s'hi tornarà a presentar. I això és tot, fins aquí les notícies en xarxa.
5: Notícies en xarxa. El Prat Ràdio, 91.6 FM.
8: El Prat Ràdio ha celebrat el Dia Mundial de la Ràdio amb una programació especial des del cèntric espai cultural.
9: L'antic carrer Rector Martí Pinyol ha rebut el nom de Fermí Marimon en homenatge al cineasta que va néixer el 1932.
10: Tot a punt per les jornades gastronòmiques i les festes de la carxofa a Prat.
11: Vols saber tot el que passa a la teva ciutat? Aquesta és la teva emissora, el Prat Ràdio, 91.6 de l'FM. Sintonitza.

0: Mira, ja estem en directe, 6 minuts per sobre a les 11 del matí, deia el Xavi Oliva, amb aquests dos no tens problema. És veritat que portem dos convidats que són molt agraïts d'entrevista, el Xavi Oliva, el president d'Amics del Cavall. Què tal? Com estàs?
1: Hola, molt
0: benvingut.
1: Bon dia.
0: I també el Jordi Gili, que és el nostre col·laborador estrella, perquè el portem per gairebé tot. I avui ve com a president honorífic d'Amics del Prat i un dels impulsors també que ha ajudat sempre a que aquesta cavalcada de Sant Isidre tiri endavant. Benvingut.
2: Benvingut. Ai, ben trobats. Bon dia. Ui, estem fatal.
0: Cavalcada de Sant Isidre. Sant Isidre, recordem que se celebra el dia 15 de maig. És el patró de la pagesia i aquí sempre, el següent diumenge, s'intenta fer aquesta passejada pels carrers de la ciutat. Xavi, com s'ha anat gestionant enguany? Teníeu clar que es podria fer? Com ha anat tot plegat?
1: Bueno, sempre tenim fe en que ho acabem fent, no? I que ho tirem a...

0: s'ha de fer ampli i llarg, perquè la gent que hi participa és una llista bastant curta i ens hem de repartir, doncs ens traslladàvem ja cap a Sant Isidre, no? Que ja ho havíem comentat en una altra edició, que abans el que es feia era per Sant Isidre sortir amb la maquinària, amb els tractors, i per Sant Antoni sortir amb els animals, no? Patró dels burros i la resta d'animals. I bé, doncs ara nosaltres pues, ho fem el 15. Aquest diumenge passat va ser la trobada de la Federació dels Tres Toms, que va ser a Constantí, i ja doncs de les últimes festes doncs venim sent nosaltres.
1: Quan
0: no?
1: Comencen els Tres Toms?
0: El diumenge abans de Sant Antoni ja comencen.
2: 17 de gener.
1: Mm-hmm, perfecte. O sigui, gràcies, perquè el calendari santoral el portes tu més, Jordi, és veritat. És així. Ens hem desconnectat una mica d'aquestes celebracions i també del significat que tenien en el seu moment, i també està bé doncs, recordar-ho, i per tant Sant Isidre sempre ens en recordem per la cavalcada, precisament. Deia, Xavi, que hi ha hagut algunes circumstàncies, però al final sempre acaba tirant endavant, no? Quants anys porta la cavalcada?
0: Moltíssims.
2: No ho sé. Perquè, home, fa molts anys, més de 40 anys, que es va reemprendre. I, de fet, en els seus inicis, tal com comentava el Xavi, es va fer un híbrid entre tractors i animals. Però també s'ha dit que en aquell moment pràcticament tots els vehicles de tracció animal eren d'aquí al Prat.
0: Clar, hi havia molta pagesia.
2: Pensa que els tractors. Pensa que ara aquest any l'aplec de la Tartana, per exemple, celebrarem 30 anys. I llavors, buscant papers i tot això, el primer any es va fer un recorregut que hi van participar 19 tartanes per tota una sèrie de cares de pagès, etc, etc, no? Que aquest any intentarem rememorar una miqueta allò. I per tant, pràcticament no calia que vingués ningú de fora, perquè encara hi havia molts pagesos que utilitzaven els animals per fer feines del camp,
0: o que els havien utilitzat pues, de manera més recent, i l'afició era més viva, i hi havia més cavalls en el poble.
2: Exacte.
0: Més pagesos i més cavalls.
2: Dic, dues coses, que no calia anar-ne a buscar fora.
1: Clar.
2: Que això, i ara, esclar,
1: ara, Xavi, quanta participació de gent del Prat surt amb animals a la cavalcada?
0: Bueno, de gent del Prat pues és menor, no? Sí que n'hi ha, però és menor. Hi ha alguns aficionats que tenen alguns cavalls en alguna hípica i surten muntats, algun que surt enganxat, nosaltres, i ja està. Però clar, abans era molt, no? I jo ahir li explicava al meu fill gran que bueno, que nosaltres durant aquesta setmana, i de fet ho recordo i dic, buf, preparaves cavalls, els carros es decoraven amb flors, es buscava alguna càrrega original, hi havia el concurs, s'anava per les botigues del Prat i la gent feia trofeixos. També me'n recordo aquelles reunions al sindicat vell, doncs potser eren 10-12 persones o més. Això s'enyora, no? Ara doncs som molts menys, i amb empenya, amb esforç i també amb el suport de l'Ajuntament, que sempre s'ha de dir i s'ha de recordar, i és així, perquè si no es podria fer, doncs bueno, doncs organitzem una festa molt maca. Com t'he dit abans, això no passa al Prat, passa a tot arreu, i la llista de gent que participa als Tres Toms doncs és més curta, i per tant es reparteix, i acabem fent una festa doncs molt representativa del que era l'agricultura abans, i no només l'agricultura, sinó també el transport de mercaderies,
1: com era la vida
0: animal,
1: en general, no?
0: Els carruatges també, també gent muntada, no? I bueno, i fem una cosa que té patxoca, i que en un poble amb un passat i una tradició agrària tan important com la nostra, amb productes com la carxofa i el pollastre, productes agraris i ramaders que ens simbolitzen, doncs, bueno, és una festa, una tradició que és maca, no? I sempre hi ha el mateix, però és així, i a la fira també passa, no? El que és més maco és veure els avis explicant als nets doncs que ells això ho havien fet, i bueno, i veus a l'orgull de la gent gran, no?
1: Que és molt bonic, les cares dels nens i dels avis,
0: sí.
1: No? Poder compartir aquest moment. Xavi, això de

0: Portar els tractors a darrere, us ho plantegeu? Jo, que sóc una fan dels tractors, sou els mateixos i seria molt difícil.
1: És que els pagesos estem en perill d'extinció i en som menys, i bueno, també és una cosa que va anar desapareixent també, abans eren més, molta gent, i també recordo que nosaltres també deixàvem el tractor i el remolc, clar, es decoraven, clar, es feien també... Es buscava donar un concepte a la decoració, no? Pues reproduir l'ambient d'una granja, d'un galliner o coses així, no? Havia vist jo. Ara els pagesos som menys, les càrregues de feina que tenim són molt altes, jo mateix, pues, com aquell que diu, acabo de saltar el tractor per vindre aquí a la ràdio. I...
0: Ara feu de tot, és veritat que feu moltes coses.
1: Sí, i a més fem de tot.
0: Concediu entrevistes, sou influencers, teniu botiga, aneu al camp, per
1: sí,
0: tant...
1: Sí, produïm, venem i venem a les xarxes i venem un, sí, com sí, sigui, no? Bueno, pues estaria molt bé, està bé que ho llencis, a veure si algú s'anima.
0: Jo ho deixo aquí, a veure, no, si em faria
2: fet,
0: feliç.
2: De fet, això que comenta el Javi, els primers anys del meu record, que de clar, Sant Isidre, igual que Sant Antoni, era dia feiner, però esclar, era un prat amb una potentíssima indústria, però eminentment agrícola, i la festa es celebrava el 15 de maig per Sant Isidre o el 17 de gener per Sant Antoni, no es feia en diumenge,
0: clar,
2: i generalment això acabava el cercavila o la cavalcada, com li vulguis dir. Llavors es feia un solemne aperitiu al sindicat de pagesos, i després els pagesos anaven a dinar a casa o al restaurant o el que fos, i a la tarda vespre ball a l'artesà.
1: Correcte.
2: Fos el dia que fos.
0: Si era dimarts es feia.
2: Era el dia que tocava.
0: Tu per què et vas enamorar d'aquesta celebració, Jordi? Perquè, clar, no has sortit mai amb animals, no...
2: No, perquè ja sóc prou jo. Bueno, home, aviam, els meus avis eren pagesos, tenien cavalls i... Home, jo havia vist a casa dels meus avis, a la quadra, 7 cavalls. I en la casa que tenien, allà on ara hi ha l'hangar d'Ibèria, doncs 5 o 6 cavalls més. Per tant, ho he viscut, però esclar, de petit jo no havia mai a treballar al camp,
0: clar,
2: ni res d'això. Treballar, bueno, en principi no és el meu fort. Aleshores, bueno, doncs sempre m'ha agradat, però vull dir, no únicament les festes aquestes relacionades amb els animals, sinó que, bueno, amb tot, les sardanes, tot això que fa poble, i que això, doncs, sempre m'ha cridat molt i m'ha agradat.
0: Tu, Xavi, sí que de sempre ho has viscut, no? Ha format part de la teva experiència vital.
1: Sí, la meva memòria comença a acumular dades i les festes amb els cavalls ja hi són des de l'inici. I des de l'inici ja recordo el Jordi en elles, no? Recordo anar a la Romeria a Montserrat, recordo, pues, el Sant Isidre que dèiem, també me recordo el primer plec de la tartana que vam fer, i sempre he estat present en tot això. I jo, bueno, pues, és una cosa que he viscut, que m'agrada, i que, bueno, més enllà, doncs, d'un reconeixement a feina que va fer també el meu pare i a mantindre tot això, doncs a més, pues, m'agrada i ho vull mantindre, no? I s'ha de fer.
0: I de moment ho estàs fent, eh?
2: Hi ha una fotografia, sí, hi ha una fotografia por ahí que és molt maca, és molt... i explica moltes coses, que és que em sembla que aquí a la curva, més o menys de per aquí a la piscina, sembla que era per aquí, doncs un tiro amb 8 o 10 cavalls, i es va fer, diguem, com si fos el traspàs dels avis en els fills.
1: A més a més, era un carro carregat de carxofes.
2: Sí.
1: I eren mules.
2: I era, per exemple, el cas de son avi. Sí. Li va passar les rendes a son pare, i això
1: la bata, pues,
2: amb
1: la bata
2: el pinyol,
1: de
2: amb el pinyol igual, o sigui, tota una sèrie de pagesos, clar, que encara eren vius, i que els fills, algun seguia fent de pagès, algun altre va ser més simbòlic que res, però el traspàs de la festa i d'altres parts de tot això, doncs, en la generació següent, no? I la veritat és que aquella fotografia és molt, molt eloqüent, doncs, de lo que hauria de ser, no?
0: Tant
2: de
0: bo ho puguis fer, no, Xavi?
1: Bueno, jo no vaig poder-ho fer perquè, pues, el pare va marxar abans que ho poguessin fer, però això que diu el Jordi, això va passar aquí davant. Uh-huh. Es va fer aquí davant, que és on es fa, on sí, es feia, sí, la benedicció, i on aquest any, ho anuncio, aquest any es tornarà a fer la benedicció aquí davant de l'església. Sentit sur, sempre s'havia fet sentit nord, aquest any serà sentit sud.
0: Com és el recorregut, recordem?
1: Però deixa'm que t'expliqui això. El Tiro del Prat, que aleshores també sortia a fer tres tombs fora del Prat, el que van voler tots va ser fer això, no? Doncs un reconeixement als avis i fer el canvi de bates aquí, no? Aleshores, doncs, tots els avis, com el del Vidal, com el del Pinyol, van, bueno, en el cas del Pinyol, el Malet, van arrencar, van sortir els avis de la piscina, ells van portar el Tiro de Mules, que no recordo si eren 5 o 7, amb el carro carregat de carxofes, amb el Pinyolet petit a dalt del carro, pastidet de català, com tenia que ser, de catalanet, i fins aquí davant el van portar els avis, i aquí davant van fer el canvi d'armilles. Això és una cosa que va estar molt bé. Nosaltres vam fer una coseta semblant a l'any següent, quan va morir el pare, i ho vam fer, doncs, amb els que estaven presents, que eren, doncs, el Cisco, l'Arseni, el Pepe, el Juanjo, no? I ho vam fer, aquest canvi, amb la colla vella i amb la colla nova, no? En el nostre cas no duíem les bates antigues, sinó les armilles amb les que havíem estat fent. Bueno, això és una cosa molt maca, és una foto que està a molts jocs, és una foto, sí, emblemàtica. El recorregut d'aquest any, ensenyem el protocol de benestar animal, 3,8 quilòmetres, i sortirem de les Moreres, com sempre, farem Anselm Clavé, el carrer Major. La benedicció no es farà a la cantonada davant del mercat municipal, perquè no toca tenir l'oportunitat de fer-ho aquí davant, en recta, que també és millor pels animals, i recuperem un espai tradicional fantàstic. Farem la benedicció aquí, a davant, entre l'església i la ràdio, on estem ara mateix.
0: Molt bé.
1: I aleshores passarem per la piscina, baixarem pel carrer Penedès fins a l'avinguda Montserrat. A l'avinguda Montserrat ja tombarem a l'esquerra. L'entrega de recordatoris, important també, es farà a la Cruïlla amb Frederic Soler. D'aquesta manera, doncs, també és un acte emblemàtic, que recuperem la seva centralitat en un punt més, doncs, amb més afluència de públic que en edicions anteriors, no? Que ho fèiem a l'avinguda Sarajevo, sí. I ara ja al final, acabant, i no hi havia tanta gent, ho farem aquí, en aquest tram, i ja directament enfilarem cap a les Moreres per la cloenda del Cercavila, de la cavalcada.
0: Molt bé. Horaris, a quina hora sortirà? I més o menys...
1: 11:30, sempre ho intentem i sempre costa una mica, però 11:30 hem de sortir de les Moreres, a les 12 comencem la benedicció.
0: Molt bé. Què és el que veurem? Quin tipus de carros, de carrosses, de cavalls, d'eugues veurem per aquest trajecte de la cavalcada?
1: Bueno, hi haurà... cavall és menor, però hi haurà una mica de presència de cavalls muntats. Hi haurà carruatges antics, de diferents brecs, sobretot. Però també vindrà un... aquest l'hem d'acabar d'assegurar, però és bastant probable que vingui una galera adaptada per gent amb minusvalia. De manera que, per la trampeta de darrere, en lloc d'una porta o una escala, hi ha una rampa i és accessible per gent que vagi amb cadira de rodes. Aleshores, hi haurà també, doncs, carrets i xurquis enganxats a la llimonera, que només és, doncs, amb un cavall. Aquest any, doncs, el carro de l'Adam no estarà, perquè l'Adam celebra un aniversari, no recordo,
0: anys, sí.
1: Correcte, i el carro de l'Adam està exposat allà. Em sembla bé. I em sembla bé que l'Adam tingui un carro i que encara faci tres toms i que estigui...
0: Clar, és veritat que és una de les grans marques, no?, que també ha viscut el canvi de tot a la vida, i
1: sí,
0: que encara conserva aquest patrimoni.
1: Correcte. Bueno, i, pues, ho tenen en compte i destinen un pressupost i mantenen en perfecte estat el carruatge, i també, doncs, amb el senyor Pujades, doncs fan el cercaviles que toquen, sí, i el porten, sí, on te toca. Veurem carruatges, veurem gent que ve des de Falset, gent que ve des de Montblanc, gent que ve de molts llocs, no? De Sant Quirze, de Ripollet. I les càrregues, doncs, intentem anar canviant, anar variant una miqueta dintre de les possibilitats que tenim, no? I que la gent disfruti veient el que hi ha. Això és el
0: vosaltres que portareu?
1: Nosaltres portem el carro d'agència, però al mitjà, perquè el gran vam tindre
2: un problema.
1: Uns borinots van decidir fer niu en una de les rodes i ara l'hem de referrar, el carro gran. Nosaltres tenim un dels 6 carros més grans de Catalunya circulant i restaurat, i bueno, doncs ara, pues, perquè té això, doncs traiem a l'altre, que també és un carro molt gran i que també fa molt de goig, i a l'altre, doncs, hem trobat algun valent disposat a reparar, no? Perquè aquesta mena de carruatges i de carros, doncs, costa trobar gent activa que pugui restaurar.
0: Encara en queden alguns artesans.
1: Per desgràcia, els que van restaurar aquest carro en el seu dia, i no sé, pues fàcilment, potser fa 20 anys ja d'això, ja no queda ningú. Però aquest carro, quan el vam restaurar, doncs el vam anar a buscar a Sabadell, vam fer la fusta al Pla Santa Maria, vam fer les rodes a Valls, el vam filatejar, que vol dir pintar, pintar i fer els dibuixos aquests, aquestes decoracions, ho va fer el senyor Bravo a Vilanova, i les bosses que són d'Espar es van fer a Sant Cugat. O sigui, és tot un periple per Catalunya per fer una restauració així brutal, no? I tots aquests ja no hi són. O sigui, que hi ha coses que ja són més difícils de solucionar. I una roda tan grossa com aquesta, doncs encara més, no?
0: Xavi, aquest any hem parlat de la possibilitat de fer un museu, de què s'hauria de fer a l'espai de la Granja de Ricarda. No sé, en aquest cas, clar, parles de peces que al final estan catalogades com a patrimoni, que deies, la dificultat, no, de la seva reparació, i també segurament d'algunes famílies de poder-les mantenir en bon estat. No sé què en pensaria vosaltres d'aquesta possibilitat de que estiguin exposades en algun espai pel Prat.
1: D'entrada, jo tinc que agrair que l'Ajuntament ens cedeix un espai per poder guardar tots els carruatges. Aquí ara mateix estem en un fantàstic parc agrari amb una àrea metropolitana. Bueno, és un desgarbell d'entitats i d'administracions que ens complica la vida molt i moltíssim als pagesos, i que sembla que sigui un astronauta el que es mira els nostres expedients, i costa molt, no?
0: Aleshores, fer estructures tancades costa molt, que és una cosa que hem parlat aquí.
1: Costa molt, i a més els coeficients que s'utilitzen no tenen sentit amb l'agricultura d'avui en dia, no? Aleshores, si invertim fortunes en maquinària que té que estar al ras, doncs no ens podem permetre el luxe de carros com aquests, doncs, guardar-los, no? I nosaltres això ho teníem en una masia dins del poble, que quan es va haver d'edificar, doncs ho vam haver de treure, i gràcies a l'Ajuntament, doncs, ho hem pogut mantindre, perquè això, si no es guarda bé durant uns mesos, es perd.
0: Clar, sí.
1: Al final és fusta, és ferro, és pintura, i té que estar ben desat, no? I les nostres peces, doncs, totes circulen. Quan fèiem la plecta de tartana, sortíem amb totes les tartanes, carrets tartanes. Recordo aquí al Prat, doncs, també haver tret els dos carros grans, fins i tot haver tret també algun carruatge. Bueno, doncs tot això és difícil. I la idea de fer un museu, doncs, em sembla molt bé, no? La veritat és que jo he anat a moltes masies amb el meu pare a buscar eines, carros, la família Puig també ho fa, i arriba un moment que, bueno, pues, o que no tens més cabuda. Jo la veritat és que he tingut que dir que no els últims anys, doncs, perquè no tenia on te posar-ho, no? On te guardar-ho. I fins i tot, i és el que dic, per endur-te un carro d'un lloc i no tindre'l bé, doncs no, és un esforç perdut. I encara que els tapis, han d'estar sota sostre i ben coberts, perquè la humitat aquí al Prat és important i contundent. I tot i així, de vegades un borinot decideix buscar lloc on menys t'ho esperes i et complica la vida. Però bueno, jo crec que la iniciativa aquesta és molt bona i és el lloc ideal.
0: Doncs en parlarem, si això s'acaba fent ja, o no.
2: Parlant de coses fins patrimonials, a més que ho he vist ja en alguns pobles, bueno, suposo que tu anant per aquests mons de Déu també ho hauràs vist, aquí al Prat tenim una carrossa funerària realment maca. Teníem dues.
0: Clar.
2: Una que era la que llavors hi havia els enterros de primera, de segona, de tercera, totes aquestes històries. Però bueno, pels de segona i tercera es feia servir el mateix carruatge. I aquest el van vendre o el van desballestar, el que fos. Però n'hi ha un altre que en el seu dia el van vendre, però algú li va fer entendre a l'Ajuntament, home, que heu fotut, i el van recomprar. I suposo que encara segueix guardat en un magatzem de l'Ajuntament, però és una carrossa funerària, no és de superluxe, però és molt digna, i en alguns llocs els que en tenen surt per Sant Isidre, treuen la carrossa.
0: El cementiri de Barcelona, el que toca el port, estan exposades museu, les carrosses funeràries i quan s'obren els museus també és una de les atractius.
2: Hi ha el museu de les carrosses funeràries.
0: Doncs bueno, en parlarem a bastament, ens hem quedat sense temps, però recordem a partir de 11:45 la sortida d'aquesta cavalcada de Sant Isidre, diumenge pels carrers de la ciutat. Gràcies, que vagi molt bé.
1: Moltes gràcies a tu.
2: Gràcies a vosaltres, bon i que faci un bon...

0: Són 2:15.
1: Serveis informatius. El Prat Ràdio.
0: Bon dia als paral·lelos Rodríguez Alonso. Segona de les jornades de vaga convocades al sector educatiu, la primera territorial i que avui té el seu epicentre al Baix Llobregat, al Penedès i al Garraf. Una protesta que ja ha provocat talls de trànsit, de fet la d'aquest dimarts també ha col·lapsat la capital catalana, i en una jornada que el govern ha xifrat en un 30% i els sindicats en un 70%. Una xifra aquesta darrera que s'assembla més als sondeig que ha fet el Prat Ràdio en els centres de la ciutat. A la primària es van arribar als serveis mínims, mentre que a la secundària el seguiment va ser entre el 50% i el 70%. Avui, però, el seguiment ha estat de pràcticament la meitat. Durant la protesta, els docents han reclamat més inversió, menys ràtios i que els Mossos no entrin als instituts. Escoltem Yolanda Segura, portaveu d'Usted que Estés, Ignasi Fernández, secretari de professors de secundària.
2: Té la responsabilitat de desescalar-lo és aquest govern arribant a un acord que reverteixi la pèrdua de poder adquisitiu i que realment doti de recursos i de mesures als centres educatius perquè l'alumnat pugui rebre l'atenció que es mereix.
3: President, vostè va signar un acord de país i aquí darrere meu té un conflicte de país.
0: Precisament demà hi ha nova reunió convocada entre la conselleria i els sindicats. El Centre Cívic Palmira Domènech ha acollit la 7a edició del Social Elevator Pitch al NIU, un programa d'assessorament a emprenedoria social que reuneix propostes vinculades amb aquest tipus d'economia i a la mar del maig cooperatiu. Enguany, fins a 21 propostes han accedit a la convocatòria i 10 han arribat a la fase final, on han tingut l'oportunitat d'explicar el seu projecte durant 8 minuts i davant d'un jurat especialitzat. Escoltem Agustina Rodríguez, tècnica de promoció econòmica.
4: Aquest any hem tingut bastant demanda, vull dir, van tenir com 20 projectes, d'aquests 20 vam escollir 10 i aquests 10 projectes són els que s'han incubat i avui es presentaran 8 perquè hi ha dues persones que en principi no poden assistir avui.
0: L'esdeveniment imposat per l'Ajuntament del Prat i l'Ateneu Cooperatiu del Baix Llobregat pretén donar un cop de mà a iniciatives vinculades amb l'economia social i de segell pretenc. Ja avui hi haurà el termini per les inscripcions dels casals i colònies d'estiu de bàsquet, després que aquest dimarts se n'hagin arrencat les de cultura i de lleure. Demà serà el torn de les aquàtiques i finalment divendres la resta d'activitats esportives. Un tràmit que, recordem, es pot fer per internet, a online.prat.cat o també de forma presencial a la seu de cada entitat organitzadora.
1: Esports.
0: I als esports, l'associació Camí d'Arts Marcials del Prat organitza 3 seminaris oberts a la ciutadania per apropar aquesta art marcial. La primera serà diumenge al Julio Méndez a les 9 i fins a les 5 de la tarda. La finalitat és donar a conèixer i fer un petit tastet de l'oferta d'aquesta entitat local en la pràctica i divulgació de les arts marcials, la defensa personal i les activitats físiques i culturals. Les properes visites seran la setmana que ve, divendres i dissabte a les 9. Això és tot de moment. Nosaltres ho deixem aquí. Tornem amb més notícies de quina hora. El Prat Film Office ha presentat els nous spots amb què reivindica el cinema fet a casa i el talent local.
5: Unes 300 persones han fet un crit contra el genocidi a Gaza en una concentració a la plaça de la Vila.
6: Aquest divendres, al Centre Cívic Jardins de la Pau, s'ha estrenat una nova edició de la Nit en Dansa.
7: Vols saber tot el que passa a la teva ciutat? Aquesta és la teva emissora, el Prat Ràdio, 91.6 de l'FM. Sintonitza'm.
8: Assegurances Baltasar. Assegurances de vehicles, de locals, de negocis, d'indústria, de vida, de la llar. Assegurances Baltasar, Avinguda Verge de Montserrat 38. Telèfon 93 370 0299. Visita la nostra web baltasarmediadores.com.
9: Assegurances Baltasar patrocina les retransmissions de l'AE Prat.
10: Cada matí de 9 a 1, tot el que passa al Prat t'ho expliquem aquí, a Planeta Prat.

0: 35 minuts per sobre de les 11 del matí arriba el Quinto Millennial de la mà d'en Marc Quinto. Què tal, Marc?
1: Molt bon dia, Isa.
0: Portem un programa de coses molt interessants.
1: Oh, pues això
0: i espero que
1: encara
0: mantenim el nivell, eh?
1: No, no és que el mantinguem, és que el millorem.
0: Tu creus?
1: I acabo de veure ara un vídeo. Saps aquest de... No té res a veure, però té a veure
0: estàs
1: amb
0: tota l'estona
1: xarxes. No, té a veure amb xarxes i amb el Prat. Saps aquest de Masterchef que diu... vaig a dinar amb gent desconeguda, em recomaneu
0: sí,
1: un restaurant
0: sí,
1: i vaig.
0: Sí,
1: doncs
0: sí.
1: Ha vingut a l'hosteria amb un noi d'aquí del Prat, del nucli antic, del Conxita Busquets.
0: Què dius?
1: Que, clar,
0: és interessant
1: ho he
0: aquest...
1: Ho abans d'entrar. Jo li volia recomanar la Rambla, que em va
0: també
1: fer vergonya, llavors
0: doncs
1: no li vaig dir
0: fer
1: res. No, perquè dues vegades al Prat.
0: Vull un sitio, pago jo, i si m'agrada ho penjo, i si no m'agrada no ho penjo. Està
1: sí
0: bé, perquè tampoc no vol destruir... els establiments, però com que sí que va a llocs de tot tipus.
1: Sí,
0: l'hosteria
1: sí
0: és un espai increïble.
1: Sí, les.
0: Vaig estar diumenge i vaig gaudir, com sempre, la veritat.
1: Jo fa aquest divendres... aquest dimecres passat.
0: Déu-n'hi-do com està la gastronomia al Prat, eh?
1: Sí,
0: és una
1: Prat
0: meravella.
1: No
0: cal, no cal
1: pagat
0: sortir del Prat perquè tenim uns restaurants cada cop millors.
1: Sí, hi ha de tot.
0: M'encanta.
1: Així que va.
0: Hi ha de tot, no, hi ha de tot bo, eh?
1: Sí,
0: hi ha molta cosa bona.
1: I hi ha de tot, també, com a
0: tu,
1: tot arreu.
0: És que marxes molt a Barcelona, jo no
1: m'entenc.
0: No,
1: fa que no vaig a menjar a Barcelona mesos. Setmanes.
0: Una setmana fa que no vaig
1: dies
0: a Barcelona a dinar. És així.
1: Vale,
0: bueno,
1: va.
0: Molt bé, Marc.
1: Parlarem...
0: Ara buscaré aquest vídeo.
1: Sí, està, ara te l'envio, està molt bé. Va. Parlarem de Maribel Verdú a la Revuelta, parlarem d'Alba Carrillo, va, de la Rua del Barça, de la programació de Telecinco i de la sèrie Si és martes és assassinato. ¿Vale? De què rius? Sí, encara no. És bo, no? O sigui, és com clarificador.
0: Sí.
1: No cal... No, és a dir, tu t'esperes el que hi ha a la sèrie.
0: Va,
1: saps
0: sí
1: que arriba el dimarts i hi ha un assassinat. No té
0: val
1: més, ¿vale?
0: Si és miércoles és Quinto Millennia.
1: Sí. I si és dijous és dijous de... de Covid, del que feien de caure de les mascaretes i tal, que ens treien els dijous.
0: No portis aquest tema ara.
1: Ara que, bueno, hem parlat
0: no
1: tota l'estona d'això.
0: No.
1: Vinga, va. Comencem parlant de Maribel Verdú i la Revuelta. No t'he explicat de què parlem, perquè és una proposta... No és una proposta, és una cosa que ens va ensenyar, em va ensenyar el nostre tècnic Sergio Villar l'altre dia.
0: És que Sergio està tot.
1: I vaig pensar, ah, ell està tot, però jo miro vídeos, no?
0: Bueno,
1: ell
0: sí,
1: el vídeo l'ha trobat
0: mirant-lo. Però és que jo el Sergio el tinc aquí mirant-me la cara 4 hores cada dia, saps?
1: No et puc mirar la cara perquè no estic a prop, sinó també amb...
0: No, jo tinc mitja hora i no em mirat la cara en cap moment.
1: Perquè tinc molt
0: vista. La Neus ho pot corroborar.
1: La Neus tampoc et mira la cara.
0: Tens el mòbil com una extensió.
1: La Neus tampoc et mira la cara.
0: No, sí, la Neus... I jo a vegades ens busquem... Jo m'abaixo el portàtil per veure-li la cara a la Neus quan parla.
1: És com la presidenta del Congrés, que no la podem criticar perquè no es pot tornar aquí, saps? Però bé, va, anem a parlar. Maribel Verdú, per què te la porto? Perquè van a la Revuelta i crec que és la teva... ànima bessona, anava a dir, no. La teva bessona. Per
0: Maribel
1: què?
0: Maribel Verdú és la meva bessona?
1: Sí, perquè no li agraden les mandarines.
0: Ah, vale,
1: vale.
0: Pensava que anaves a dir les panaroles, que és un
1: no,
0: altre tema
1: no li agraden
0: parlat,
1: les mandarines.
0: Avui.
1: No sé tu la resta de fruites si t'agrada.
0: No.
1: Pues sou iguals, llavors, mira, escoltem-ho.
0: Per fi trobo una persona
1: escoltem-ho,
0: com jo.
1: Va.
2: La recomendación de 5 piezas de fruta al día, ¿no?
3: Pero son mucha fruta, ¿eh?
2: Ah, pero claro.
4: ¿Es fruta en serio?
2: 5 piezas de fruta, ¿pero cuáles habéis elegido?
4: Yo no como fruta.
2: ¿Por qué?
4: Porque no me gusta.
2: Pues vas a tener que comértela, ¿eh?
4: Es que no puedo con la fruta.
2: ¿Cómo no vas a
3: nada,
2: poder?
3: Ni, es que no me ni los nísperos.
4: Y tú sabes que hay una cosa que los rodajes todo el mundo sabe y todo. Yo no puedo soportar el olor a mandarina, pero que me entran ganas
2: si
4: de vomitar a ese nivel. Comía en el colegio y entonces hay olores y hay... comidas que no puedo, que es que abrías el comedor y era ese olor, y el olor a mandarina
2: no,
4: para mí es como un olor a cerrado, no ventilado. Ya es una tarada mía, pero
2: no,
4: es así.
2: No puede ser eso, hay
4: sí
2: que solucionarlo.
4: Sí,
2: pues...
4: yo he llegado a entrar en un taxi y decir, ¿ha comido mandarinas? Y dice, bueno, sí, tuve mi comida hace 2 horas.
2: ¿Y te has bajado del taxi?
4: Yo, sí.
3: ¿En serio? ¿Que lo ha dicho en serio? ¿No?
2: ¿Que es real?
4: ¿Es real? No, es real. Que es que, que puedo vomitar, en serio.
0: Per fi trobo
1: és
0: una persona...
1: És calcada a tu,
0: és
1: eh?
0: És calcada a mi. Jo detecto qui ha menjat mandarina...
1: Encara que siguin dues hores abans...
0: Encara
1: que
0: siguin dues hores. I tot i que t'hagis rentat les mans, la gent em diu, m'he rentat les mans i les dents. M'és igual, t'ho noto, perquè la mandarina impregna tot. És que, a veure, hi ha una cosa que jo us dic sempre. És com si aquí hi ha una persona i
1: no
0: comença a fumar. Llavors, impregna de la mateixa manera.
1: Sí, però no és el mateix.
0: Mira... Jo
1: no
0: amb els anys
1: no m'he
0: fet una mica
1: cos
0: més tolerant, però això d'anar al metro i que se't pugi una persona al costat i obri una mandarina, però escolta, hi ha uns mínims de convivència i això traspassa els límits de la convivència.
1: Lo
0: és
1: teu...
0: que em passa com a la Maribel, m'entren unes...
1: Em sembla fortíssim.
0: Sí, sí, sí, sí. M'entren basques, em venen basques d'aquestes,
1: sí, sí, sí,
0: saps?
1: Sí. Bé, dit això, ja podem seguir, començar amb
0: la
1: secció.
0: Ja em passa el mateix, no menjo fruita, tampoc.
1: Clar, doncs pues, et podríem treure la revuelta un dia.
0: Sí, sisplau.
1: Un altre dia que torni, pots anar de públic i ets
0: d'aquestes
1: que parla.
0: Ahir vaig veure una estona a la revuelta.
1: Vinga, va, anem a parlar. Seguim amb Televisió Espanyola. Alba Carrillo està emprenyada, és el titular que tindríem. Recordem, ella és col·laboradora de De Corazón, a més ara presenta El Sótano de Ten.
0: Com va això?
1: I molt poca audiència. Molt poca audiència, però està interessant. Havien de ser una mica com el que es feia abans, però amb cares diferents i amb una productora diferent. Però bueno, van traient titulars, van traient coses interessants, alguna exclusiveta i tal, i està bé. Però està més enfocat a xarxes, jo crec,
0: clar,
1: que no al directe. Clar. Però bueno, què va passar l'altre dia? Va sortir el tema de Masterchef. Masterchef es fa a Televisió Espanyola, una televisió pública... i bé, ella, que és molt de pagar impostos, de contribuir tots els que més tenen pagant més, etc., tal, es va emprenyar perquè hi ha persones que participen de Masterchef que o no paguen impostos perquè tenen la seva residència fiscal fora o tenen problemes amb Hisenda i no han pagat a Hisenda alguna multa o allò que deuen. Llavors va vomitar tot el seu encant cap a fora amb aquest tema.
5: Que no pagan.
6: Claro, hay muchos que son defraudadores y de repente les contratan para ir a cocinar a Televisión Española, que eso me tiene, la verdad, bastante... Y esto me puede salir caro. Paz Vega, ¿qué hace que va a volver a cocinar en las cocinas de Televisión Española teniendo una deuda con Hacienda? Insólito. ¿Qué hace Ofelia que... No, perdón, déjame que llame...
7: La
6: influencer esta, Ofelia, que dijo hace poco que estaba en Dubái, la tía que no pagáramos impuestos porque no estaban repatriando a los españoles que estaban allí, no sé qué. Y la tía pongo el otro día la tele, Televisión Española, la tuya, la que tú quieres, y de repente está allí en las cocinas otra vez. Pero señora, si estás pidiendo que no paguemos impuestos, ¿qué hace esta señora allí? Igual que Paz Vega ahora cocinando.
1: Bueno, aquí Paz Vega, Ofelia, son algunas de las que han... l'han liat perdíssima. Això va dir l'altre dia, ¿vale? Què ha passat? S'ha aixecat un rebombori enorme.
0: Per què?
1: De fet, perquè estàs criticant una mica, tot i que amb raó, a l'empresa, a la teva cadena, a la que treballes. Què passa? Que l'altre dia, De Corazón, no va arribar a entrar, va anar i va tornar, és a dir, no sabem ben bé què va passar, i el dia següent va fer una carta al Sótano, una carta molt llarga escrita per ella, on va deixar anar, volia com concretar el que va dir, sense tirar-se enrere, és a dir, en cap moment va demanar ni disculpes ni res, va simplement... acabar d'ajustar el focus dient que no era cap atac contra els seus companys de Televisió Espanyola ni res, però que ella pensa tot, i anem a escoltar-ho perquè em sembla és fantàstic.
6: Somos muchos y todos tenemos que tener lo básico. Y si tú no lo haces, nos jodes a todos. Yo antes que nada soy ciudadana. Soy solícita para pagar. Las obligaciones tributarias llevan aparejadas unos derechos y yo puedo y debo opinar. Yo no estoy fuera del mundo. Tengo padres, usamos médicos, educación, quiero más colegios en que se invierta para el TDAH, para el TEA y otros trastornos. Quiero que se implementen medidas a todos los niveles y mi familia y mi país lo necesitan. No me voy a callar ante lo que me parece un agravio comparativo y un despilfarro de incoherencia.
1: Bé, está a tope, Sí, está a tope. Tenim aquesta primera part on, bé, a tota la carta ella parla, doncs, de familiars, ara crec que ho sentirem, familiars que, doncs, han hagut d'utilitzar sanitat pública.
0: Ho ha parlat. Has desconnectat aquí, estaves ja...
1: No, perquè més endavant posa un cas concret no sé si és del seu pare o el seu pare o la seva mare que va tenir càncer o que n'estava tenint i que, doncs, gràcies a la sanitat pública s'estava curant i que tot això era gràcies als impostos, que sembla que ho diem sempre i sembla que pesaos.
0: És que ara hi ha un discurs
1: pesaos,
0: d'impostos,
1: però...
0: que la veritat
1: és
0: la
1: així.
0: Gent no sé com es pensa que es fan les coses.
1: Sí, sí.
0: O sigui, i a més és gent que fa servir sanitat pública, educació pública, no sé.
1: clar, són els mateixos que,
0: és que,
1: que aquests que diuen no pagar impostos són els que després, quan estan allà a Abu Dhabi i volen que un avió de l'exèrcit els porti cap aquí perquè hi ha guerra...
0: Ha de ser els impostos a tots.
1: Clar. Però bé, va, seguim, tota raó, seguim escoltant-les. Sí, sí.
6: Libertad de expresión y de opinión y de gestión. Y que me llamen al orden. Mala, mala, mala. Como si yo fuera una niña que hay que censurar. No lo voy a consentir. Soy una mujer autónoma que paga impuestos y quiero mejoras en sanidad, educación, sanidad animal, carreteras, infraestructuras. Cuando yo trabajo en Radio Televisión Española y alguien dice que no le gusta que esté con sus impuestos, tiene todo el derecho porque se llama democracia. La diferencia es que yo tributo y derecho a estar tengo. Otra cosa es que no gustes y eso hay que aceptarlo porque es el juego de la democracia, de la que por otra parte me encanta participar.
1: Bueno, ella més deia que ella té dret com a ciutadana de criticar Televisió Espanyola perquè al final es paga amb els impostos de tots i que ella no feia aquests missatges i no parlava com a treballadora.
0: És que no és una crítica a Televisió Espanyola, és una crítica a la productora Masterchef, que fa un càsting amb gent polèmica que s'han fet famoses en els darrers mesos. Llavors, sí, clar, la polèmica passa per una noia que feia apologia de no pagar impostos i ara està a la televisió pública
1: cobrant dels impostos a tots. Sí.
0: Per què? Perquè, entre d'altres coses, quan tu, com a autònom, vas a demanar una subvenció, se't demana que estiguis al corrent d'Hisenda. Per tant, això, que no és ben bé una subvenció, però al final és un pagament per part d'un organisme públic, també, al mínim, has d'estar al corrent de pagament. I després, a partir d'aquí, pues ja està, fem el que vulguem.
1: Totalment.
0: Té tota la raó, Alba Carrillo. Després, clar, com a empresa, bueno... Jo és que crec que Masterchef s'ha de revisar des de fa anys.
1: S'ha de revisar sencer, de dalt a baix.
0: I no és un encert per Televisió Espanyola. Potser
1: no,
0: podria fer a Telecinco o en un altre format, però a Televisió Espanyola crec que Masterchef, molts dels participants han explicat les coses que
1: però
0: passen.
1: Però ho mantenen per l'èxit que té a nivell d'audiències.
0: Clar, bueno, doncs aquesta dualitat...
1: Hem de veure si tot és l'audiència o no.
0: Amb
1: o
0: aquests problemes, Televisió Espanyola és qui ha de bregar, però no l'Alba Carrillo.
1: Va, i un últim tema d'això. Ha rebut suport del Comidista en directe. Va entrar en directe al seu programa per doncs donar-li suport amb aquest tema. Diu
0: sí,
1: l'Alba que ha rebut molts suports en privat i que ell agraeix expressament que, doncs, que algú s'alci, algú que més té a veure amb temes gastronòmics, que potser en sap més i que potser juga també més que si ho fem nosaltres, que no
0: prestigi.
1: Som ningú. Clar.
0: Sí.
1: Llavors anem a escoltar-ho perquè ella es va fins i tot arribar a emocionar una mica de dir ostres gràcies que la gent doncs faci que està passant davant.
7: Sí. Estoy súper a favor tuyo con lo que has dicho de Masterchef y de las personas que no pagan impuestos y que van a ese programa.
6: Ay,
7: o
6: que
7: sea,
6: me emociono.
7: Que
6: mucha gente te lo dice en privado, pero hay que también tener el arrojo que pedimos a los demás para ser valientes y decirlo. Y más tú, que te dedicas al tema gastronómico y culinario y puedes tener a lo mejor un tipo. Entonces, más gente valiente, entonces, como nosotros. Gracias, Nico.
7: Pues,
6: besos. Muy bien.
1: Bueno, i una mica això, Alba Carrillo, que sempre recordem també la valia amb la productora d'Anna Rosa, amb aquell
0: bueno,
1: La Hora del Té, que, és, que traia sí, també els seus fulls i va treure tots els draps bruts de la productora, que va ser fantasia pura, vam estar setmanes
0: va
1: amb allò.
0: Va ser increïble, allò.
1: Però bé, va, anem amb altres coses. Abans us he dit que parlaríem de la Rua del Barça, el Florentino el deixarem a part, perquè ja té prou ell.
0: Déu-n'hi-do.
1: Ja té prou ell.
0: És una vergonya.
1: Amb els mitjans de comunicació, perquè ahir bàsicament el que li fotia en bronca era els seus, per no estar al seu costat. Però bueno, dona igual, deixem el Florentino.
0: José María García ja fa molts anys.
1: Clar que
0: el va exposar clarament i 20 anys després, doncs això encara
1: continua
0: sent pitjor.
1: No s'oblida. Però bé, parlem de la Rua del Barça. El Barça va guanyar la Lliga aquest cap de setmana, el dilluns vam tenir Rua pels carrers de Barcelona i es va haver com un moment una mica màgic entre Catalunya Ràdio i RAC1 perquè doncs, els dos programes estaven en directe, el versió RAC1 i el programa especial de Catalunya Ràdio per la Rua, i doncs, van aparèixer per allà dos dels periodistes que ara escoltarem i van acabar entrant tots en directe a la vegada a tots els programes.
0: Ah, molt bé.
1: I va ser una cosa
0: això
1: divertida, també amb alguna broma, i doncs bé, m'ha semblat també xulo.
0: Sí,
1: ens agrada
0: és bonic.
8: pel que van recaptar.
9: Espera un moment, perquè ara crec que... Què dius? Què passa? Està d'ella.
10: Escolta, que el Clapés pregunta que com aneu d'unitats mòbils a Catalunya Ràdio.
9: Doncs anem bé, estem fent el programa ara en directe amb una unitat mòbil tenim destinada això.
10: Ah, molt bé. Hòstia, molt bé. I tu bé o no?
9: Jo bé. Tu faràs tot el recorregut, està d'ella?
10: Jo faré tot el recorregut caminant. Si em canso, em deixeu pujar o què?
9: No hi ha gaire lloc i el tros que queda crec que serà per mi.
10: Si em convida el tècnic, pujo, eh?
9: Et deixem pujar una estoneta. Doncs mira, tenim el Gerard Estadella de RAC1, que estan en directe també, s'ha colat a la nostra unitat mòbil. Vaja, som la Ràdio Nacional de Catalunya, està oberta a tots els oients.
11: Que no punxi algun cable, si ho tens.
9: Sí, no, ara li tallarem un cable i que es quedin sense... És un dia de celebració.
12: El problema és...
1: Clar, tenim aquest pique divertit perquè, recordem, RAC1, és la ràdio líder a Catalunya en gairebé totes les franges. Catalunya Ràdio el guanya en alguna, però la majoria no, i doncs ve fent aquesta broma de tallar-li el...
0: Però és RAC1, qui va?
1: El micro. RAC1 qui va, però RAC1 qui va
0: els perquè... Els més gamberros són RAC1.
1: Clar, perquè al final saben que tenen una miqueta la paella pel mànec,
0: els que
1: poden fer més això, i que també
0: són... Però molt ben rebut, perquè...
1: Va estar divertit.
0: Tu vas veure la rua?
1: Jo, és que saps què passa? Porto dos dies en què no puc moure els peus. Sí. Llavors els tinc...
0: A veure, això vols explicar-ho?
1: No, els tinc...
0: La teva intimitat no la destriparem aquí,
1: però... No, els tinc pujats perquè se'm passi el dolor.
0: Et vas venir amunt, no?, el diumenge.
1: Em vaig venir amunt fent la cursa i em fa una mica la del Corte Inglés i em fa una mica mal als peus.
0: Si haguessis fet la del Prat...
1: No, que també hi havia de 10 quilòmetres, la del Prat.
0: No t'hagués passat.
1: Sí, clar que m'hagués passat.
0: Perquè el Prat és pla...
1: Llavors, què passa? He tingut dues tardes senceres avorrides d'estar al sofà sense moure'm. I podia haver llegit, podia haver fet tal.
0: Clar, dius que no tens temps.
1: Però la Rua del Barça era més interessant. Llavors, bé...
0: Vas fer primera tarda Rua del Barça, segona Florentino. Sí, vaja.
1: Avui ja tornaré al CrossFit, calculo.
0: Jo vaig veure molt poca estona la Rua del Barça i t'he de dir que em va consolar veure que hi havia... fallades tècniques en moltes
1: sí,
0: ocasions,
1: és veritat.
0: I vaig dir, ostres, quan fem directes que exigim l'excel·lència, doncs a vegades l'excel·lència no passa ni per TV3.
1: Sí,
0: és veritat,
1: tota
0: que
1: la raó,
0: molt,
1: tota la raó, tota
0: molt.
1: La raó.
0: I em va semblar bastant insuportable. I vaig posar 20 minuts...
1: Jo no me la vaig veure tota, però em va semblar molt llarga, perquè
0: molt
1: després
0: llarga.
1: Anava mirant, eren les 9 de la nit i seguien.
0: I jo veia la gent caminant, els periodistes caminant per allà i deia... Això ho hem de fer, no?, d'aquesta manera.
1: I també va sortir una de la neteja dient que si li agradava estar un dia com aquells netejant i tal, i va dir, no, és una putada sencera anar darrere la rua tota la tarda.
0: És bonic, però no sé. Jo ja no estic en aquest punt. Què més?
1: Vinga, tenim un tema més i la sèrie. Anem a parlar de Telecinco.

0: Sí. Vinga, gran doncs sintonia. Aquesta és la sintonia, sintonia. De viernes, que és molt bona, eh? De viernes en viernes, no té més. Llavors, què passa? Terratrèmol a Telecinco és com titulen des del Televisero una mica tots aquests canvis de programació que ara de cara a l'estiu aprofiten
1: sempre... Apropa-m'ho perquè jo no veig les cares no. I no me'ls conec.
0: Ah, sí, te'ls coneixes a tots.
1: No.
0: Aviam, qui és aquest senyor?
1: Veiem.
0: Carlos Lozano.
1: Carlos Lozano, venga. Sí. Carlos Sobera, anava a dir.
0: Aquesta.
1: No.
0: Bea Archiduque, la que està els de viernes.
1: Sí.
0: Aquest era el...
1: Com Acosta.
0: Santi Acosta. Barallat amb Lídia Lozano sí. I ara són superamics. I...
1: Paz Padilla, no la puc oblidar.
0: Paz Padilla i el coronavirus que viene de Luján, sí, com sí, la sí. Del password. Llavors, què passa? Com queda tot? Aprofiten el que deia, aprofiten l'estiu per fer canvis i que de cara al setembre ja estigui tot una mica canviat. Què tindrem? S'elimina el programa de Jorge. El diari de Jorge s'elimina. I què tindrem a partir de...
1: Jo estava patint, ja, amb el Jorge.
0: Sí,
1: allà.
0: Per la gent que apareixia les coses.
1: Per ell,
0: vale.
1: Perquè pensava, que bo,
0: doncs,
1: tio, fer això.
0: S'elimina això i hi haurà una sessió diària, no sé si potser et sonarà una mica, de viernes, de dilluns a divendres. És a dir, tindrem de viernes a la tarda i de dilluns a divendres com el Sálvame, igual. Amb ells igual, amb Archiduque i amb Santi Acosta.
1: Val.
0: Després, i ell desapareix, Jorge, ja veurem si li dona alguna alternativa...
1: Gran Hermano, no? O l'Isla.
0: Sí, l'Isla, això li aniran donant. No? Això li aniran donant. Després tenim... Apareix un remake de Mujeres y Hombres y Viceversa, que estarà presentat per Carlos Lozano, que es dirà Amor o lo que surja, i anirà també a Telecinco. Després, està el Joaquim Prat per la tarda, però es retalla, i també tindrem una estona curteta d'aquestes cites. I... El que dèiem, pel cap de setmana, el show de Paz Padilla torna, es divideix l'estona de fiesta entre Paz Padilla i fiesta, i bé, es diu el show de Paz, veia per internet que podrien posar-li Ahora Paz i després fiesta, que seria un bon nom, em va semblar molt divertit. I doncs bé, veurem, dissabtes i diumenges això s'estrena ja el 20 de maig, és a dir que ho tenim ja, que estem, el cap de setmana vinent ja s'estrena, i us anirem parlant.
1: Confies
0: veurem què dura.
1: En aquesta reestructuració?
0: No, zero, en res, no m'agrada res. No sé, prefereixo, abans que el diari de Jorge, alguna cosa més de tipus de viernes, que veurem si quin tipus de programa fan, però no ho acabo de veure.
1: I Joaquim Prat està ara?
0: Joaquim Prat agafa baixa de paternitat perquè serà pare, i quan tornis trobarà el que hi hagi. Però bé, han blindat a Ana Rosa Quintana, han tornat a allargar el seu contracte de llarga durada amb l'empresa, veurem, es comenta que fins després de les eleccions generals la tindran a primera línia i després segurament veurem. Hi hagi una jubilació progressiva. Vinga, va.
1: Molt bé.
0: I anem a la sèrie. Si és martes, és assassinato. Vinga.
2: Bienvenidos a este viaje que va a ser inolvidable.
3: Tenga cuidado. Querrá que termine el viaje tan pronto.
4: Yo aquí no me quedo ni muerta.
5: Como engañar las fotos, ¿no?
6: Pero si vais a estar mejor que en casa aquí, ¿a que sí?
7: Tienes razón. Este es un crimen. ¿Quién encontró el cadáver?
8: No toques nada.
9: Me cuide, agente Kalin.
10: ¿Reunión de grupo? ¿Puede pasar?
9: Esto no es lo que parece.
11: Es que no tiene sentido. Algo va mal.
12: Tenemos a una víctima que hablaba portugués y le gustaba la historia.
13: Tenemos un arma del crimen.
14: Tenemos una cámara que no grabó a nadie entrando en su habitación.
15: Y tenemos una caja de música.
16: Sé cómo entró el asesino en la habitación del crimen.
17: Nada de líos, nada de policía y, por supuesto, nada de muertos. ¿Lo podréis hacer esto?
18: Huele raro, ¿no?
19: Sí. ¿Quién ha encendido una vela?
20: Dejen de jugar a Sherlock Holmes. Pa' que fotos, com un bacallao, compren toalles.
0: Vinga, Si és martes, és assassinato. Una sèrie que és una mica entre criminal, misteri i també té les seves parts divertides, les seves parts d'humor. És una sèrie espanyola que està rodada a Lisboa i està a Disney, són 7 capítols d'uns 45 minuts més o menys. L'estic veient en versió original perquè em diguis que no veig versió original i tal, que és en castellà.
1: Clar,
0: llavors,
1: perquè ho entens perfectament,
0: sí.
1: Clar,
0: llavors,
1: passa.
0: Què dèiem?
1: La Neus no la pot fer riure perquè la tenim aquí com...
0: Està a Disney.
1: Saps? I clar, la fa riure i llavors... No.
0: Llavors, està a Disney. La sèrie, 7 capítols, és molt divertida. O sigui, està divertida perquè és un viatge organitzat, hi ha una agència de viatges, com si aquí diguéssim, el Com Viajes, organitza a tot
1: o
0: de
1: Transilvània.
0: Gent, o Transilvània, sí, o la que sigui, o la que vulgueu usar, la que més us agradi. Llavors, organitza un autocar amb un viatge organitzat fins a Lisboa. Llavors és una setmana de primer, doncs, vas fins allà, et porten a tots els museus, vas a tot arreu, tens l'hotel, tal. Què passa? Que arriben un dilluns, eh? Important els dies aquí, perquè si és martes és assassinato.
1: Clar, clar, clar.
0: Llavors, arriben el dilluns... arriben el dilluns. Què passa? Que comencen a fallar coses, ja. La guia, la dueña, la responsable de l'empresa, de l'organitzadora, s'ha separat del marit, que s'ha anat amb una molt més jove. Llavors, el marit, doncs, no ha acabat de fer bé les reserves. I l'hotel on havien d'anar està ple per una convenció. Se'n van a un altre hotel... I a partir d'aquí és un minibús, eh? És a dir, ens hem d'entendre que seran menys de 20 persones les que van a aquest viatge organitzat, no són moltíssims. Van a aquest nou hotel, llavors els hi deixen una estoneta, visiten la plaça aquesta gran que hi ha a Lisboa, que no recordo el nom,
1: sí.
0: I al costat del Tajo.
1: La Constitució.
0: No, és que no ho recordo. I llavors tornen a l'hotel, se'n van a dormir i el dia següent han quedat ben aviat per esmorzar i anar cap a la visita, una de les visites a un castell o una cosa que hi ha per allà. Falta una persona, no direm qui. Falta una persona, no els coneixeu, així que dona igual qui digui, però si la veieu, falta una persona que no hi és. Llavors diuen, ostres, aneu a buscar-la a l'habitació, que s'haurà dormit. No sabem com, entren a l'habitació, aconsegueixen entrar i se'l troben mort a la banyera. A una persona morta a la banyera. I a partir d'aquí, per una banda, apareix la policia portuguesa a investigar, però és una policia una mica chapucera. Si no ho fa gaire bé, hi ha proves que no veu, hi ha coses que no detecta, i... De tots aquests viatgers, hi ha 4 o 5 que els hi tenen la mosca rere l'orella amb aquest tema i es posen a investigar ells per la seva banda. Llavors, la trama és una mica la investigació d'aquesta gent que tenim, doncs, a un nen molt jove, de 16 a 17 anys, que té tocs, té molts tocs, però va molt bé per la investigació perquè es fixa en tot. Uh-huh. Una dona... d'aquesta és molt gran, molt gran, de 60-70 anys, que ha decidit viatjar sola i que va perduda amb el mòbil, saps? Que no sap de WhatsApp, però també ajuda. El típic noi guapot, tal, que també està per allà. Una altra noia, també molt guapa, que hi ha friccions al principi entre aquests dos, però després es porten bé, tal. I a partir d'aquí, doncs, troben més coses. De moment el que us diré és que troben més coses que la policia. I està molt interessant, m'agrada.
1: Marc, gràcies.
0: Fins aquí. Que vagi bé.
5: Notícies en xarxa.
18: Bon dia, són les 12, us parla Arnau Vilà. Mestres i professors del Baix Llobregat i del Penedès estan cridats avui a la vaga. Els sindicats convocants, en concret USTEC, professors de secundària, CGT i intersindical, posen damunt la taula un increment salarial de 400 euros per acabar amb les aturades, però des del govern se'ls demanen propostes realistes amb la vista posada a la reunió prevista per demà dijous. Mireia Valentí, portaveu d'USTEC al Baix Llobregat, i Ramiro Gil, de professors de secundària, s'han mostrat poc esperançadors pel futur de les negociacions.
21: El govern i concretament la Conselleria d'Educació està molt enrocada en que ells ja han fet un pacte amb un sector molt minoritari del sindicalisme, un pacte que a més el 99% del professorat i personal docent no hi està d'acord.
22: Sembla ser que demà no vindran amb gaires propostes. Ens volen seguir mantenint en una estratègia de fer perdre el temps, de convocar-nos a unes reunions, perquè d'una banda sembla que el govern diu que està disposat a negociar, però a la realitat ens diuen no, aquest és l'únic acord possible, el que hem signat amb Comissions i UGT.
18: Pel que fa a la mobilitat, a la B23 ja s'han aixecat els talls a l'alçada de Sant Just, direcció Barcelona, on des de primera hora un col·lectiu de docents tallava la via en dos sentits. Però pel que fa a la zona del Penedès, un grup d'un centenar de docents tallen la Nacional 340 amb la cruïlla de la C15 a Vilafranca del Penedès en els dos sentits de la marxa. Pel que fa al servei ferroviari, la R4 registra retards d'uns 30 minuts per una incidència per robatori de coure entre les estacions de Sant Feliu de Llobregat i Molins de Rei, segons ha informat Renfe. A més, els trens amb destinació Martorell inicien i finalitzen el seu recorregut a l'estació de l'Hospitalet de Llobregat. I la Fiscalia Provincial de Barcelona i l'acusació particular han formulat ja els escrits d'acusació en el cas d'Helena Jubany i demanen per al principal sospitós, Santi La Iglesia, 26 anys de presó. Són 20 anys per l'assassinat de la jove bibliotecària i 6 més per un delicte de detenció il·legal. Per a l'acte investigat que quedava a la causa, Xavi Jiménez, les parts sol·liciten el sobreseïment provisional. Pel que fa als esports, el Barça estudia prendre mesures legals davant les acusacions de Florentino Pérez sobre el cas Negreira. El president blanc, en una desafiant roda de premsa, ha assegurat que les maniobres del club blaugrana amb els àrbitres han impedit que l'equip madridista hagi sumat 7 lligues. Tot plegat en una compareixença en què ha convocat eleccions a la presidència i ha anunciat que s'hi tornarà a presentar. Pel que fa al temps, avui hi haurà més calma, però amb boires a l'interior i alguns ruixats al nord-est i al Pirineu Oriental. La temperatura baixarà amb un ambient més fresc i la tramuntana i mestral bufaran en alguns cops forts. I això és tot fins a aquestes notícies en xarxa.
2: Notícies en xarxa.
3: El Prat Ràdio, 91.6 FM.
5: El Prat Film Office ha presentat els nous spots amb què reivindica el cinema fet a casa i el talent local.
23: Unes 300 persones han fet un crit contra el genocidi a Gaza en una concentració a la plaça de la Vila.
24: Aquest divendres, al Centre Cívic Jardins de la Pau, s'ha estrenat una nova edició de la Nit en Dansa.
25: Vols saber tot el que passa a la teva ciutat? Aquesta és la teva emissora, el Prat Ràdio, 91.6 de l'FM. Sintonitza'm.
26: Planeta Prat.
27: Tot seguit, l'espai Col·lectius en xarxa, que té com a propòsit reflectir les múltiples realitats que conviuen dins de la diversitat sexual i de gènere.
28: Col·lectius en xarxa. Diversitat i visibilitat en format podcast.
29: Benvingudes i benvinguts a un nou episodi del Col·lectius en xarxa. Què tal, Manel?
0: Molt bé, i tu, Lluís?
29: Super. Molta feina feta i per fer del Sant Jordi, exactament.
0: Molt bé, moltes coses que m'ha explicat. Lectures,
29: coses
0: que lògicament no s'acaben doncs, en aquests dies
29: no
0: de Sant Jordi, sinó que tenim lectures per endavant. I si encara algú no ha escoltat l'episodi, el pot escoltar, el de la setmana passada.
29: Home, perquè es van fer unes recomanacions xulíssimes.
0: No caduca. L'episodi. Per tant, el podeu tornar a recuperar i si l'heu escoltat ja i voleu tornar un altre cop a cercar-lo, doncs queda dit, però nosaltres no ens quedem en el passat, Lluís.
29: No.
0: Tenim feina en el
29: present.
0: En
29: el present, exacte. I en el futur.
0: I en el futur,
29: esperem. A veure, va, avui parlarem d'esport, d'identitat i de drets, però sobretot parlarem de què vol dir jugar, competir i formar part d'un equip quan el teu cos o la teva identitat han estat constantment qüestionats.
0: Molt bé.
29: Doncs avui tenim, a més, una casuística que es dona aquí, a Catalunya, que es veu que és de les primeres d'Europa.
0: D'acord.
29: Llavors, no et dic més.
0: Val.
29: El títol ho diu tot, però no et dic més
0: no,
29: jo.
0: No, si us més de moment.
29: De moment i comencem, va.
0: Molt bé, doncs va, vinga.
29: Doncs vinga, avui el Col·lectius en xarxa, Fènix.
28: Comença el Col·lectius en xarxa amb Lluís Rodríguez Lago i Manel Ferrer.
29: En els últims anys, el debat sobre la participació de les persones trans en l'esport s'ha situat al centre de la conversa pública. Vaja, un altre cop. Sovint amb molt soroll, amb titulars simplificadors i amb posicionaments molt polaritzats. Institucions com el Comitè Olímpic Internacional han anat actualitzant els seus criteris. L'any 2021, per exemple, el COI va deixar enrere límits estrictes de testosterona i va apostar per un marc basat en principis com la no discriminació, la inclusió i l'evidència científica, deixant en mans de cada federació la regulació concreta. Això canvia, perquè ara estem en una època, 2026, 2025, un any que no saps si estàs endavant, si estàs enrere.
0: Exacte.
29: Bueno, les posicions crítiques amb la participació de dones trans en categories femenines solen centrar-se en la idea de la justícia esportiva, no? És a dir, en la percepció que les persones que han passat per una pubertat masculina poden tenir avantatges físics en força, resistència o velocitat. Aquest argument és el que han utilitzat diverses federacions esportives i també organismes internacionals per restringir la participació en determinades competicions. De fet, el Comitè Olímpic Internacional, el COI, ha estat revisant els seus criteris i recentment, això que dèiem, s'ha plantejat o ha adoptat mesures encara més restrictives en alguns àmbits, apel·lant a aquests criteris de seguretat i equitat. Ara bé, quan es mira la realitat, que a veure, és el que s'hauria de mirar.
0: Totalment, no? Totalment, és perquè ens hauríem de regir, en principi.
29: Quan es mira la realitat empírica, dades... el panorama és molt més complex, però molt menys alarmant, no?, del que sovint es presenta. Per exemple, presència de persones trans en l'esport d'elit és molt reduïda. Uh-huh. I a nivell olímpic només hi ha hagut casos comptats d'atletes trans visibles. Per exemple, Laurel Hubbard, que va ser la primera dona trans en competir en uns Jocs Olímpics, no va guanyar cap medalla. Uh-huh. O Queen, persona no binària, que sí va guanyar un or amb el Canadà, però amb un esport col·lectiu.
2: D'acord.
29: És a dir, els casos d'èxit són molt limitats i no acaben d'indicar, no?, aquesta dominació generalitzada en les competicions. De fet, alguns estudis i informes assenyalen que en molts contextos la participació de persones trans en l'esport ha estat

0: ell. Tal com la tenim plantejada, caduca.
1: Sí, eh?
0: Caducarà. Bueno, tot això, el debat està lluny de resoldre's, perquè en alguns països s'han impulsat restriccions, mentre que en altres espais s'intenta avançar cap a models més inclusius. Això ha portat alguns experts a dir que el debat no sempre està basat en les dades, com dèiem, sinó en percepcions o en casos molt puntuals que ajuden a fer generalitzacions descontextualitzades, no? Actualment no hi ha una única norma, dèiem, el COI ha optat durant anys, no, per deixar marge a cada federació perquè reguli segons el seu esport, però el debat continua obert i en evolució constant. El repte, segons molts experts, és trobar un equilibri entre inclusió i justícia competitiva sense caure en discursos que acabin excloent persones de l'esport. I enmig de tot això, clar, hi ha les persones.
1: El més important.
0: El més important, d'altra banda, perquè fem esport, si no, no?
1: Sí, sí.
0: Vale. Persones que volen fer esport, competir, formar part d'un equip i viure, per exemple, el futbol o qualsevol altra disciplina, però avui parlarem una mica de futbol, com un espai de comunitat. I què passa, què et deia al principi? Doncs que a Sant Feliu de Llobregat aquest espai té un nom propi, que és el Fènix Futbol Club, considerat, atent, el primer equip de futbol transfederat d'Europa. Un projecte que no només parla d'esport, sinó també de visibilitat, de drets i de resistència.
2: Col·lectius en xarxa. El programa queer de la xarxa que vol fer-te reflexionar sobre tot allò que algun cop t'has preguntat.
0: I avui tenim a l'estudi, que sempre és una sort tenir a l'estudi algú, l'Alan Trillo, membre d'aquest grup impulsor del Club Fènix, Futbol Club, que a més, ens ho hem apuntat abans de començar, va participar del programa 2 del Col·lectius en Xarxa, 14/1/2021. Estem al programa 203.
1: 203, sí, sí.
0: Doncs imagina't, Alan, benvingut. Què
3: Moltes
0: tal?
3: Gràcies.
1: I a més, molt agraït que participés en aquell segon programa, perquè no pensàvem nosaltres que arribaríem tampoc fins aquí.
0: No.
1: És a dir, que en els primers episodis tothom que hi va participar ja es mereix un reconeixement per part nostra.
0: Exactament, sí, exactament.
3: Sí. I a més, jo recordo que vau dir, a veure si més endavant pots venir un dia a l'estudi.
1: Doncs mira, ho hem confirmat amb estudis nous i tot. Per tant, mira, el millor moment has vingut. Perfecte, perfecte.
0: Escolta, avui venim a parlar de Fènix Futbol Club perquè és considerat el primer equip de futbol trans federat a Europa. Explica'ns una mica què és, com neix el projecte, i a mi m'interessa també que, per què cal destacar el tema de que sigui un equip federat.
3: Doncs a veure, el projecte de Fènix va néixer el 2023, principalment per Lugo Marlo, que també és una persona trans activista molt visible, i va sorgir doncs de la necessitat de que ell havia jugat sempre a futbol femení i quan va començar a transitar doncs va voler continuar jugant a futbol perquè és com una de les seves passions, i es va trobar que dins del seu equip, doncs, tot i que funcionava molt bé, a les grades no passava el mateix. Llavors ell va dir, si aquest no és el meu espai, quin serà el meu espai? Llavors es va trobar amb la problemàtica de que en aquell moment no tenia canviat el sexe del seu DNI, per tant no podia anar a jugar amb un equip federat amb homes tis, i doncs llavors va dir, doncs, si aquest espai no existeix, vaig a crear-lo.
1: Clar, i com es comença a crear? Perquè suposo que per ser els primers no hi ha potser unes bases prou sòlides, no? I va començar una mica a les fosques amb tot això, no? Quines són les passes que va començar a fer?
3: Doncs al final va ser trobar persones que es trobessin en la seva mateixa situació, i doncs a poc a poc va començar a parlar amb altres clubs com per dir, vull fundar un equip de persones trans, necessitem també un espai. O sigui, Fènix com a tal no és una agrupació esportiva, sinó que nosaltres ara mateix estem entrant al camp de la penya recreativa de Sant Feliu de Llobregat, que al final és qui ens cedeix al camp també doncs, per poder entrenar. Doncs llavors va ser a poc anar picant una mica de pedra de dir, som tal, necessitem tal, volem crear tal, i doncs a poc a poc començar a construir Fènix.
1: Molt bé.
0: I què implica això, el fet de federar-vos? Per què és important?
3: Doncs mira, al principi de tot no hi havia idea de que Fènix arribés a ser el primer equip de persones trans federat a Europa, però el 2024 doncs, va sorgir l'oportunitat de jugar com un equip federat. Que clar, això al final doncs, té pros i contres, no? Perquè en aquell moment només podien jugar les persones que tenien canviat el sexe del DNI. Sí que és veritat

0: que just una mica després es va aprovar la llei trans, que ja permetia a les persones jugar sense tenir el sexe registral modificat, i llavors van poder jugar més persones. Això va portar coses bones i va portar coses dolentes, no?
1: A veure.
0: Perquè de les primeres notícies que va sortir de primer equip de persones trans federat, era com, vale, és una victòria, però per altra banda era, s'està perdent 0-19.
2: Clar.
0: Llavors això va generar com molt de debat, moltíssims comentaris de haters, sobretot per xarxes socials, no? Que sabem que és una cosa bastant habitual, per desgràcia. Però d'altra vegada era com poder celebrar que també s'estava ocupant aquell espai, no? De, no ens han volgut, però aquí estem, no?
2: Uh-huh.
0: Llavors era com, sí, s'està perdent 0-19, però estem celebrant perquè podem estar aquí.
2: Clar, yeah. Clar. Mm-hmm. Home, amb això que ens deies, i la, segurament, no, la presència en aquell moment que va haver mitjans de comunicació, justament del que es parlava era d'una cosa concreta que, com ens explicaves, generava també a les xarxes, doncs, això que s'activessin els haters, que hi hagués com tota una guerra que hi anés en contra, no? Com es viu també en el dia a dia, més enllà d'aquell moment, doncs en el vostre dia a dia, heu aconseguit fer-vos un espai, legal sí, però dins de la comunitat esportiva? És a dir, quin comportament té la comunitat esportiva amb el vostre club? És a dir, hi ha una acceptació, hi ha una part que l'accepta, hi ha altres, doncs, que tenen com una lluita contínua perquè s'acabi o perquè no funcioni com vosaltres voldríeu. Com us sentiu representats i valorats?
0: Jo crec que hi ha una mica de tot. Sí que és veritat que nosaltres actualment no estem jugant federats perquè, doncs, bueno, estàvem federats amb un equip de futbol 11, arribàvem molt justos a ser 11, també hi havia una sèrie de coses, doncs, que potser en aquell moment es va decidir no continuar per aquí, i ara, per exemple, estem jugant com una petita lligueta en un camp de futbol que munta com una lliga pròpia de futbol 7, i sí que és veritat que l'acollida és bona, o sigui, des del camp és com que molt bé que vingueu a jugar aquí, en plan, no tindreu cap problema, encara que hi hagi persones que tinguin el DNI canviat, o sigui, és que els és igual, però a la mateixa vegada estem jugant contra equips bastant cis-heteronormatius, no? Amb aquesta agressivitat que comporta a vegades el futbol, i doncs ens trobem una mica de tot. Sí que és veritat que hi ha equips que molt bé, però hi ha d'altres equips que bueno, que sentim comentaris, que a la mínima que et queixes una mica és com de, bueno, és que el futbol és un deporte de contacto, com...
2: Sí, quan rasques una mica, surt una mica l'essència real, no?
3: De
2: tot això, eh?
3: Sí? Sí, però sí. Això amb la gent amb la que jugueu o estàs sentint a les grades?
0: Contra la que juguem.
2: Clar, és que nosaltres aquí, defensors del futbol, nosaltres no ho serem mai, és a dir, en aquesta ocasió ens costa moltíssim, però el que ens diu realment tampoc ens acaba de sorprendre, o sigui, encara que el Lluís s'està sorprenent una mica, però jo crec que...
3: No ens acaba de sorprendre, però a mi em decep profundament.
2: Totalment, totalment.
3: Perquè,
2: totalment.
3: Clar, penso, ostres, és que aneu a jugar, no? A clar. Jugar? No sé, bueno...
2: Però amb això suposo que això que ens explicaves ara també a vosaltres us dona eines, no? Per seguir treballant i per seguir-ho lluitant, no? Justament, és a dir, que tant de bo en un món idíl·lic no hauria de fer falta i no hauria de passar això, però suposo que també us rearma, no? Per continuar, doncs, treballant, i al final, més enllà de l'activitat esportiva, té una part reivindicativa també el vostre club, no? I de visibilitat.
0: Totalment. O sigui que al final sabem que és una cosa que no vull normalitzar-ho, però sabem què passa dins del futbol, però per altra vegada és com, això tampoc m'ha de treure a mi espai d'estar aquí.
2: Clar,
3: clar. Escolta, i clar, entenc que generar aquest equip et fa participar de la teva història, però t'ajuda a compartir-la, a sentir-ne d'altres. Quina és la relació amb l'esport al llarg de la vida d'una persona, per exemple, trans?
0: Doncs mira, jo personalment, jo des de petit volia jugar a futbol, també perquè tinc un germà 3 anys més petit que jo, i doncs jo volia jugar a futbol. Llavors què passa? Que clar, jo aquest any faig 30, llavors jo en aquell moment equips femenins, no? Quan jo vivia socialment com una noia, doncs no hi havia. Llavors vaig poder jugar amb un equip mixte, crec que fins als 12 anys, que és fins a l'edat límit que es permetia jugar nois i noies, i després doncs vaig haver de deixar de jugar a futbol perquè a Riells no hi havia un equip femení. No va ser fins al cap de 2, 3, 4 anys després que l'Hostalric i el Breda van fundar equips femenins. Llavors vaig estar jugant fins als 18 anys i després ja, doncs, per motius de la vida, d'estudis, feina, doncs, no he seguit jugant a futbol. Però clar, descobrir Fènix, tot i que ara mateix no sóc jugador, descobrir que existeix un equip superinclusiu, doncs per mi m'obre portes, doncs, que, perquè jo, per exemple, no m'hagués plantejat mai jugar amb un equip amb nois tis.
3: Ja. Yeah.
2: Mm-hmm. Ara parlàvem del futbol, que és l'esport on estàs ara implicat, no? I al principi del programa Lluís ens explicava una mica, doncs, la situació esportiva, no? En termes més generals, com descriuries tu el moment en el que es troba ara, doncs, justament les persones trans, doncs, en aquesta representació esportiva? I parlàvem d'olimpiades, de grans competicions mundials, en quin moment es troba ara la situació?
0: A veure, doncs, jo ho visc com que és superinjust, mm-hmm, perquè al final la dada que heu donat de que no hi ha cap persona trans que hagi guanyat cap medalla, llavors és això, s'està generant un debat molt, molt gran quan realment les persones trans no hem tret medalles a ningú. Mm-hmm. Sí que va haver-hi, doncs, potser el cas aquest una mica polèmic de la boxejadora intersexual, que hi havia molta gent que deia que era una persona trans, no és una persona trans, és una persona intersexual.
3: Bueno, és que aquest debat genera el que passa, no? Aquesta policia del gènere, de cop i volta, on tothom estem aquí, no?, opinant sense saber gaire. Perdona, que t'he tallat. Digues, digues.
0: Sí, o sigui, al final és això. No estem parlant d'una problemàtica real, perquè no estem traient medalles, mm-hmm, a ningú, no? Però alhora és com que és algo superproblemàtic i és una cosa que genera molt de debat, i realment és com el tema de la biologia només entra en debat quan hi ha persones trans.
2: Total.
0: O mm-hmm. sigui, jo d'altres modalitats d'esport, doncs, no hi domino tant, però per exemple la natació, jo crec que no té la mateixa avantatge una persona que fa un 38 de peu que una persona que fa un 43. Mhm. Però aquí ningú diu res de biologia.
2: Clar.
0: A nivell de bàsquet no és el mateix una persona que fa 2,10 metres que una persona que fa, doncs, 1,59 metres com jo. Mm-hmm. Però ningú parla de biologia.
2: Mm. Clar, amb això ens confirmes una mica que el futbol és, sembla, i potser en el mal sentit de la paraula, és més, no?, que un esport al final, no?, el futbol. És a dir, sembla que aixeca passions en moltíssims altres terrenys que resten a veure amb la tècnica esportiva, no? Uh-huh. I això, no sé si forma part també o ajudaria, segurament, jo entenc, que els grans clubs de futbol també s'impliquessin amb la causa, no?, i hi hagués en moments concrets, doncs, que portessin visibilitat, no?, perquè si tots aquests moviments comercials i de publicitat on s'impliquen a futbolistes de primer nivell es fessin servir també per aquesta causa, seria genial, no, això?
0: Sí, o sigui, realment fa falta persones més visibles i que tinguin com més audiència o puguin arribar més a la gent que s'impliqui.
2: Clar.
0: Però no ho fan.
2: No ho fan.
3: Clar, segons el que tu ens explicaves, no?, de la teva història de vida, a tu hi ha un moment que no és que decideixis parar de jugar, sinó que el sistema t'obliga a deixar de jugar. Uh-huh. A mi em passa quan, amb els nanos, no?, que de l'escola, que a vegades trobo que hi ha poques alternatives organitzades d'oci, perquè entenc, bueno, no ho entenc, però bueno, podria arribar a acceptar que hi ha una estructura molt ferma pel tema de la competitivitat, pel que fa a la restricció de gènere, bli bli bli, però al final no hi ha, tampoc hi ha una via de muntar un equip que jugui a partir dels 12 anys. No, s'explora poc aquesta via, no?, d'un equip de nois, noies que s'ajunten, juguen juntes perquè coincideixen, són del mateix escola, són del mateix barri o que sigui, i competeixen. No hi ha aquesta estructura, no es busca gaire, no?
0: No. I al final, o sigui, es fa com moltes normes restrictives cap a què es permet i què no es permet no només al futbol, a l'esport en general. I no som les persones que ens hem d'adaptar a l'esport, és l'esport el que s'ha d'adaptar a les persones.
3: Mm-hmm. clar, totalment.
2: Totalment. Sí. De fet, ens parlaves justament de com l'esport s'hauria d'adaptar a les persones. Quines són principals o les més importants barreres que creus que encara existeix, doncs, això, pel que fa a les administracions esportives i el que fa, doncs, als esportistes? És a dir, quines són les barreres, quines són les coses que ens impedeixen, doncs, que passin tot això que ens estaves explicant ara, que la gent pugui accedir a l'esport i que un cop ho està fent i es sent part, doncs que no es senti apartada.
0: Doncs, per exemple, jo el que em ve més al cap amb el tema de les restriccions és perquè tenim la mania de dividir-ho tot entre gèneres. O sigui, crec que hi ha moltíssimes altres categories que serien molt menys discriminatòries o restrictives que no es parli de gènere. Doncs no sé, per exemple, crec que és a Lucha Libre, que va per pes. Perquè no pot haver-hi un esport que sigui per alçada, yeah, o no sé, o persones que porten 10 anys fent-ho, o no sé, vull dir, aquí estic especulant una mica,
2: sí,
0: no?
2: Sí,
0: però,
2: sí, sí.
0: Però que la mania de separar-ho tot per gèneres. O sigui que al final, vale, sí, jo m'identifico com a home, però jo no tinc el mateix nivell que una persona, doncs, que poder ha fet una pubertat on ha tingut testosterona molt més alta que jo, o que porta des dels 5 anys, doncs, practicant una cosa, a que jo em porti, doncs, 2, per exemple.
2: Clar, clar. Home, amb el tema aquest que deies de separar tot per gènere, és que portat a la realitat actual d'ara mateix, encara segueixen fent aquestes festes on es celebra el gènere, sí, sí, dels nens, sí, i les nenes representats amb el color rosa i amb el blau. A dia d'avui, això, és a dir, que estem parlant de tradicions i costums molt antigues, però que en tenim una de noves, que estan sorgint ara mateix i que van per aquesta mateixa línia. És a dir, que no sé tu com valores justament això, que ja des de petit les pròpies famílies, alguns amb més innocència i d'altres, jo crec que de manera conscient, ja marquin, perquè és marcar, i senyalin, doncs, el futur de les seves criatures.
0: Em sap greu.
2: Vull dir,
0: i també perquè ho he viscut, no? Jo, a mi em van educar com una nena i jo les meves fotos de peque és tot vestits, tot rosa, i penso, bueno, potser en aquella edat, doncs, no podia decidir, no? Però quan tenia 3-4 anys jo ja podia decidir una mica quina roba volia i quina roba no volia, però me la posaven igual, saps? Llavors, és com que crec que des d'abans de néixer, fins i tot, quan al metge li fan la eco, no? És com, vale, té això, serà això. I és com que ja comences a construir com serà el teu infant, no? I li estàs condicionant absolutament tot.
2: Sí, sí, no, es crea totalment un relat al voltant de la persona, sense que aquella persona tingui, no, la decisió de...
3: Un relat que no és de la, no és, que no és, que no, que no és propi de la persona que l'està construint, no?
2: Totalment, sí, sí.
3: Tu has fet un exercici molt interessant, que és el de posar-te creatiu i intentant idear una classificació bastant més inclusiva que permetés transformar la competició en l'esport, però a mi el problema que veig és que em fa l'efecte que les persones que s'hi han de posar no tenen gaire ganes de posar-s'hi de moment. Jo crec que els hi queda poquet, perquè ja, sí, jo crec que els hi queda poquet i que d'aquí poc s'ho hauran de repensar, perquè no fa l'efecte que tal i com estem d'aquesta forma tan estàtica no acabem d'anar enlloc. Bueno, és la meva idea.
0: Sí, sí.
3: Després et volia dir més exemples com Fènix Futbol Club?
0: Doncs mira, a Barcelona sí que hi ha equips LGTBI,
3: sí,
0: no són exclusivament de persones trans. També és veritat que, per exemple, Fènix va començar siguent nois trans i, doncs, ara juguen també noies trans, com per exemple la meva parella.
3: Vale.
0: Llavors, que s'ha obert com una mica el ventall de dir, bueno, doncs hi ha més persones trans que volen venir a jugar a Fènix, no tenen per què ser només homes, no? O persones binàries, també poden haver-hi persones no binàries. I a Barcelona sí que hi ha altres equips de LGTBI, però sí que no són exclusivament de persones trans. Sí, Fènix, per exemple, no ha arribat al cas d'una persona que sigui cis, bisexual, homosexual, que digui vull jugar a Fènix, però que a veure, que si hagués de venir, doncs, que tampoc és,
2: clar,
0: no, com aquesta discriminació positiva, yeah, de yeah, no, és d'anar a jugar amb un altre,
2: clar,
0: equip,
2: clar,
0: que no,
2: clar,
0: ets trans.
2: Clar, total, total. Escolta, avui estem parlant d'esport, però ens interessa molt també la teva opinió de com estàs visquent doncs l'auge de l'extrema dreta a casa nostra, perquè parlàvem abans de lleis, de canvis, que potser en altres moments hem pogut pensar, doncs, que el futur seria millor, nosaltres ja aquí fa temps que em creu que el futur no va cap a millor, o si més no, el futur més immediat, com vius tu també, primer, l'entrada de l'extrema dreta a les institucions i com creus que això pot repercutir a llarg plaç o a curt plaç, doncs, en decisions esportives com aquestes?
0: Doncs jo crec que va pitjor. O sigui, a mi realment és un tema que em preocupa moltíssim, ja no perquè sigui una persona del col·lectiu, sinó perquè sóc una persona
2: que viu a la vida,
0: obrera,
2: sí.
0: No? Que no sóc un ric i estic especulant amb l'habitatge, llavors tinc problemes en el meu dia a dia. Llavors, jo crec que al final l'ésser humà està condemnat a repetir la història. O sigui, com pot ser? A mi no m'entra al cap que una persona amb 16, 17 anys digui com Franco se vivia mejor. O sigui, no m'entra al cap. Tu no has viscut amb Franco. Clar. El meu avi sí, i el meu avi m'ha explicat el que es vivia amb Franco. I no es viu millor. O sigui, llavors, jo crec que la ultradreta, una cosa bona que té és que ha fet molt bon màrqueting per xarxes socials i ha sabut captar els perfils que pot captar. Això és l'únic bo que ha fet,
2: total.
0: No? I jo crec fermament que la COI, la decisió que s'ha pres amb les Olimpiades, ve totalment condicionada per qui està governant ara mateix als Estats Units.
2: Moltes gràcies per acompanyar-nos i per venir avui.
0: A vosaltres. Sí.
2: Nosaltres, Lluís, marxem. Moltes gràcies i fins la propera setmana. Que vagi molt bé.
3: Que vagi bé. Adéu.
1: Col·lectius en xarxa. Un podcast de Lluís Rodríguez Lago i Manel Ferrer.
4: El Prat Ràdio, 91.6 FM.

0: Són dos quarts d'una.
1: Serveis informatius. El Prat Ràdio.
0: Bon dia als paral·lus Rodríguez Alonso. Segona de les jornades de vaga convocades al sector educatiu, la primera territorial i que avui té el seu epicentre al Baix Llobregat, el Penedès i el Garraf. Una protesta que ja ha provocat talls de trànsit, de fet la d'aquest dimarts també ha col·lapsat la capital catalana i en una jornada que el govern ha xifrat en un 30% i els sindicats en un 70%. Una xifra aquesta darrera que s'assembla més als sondeig que ha fet el Prat Ràdio en els centres de la ciutat. A la primària es van arribar als serveis mínims, mentre que a la secundària el seguiment va ser entre el 50% i el 70%. Avui, però, el seguiment ha estat de pràcticament la meitat. Durant la protesta, els docents han reclamat més inversió, menys ràtios i que els Mossos no entrin als instituts. Escoltem Yolanda Segura, portaveu d'Usted que estés, Ignasi Fernández, secretari de professors de secundària.
2: Té la responsabilitat de desescalar-lo és aquest govern arribant a un acord que reverteixi la pèrdua de poder adquisitiu i que realment doti de recursos i de mesures als centres educatius perquè l'alumnat pugui rebre l'atenció que es mereix.
3: President, vostè va signar un acord de país i aquí darrere meu té un conflicte de país.
0: Precisament demà hi ha nova reunió convocada entre la conselleria i els sindicats. El Centre Cívic Palmira Domènech ha acollit la setena edició del Social Elevator Pitch al NIU, un programa d'assessorament a emprenedoria social que reuneix propostes vinculades amb aquest tipus d'economia i a la mar del maig cooperatiu. Enguany, fins a 21 propostes han accedit a la convocatòria i 10 han arribat a la fase final, on han tingut l'oportunitat d'explicar el seu projecte durant 8 minuts i davant d'un jurat especialitzat. Escoltem Agustina Rodríguez, tècnica de promoció econòmica.
4: Aquest any hem tingut bastant demanda, vull dir, van tenir com 20 projectes, d'aquests 20 vam escollir 10 i aquests 10 projectes són els que s'han incubat i avui es presentaran 8 perquè hi ha dues persones que en principi no poden assistir avui.
0: L'esdeveniment imposat per l'Ajuntament del Prat i l'Ateneu Cooperatiu del Baix Llobregat pretén donar un cop de mà a iniciatives vinculades amb l'economia social i de Segell Pretenc. I avui hi haurà el termini per les inscripcions dels casals i colònies d'estiu de bàsquet, després que aquest dimarts s'hagin arrencat les de cultura i de lleure. Demà serà el torn de les aquàtiques i finalment divendres la resta d'activitats esportives. Un tràmit que recordem es pot fer per internet, a online.prat.cat o també de forma presencial a la seu de cada entitat organitzadora.
1: Esports.
0: I els esports, el cadet femení del CB Prat ha aconseguit mantenir la plaça a la categoria de preferent. D'altra banda, l'associació Camí d'Arts Marcials del Prat organitza 3 seminaris. La primer serà aquest mateix cap de setmana, diumenge al Julio Méndez, a partir de les 9 i fins a les 5 de la tarda. I els següents seran divendres i dissabte de la setmana següent a l'Estruc. La finalitat d'aquesta entitat local és la pràctica i divulgació de les arts marcials, la defensa personal i les activitats físiques i culturals. Aquests són alguns dels temes destacats de la jornada que ampliarem, com sempre, a partir de la 1 a l'Informatiu Migdia. Ara mateix.
5: Planeta Prat.
6: Us deixem amb l'espai Sendes, on l'excursionisme, el senderisme i els viatges són el pal de paller d'aquest programa conduït pel pratenc Jaume Monés.

0: Sendes. Coneix el territori. Trepitja la terra. Volta pel món.
1: Salut, amics i amigues caminaires. Comencem en aquest punt el capítol número 571 d'aquest programa que pretén difondre el senderisme, l'excursionisme i els viatges des de Ràdio Martorell i per la xarxa Més. Ens agrada voltar i conèixer territori i la seva gent i per això us plantegem tot seguit tres continguts en els propers 25 minuts. Abans que res, els hem de presentar en el nostre sumari. Avui al reportatge central ens pugem al carro. En Marc Boquer és l'impulsor del projecte Experiències Rurals i proposa rutes en carro i cavall per l'entorn rural de Nulles, a l'Alt Camp, aptes per tots els públics. En coneixerem tots els detalls d'aquí uns instants. El Xavi Tió recupera avui un dels clàssics del muntanyisme i de l'alpinisme i ens proposa, de fet, un 3 en 1. 3 cims al preu d'un, ascendint a la Serra del Cadí i coronant la Torreta del Cadí, el Puig de les Grelleres i el Volturó. Tercer i darrer capítol dedicat a Bèlgica, amb la Maria Pilar Cabrerizo, ideòloga del blog Viatges 2.0. En aquesta ocasió és torn de visitar una de les ciutats més interessants del país. De seguida ho veureu i ho podreu comprovar. Gant. I ara que ja coneixeu la targeta de presentació del programa d'avui, comencem. Voleu venir amb nosaltres? Doncs va, que marxem. Una experiència per viure de forma pausada, sense presses, on qui marca el temps és el ritme de la natura. I que alhora ens submergeix per una estona en una manera de ser i de fer, en el món de pagès, de quan la mecanització encara no hi havia arribat. Dues intencions o propòsits que s'acompleixen en la proposta que us presentem avui. Un passeig en carro conduït per un cavall, tot passejant entre un mar de vinyes i altres conreus. Avui al Sendes pugem al carro, mai millor dit. Una aventura d'una hora i mitja que farem sobre aquest antic mitjà de transport que en Marc Boquer, al capdavant del projecte Experiències Rurals, organitza els caps de setmana a Nulles, una petita localitat de l'Alt Camp que alguns recordareu perquè no fa massa ja la van visitar per parlar del seu extraordinari celler cooperatiu. Dèiem que és en Marc Boquer qui fa la proposta. Serraller i soldador de professió, aquest vallenc de 44 anys sent autèntica passió pel món dels cavalls de tir i els carros. Avui se'ns presenta d'aquesta manera.
2: De ben petitet, doncs, he estat vinculat al món dels tres toms, al món del cavall de tir. La nen ja anava molt a la casa d'un parent meu que en tenia. Amb 5 o 6 anys el meu pare va comprar el primer. I d'aquí, doncs, bueno, participar en diversos tres toms d'arreu de Catalunya. He estat vinculat a diferents associacions dels tres toms d'aquí de la comarca, com també la de Valls. He anat arreplegant carros, restaurant carros, per poder participar en diferents tres toms de tot Catalunya. A partir d'aquí, la cosa es va anar creixent, amb un cavall, dos, i anant arreplegant carros que la gent gran els hi feia nosa per posar el tractor, o els fills d'aquesta gent gran que els hi feia nosa el magatzem per posar el cotxe.
1: I a poc ha anat configurant una col·lecció de carros ben extensa. A dia d'avui va més enllà d'una vintena. N'hi ha de ben variats.
2: Tinc carros carregats de diferents maneres, un amb botelletes, l'altre amb botelleta petita tipus pot, de litre, perquè m'entenguis, amb les seves caixetes. Tinc un altre amb botella de vidre grossa de 5 litros, el que seria avui una garrafa, forrada amb mimbre i encaixada amb fusta. En tinc un altre de bidons d'oli, de ferro o de lleteres. En tinc un altre carro de pagès carregat amb uns coves de llauna i amb rotllos de pell, perquè tinc d'arrels d'una adoberia de pells aquí a Valls, al costat del riu. Tinc un carro també d'un bucoi, un parell de tartranes, un carruatge de luxe francès, un carro per treure els fems de la zona del Pallars, un carro de trabuc, dues màquines de segar, dues màquines d'ensofetar. Estic bastant entretingut, la veritat.
1: Però què seria del carro sense el cavall que el fa anar amunt i avall? En Marc en té dos de cavalls i sense ells no es podria, evidentment, celebrar aquesta experiència. Comenta que els mima i els tracta molt bé.
2: Els cavalls són animals de rutines, són animals que tancats no s'hi poden estar. i nosaltres el que fem és fer-los moure i allargar-los la vida en el món de la tracció animal. El carro ha d'anar equitatiu amb el cavall, i el pes que hi cap en un carro agrícola de pagès, el català, els seients que hi caben o la gent que hi cap, el cavall pesa 3 i 4 vegades més que el que és la càrrega del carro. Per als cavalls és un passeig.
1: Tenim carros, tenim cavalls, i amb els carros i amb els cavalls podem fer un tomb pels camps. Els horaris, dissabtes i diumenges, en dos torns, a 2:15 del matí i a les 12. I a l'estiu, atenció, perquè canvien, a 2:15 del matí i a les 7 de la tarda, en la proposta coneguda com l'Hora Daurada, moment que té una llum màgica i especial sobre el Camp de Tarragona. El lloc escollit, més o menys ja l'hem dit, Nulles, un indret que no és casual.
2: Les rutes comencen i acaben a Nulles. És un marc incomparable pel turisme d'interior. Aquí tenim una magnífica zona amb un mar de vinyes i una zona d'interior amb un microclima. Tenim una catedral del vi molt guapa i la ruta té una durada d'una hora i mitja o així. Tipus de públic ha vingut des de famílies, grups d'amics, famílies amb canalla molt, molt petita, de 4 o 5 mesos, i després gent gran, molt gran.
1: Doncs per participar en aquesta ruta amb carro i cavall, entreu al web experienciasrurals.com i poseu-vos en contacte amb el Marc. La ruta bàsica, que centra avui el nostre interès, ja fa 8 anys que la fa. L'anomena PAC 1 i té una hora i mitja de durada, com hem sentit. Garantit que farà desaparèixer l'estrès.
2: Està clar que la gent està acomodada i la gent que ha vingut a fer una ruta de migdia o de dia sencer, estem acostumats a un ritme, a una velocitat, i la veritat és que a pas de carro tornes a fer un retrocés en els anys, i el rato que circules amb el carro és una teràpia i és una manera diferent de veure les coses, d'alentir la marxa que portem tots en el dia a dia.
1: Doncs va, ens posem en circulació. Per la ruta s'hi destinarà un carro sempre i quan el grup estigui composat per un màxim d'unes 10 persones. Si n'hi ha més, se'n destinaran dos. La sortida i arribada es fa a l'exterior del celler cooperatiu de Nulles, conegut avui com Adarnats Vinícola de Nulles, un extraordinari edifici d'estil noucentista, una de les catedrals del vi, construïda entre el 1910 i el 1920 a càrrec de César Martinell. En aquest indret arribaran unes inicials sessions teòriques i pràctiques.
2: I el primer que faig és explicar-los quin és el funcionament del carro i del cavall. El cavall amb tots els seus guarniments, el per què és cada cosa, i llavors posar-nos en matèria, no? De pràctica, en la matèria teòrica i llavors a la pràctica. Tothom qui ve, tant grans com petits, la canalla que hi ve, amb 4 anys o inclús menys, porten les regnes dels cavalls, són cavalls completament acostumats a fer aquestes rutes.
1: I quan les rodes del carro comencen a girar, porten els visitants cap a una zona boscosa i als camps. Un petit mar de vinyes. No en va, a Nulles, fa més de 100 anys que el celler fa possible la producció de vi. Però també hi trobarem oliveres, ametllers, avellaners i garrofers, un arbre patri del Camp de Tarragona, que, com explica en Marc, servia en el passat per rebosteria i per fer-ne xocolata de garrofa, a més de servir, òbviament, d'aliment pels animals. Tota aquesta varietat d'arbres és possible gràcies a un clima excepcional.
2: Perquè al Camp de Tarragona estem envoltats de tota una serra prelitoral, no?, que ens ajunta a muntanyes de Prades, Montagut, el Montmell, que ens fan una mica de semicercle, i això el que fa és ens freina les boires i el fred de l'hivern, i l'estar tan bé a uns 15 quilòmetres en línia recta del mar, tenim una humitat que pels cultius i per tot va molt bé, i a l'estiu tenim una marinada que també s'agraeix molt.
1: Però a més de pistes de terra i d'asfalt, camps de vinyes i d'altres fruiters, a la ruta també passarem per civilització, en concret per un petit poble agregat a Nulles, de nom suggeridor, Casa Fort, un petit agrupament d'origen medieval que havia tingut 12 focs o llars, el que ara consideraríem 12 cases.
2: Que és una pedania de Nulles, que és un poble tot de pedra, molt pintoresc, amb molta història. Com el mateix nom indica, era la casa més forta del poble. I el que es va fer, doncs, al costat de la casa del senyor, diguéssim, del que el propietari de les terres, doncs es van construir cases i casetes per la gent que treballava pel senyor. En el moment que va entrar la maquinària agrícola, doncs tota aquesta gent es va quedar sense feina, anys 60-70, el poble va quedar molt, molt, molt abandonat, quasi que no hi vivia ningú, es podria dir, i a partir dels anys 80 o així es va habitar alguna casa, i avui és un poble tot de pedra, molt bonic, molt pintoresc, i s'ha recuperat.
1: I a pas de cavall, la comitiva anirà tornant cap al punt de sortida. En Marc Boquer ens proposa també altres variants d'aquesta ruta. Per exemple, el PAC 2, que inclou visita un mirador proper al poble i un tast de dos vins i un cava. I per fer coixí, que no pugui ser d'una altra manera, degustarem productes del forn de la localitat, que fan amb un pa que només per la vista no sé si ens l'acabaríem de menjar. És, atenció, de color verd fluorescent.
2: Tothom de la comarca i província coneix el forn de Nulles, els productes que elabora, i quan fem les rutes i els tastos amb el tast, doncs donem a tastar els millors productes que tenim al poble. I com no, és el pa de calçot, un pa d'un verd bastant radioactiu, com a gent que diu, que fa impressió al veure'l, i que quan te'l poses a la boca, doncs recorda aquell gust del calçot fumat a la flama, el calçot cuit amb redoltes, que en diem aquí a Valls, el que serien els sarments, nosaltres aquí en diem redoltes, i són coses a posar en valor del que podem oferir a la gent que ens vulgui visitar.
1: El nostre entrevistat us anirà explicant un munt d'històries relacionades amb el món rural i amb el poble de Nulles. Sabíeu que el 5 de novembre de 1851, a les afores d'aquest poble, hi va caure un meteorit que feia 30 centímetres de diàmetre? O bé que en una de les cases del poble s'hi conserva encara una taula que, en temps passats, es movia sola i responia a preguntes?
2: Que és una història que hi va haver, doncs, als anys 70, per efectes d'una taula que, per imposició de mans, diguem-ne així, bellugava i caminava. A partir d'aquí aquesta taula es va fer famosa, gent de la comarca, gent de les contrades, de la província, se'n va fer un ressò molt gran i en venien autocars cada cap de setmana. Val a dir que Nulles va pagar la pista de tennis o la piscina amb la col·laboració de la gent venint a visitar la taula de Nulles. És a casa dels seus propietaris i aquesta taula fa 25 anys que no es toca del lloc on és. No continua movent perquè l'artista que la feia bellugar un dia va dir que mai més posaria les mans a la taula.
1: Misteris a part, encara parlarem d'una tercera variant de ruta de carro que inclou un homenatge final. Un dinar de menú a algun restaurant de la rodalia. En Marc Boquer explica que des d'experiències rurals també s'inclouen a demanda altres serveis. Allotjament a cases rurals, visites escolars, rutes de calçotada o per fer cagar el tió per Nadal, aniversaris i altres celebracions. Un projecte que ell mateix defineix així.
2: Neix de la meva afició pel món del carro i el cavall de donar l'oportunitat a que la gent vingui, visqui per un moment com els nostres avis i els nostres avantpassats es movien, circulaven, i perquè els més petits de la casa doncs puguin veure com funcionava tot abans. Vol fer reviure el que es vivia abans, poder explicar el llegat que ens ha quedat d'aquesta gent que tant i tant els hi va costar picar pedra. L'experiència doncs de fer la ruta en carro, de viure el territori, dels seus productes. També treballa en molts ajuntaments fent difusió de la cultura del món del carro i el cavall.
1: Una cultura que pel Marc és el més important, la seva forma de viure. Per això, com ell explica, els cavalls no són animals, són part de la seva família.
0: Sendes.
1: I tornem a estar amb tots vosaltres a la secció de senderisme, que ja sabeu que és cosa del Xavi Tió. Xavi, què tal, com estem?
3: Ah, Maria, adéu, esguard, com anem?
1: Cap on ens portes avui a pasturar, Xavi?
3: Doncs mira, avui recuperarem una de les muntanyes clàssiques del muntanyisme i de l'alpinisme al nostre país. Us proposo anar al Cadí per pujar els tres cims més destacats de la part occidental d'aquesta serralada, seguint en sentit horari una mena de triangle imaginari. I accedirem des del vessant sud, a través del Coll de Jovell, i començarem a remuntar fort pel GR 150.1, fins a deixar-lo per a derivar en diagonal cap a l'esquerra i enfilar-nos a la Torreta de Cadí. D'aquí girarem cap a llevant, pel llom de la serra, seguint un petit recorregut que ens durà a retrobar de nou el GR, i continuarem fent petites ondulacions fins a acabar de pujar al Puig de les Grelleres, un cim de pas que, després de baixar al Coll de la Canal Veridana, ens permetrà accedir al cim del Volturó, alçada màxima de la proposta d'avui, i des d'on, després de desfer un tram del camí d'anada fins al Puig de les Grelleres, anirem baixant fent una llarguíssima diagonal que ens retornarà al cotxe.
1: Doncs vinga, anem amb el punt de sortida de l'excursió.
3: Doncs anem a començar a caminar al Coll de Jovell i arribem per una pista en bon estat que ens hi puja des de Josa de Cadí, i aquí agafem els senyals del GR150.1 cap a nord per un prat, i al cap de poc ja ens enfilem fort per entre boixos seguint un senderó estret. És el Boixader de Jovell, en una zona calcària de mal trepitjar, que fa que haguem d'anar buscant el millor pas seguint els senyals molt ben posats del GR. Amb cura i paciència anem remuntant sense treva per terreny difícil fins a assolir 600 metres més amunt els planells de Josa, on deixem el GR i derivem cap a l'esquerra, sense camí però sense problemes, fent una diagonal per terreny completament obert i pedregós, que ens du al primer dels cims del dia i també primer sense cims. És la Torreta de Cadí, un cim ample i pla, penjat sobre les parets verticals de la cara nord, que contrasten amb els suaus lloms ondulats i les pales amables de la cara sud. Tenim bona part de la Cerdanya als nostres peus, amb els poblets d'en Sovell i Arsègal a tocar, i tot de muntanyes de taló de fons, amb l'omnipresent Pedraforca durant quasi tota l'excursió. I ben bé sota nostra tenim Josa de Cadí, on havíem arrencat amb el cotxe. Contemplades les vistes, agafem cap a ponent, resseguint el llom i els senyals escadussers del PRC-122, que ens duen, quasi mantenint la cota, a retrobar els senyals del GR que havíem deixat, just en un punt on hi ha un gran pal indicador. Del pal continuem amb el mateix sentit, a vegades arran de timba, a vegades allunyats del precipici, sempre per terreny pedregós, i encarem una pujada suau que ens du al Puig de les Grelleres, segon dels cims del dia, i des d'on veiem per primer cop el cim del Volturó, ja bastant proper. Abans, però, haurem de baixar un centenar de metres fins al Coll de la Canal Veridana, un dels pocs accessos a peu de la cara nord.
1: Una sifonada.
3: Sí, i remuntar-ne llavors un 150 per assolir el Volturó, alçada màxima del Cadí, tercer cim del dia i segon 100 cims. És un cim planer, allargassat i enfilat dalt d'una petita cinglereta que li dona una mica de caràcter. I l'única diferència respecte de la Torreta de Cadí és que des d'aquí veiem els cims de la part oriental del Cadí i per darrere el Moixeró, la Tossa d'Alp i el Puig Llançada. Bé, ja hem fet els tres cims del dia, però ens falta l'objectiu més important de l'excursió: tornar sans i estalvis al cotxe primer i a casa després. I en aquesta ocasió l'empresa no és fàcil, perquè després de desfer part del camí fins al Puig de les Grelleres tenim per davant un descens per una llarguíssima diagonal per terreny calcari força complicat i amb poques traces de camí, en què haurem de posar tota la nostra atenció en aprendre mal i arribar sencers al Coll de Jovell, on ens espera el cotxe.
1: Ara ens has espantat una mica, amb aquesta diagonal final de entre roques. Vaja, no és insalvable, cal dir-ho,
3: No, hem d'anar amb cura.
1: Això sí, amb cura, i sobretot no anar-hi un dia que hagi plogut prèviament, Claríssim.
3: I no anar amb presses.
1: I tant que no. Distància recorreguda.
3: Doncs estem parlant d'aproximadament 12 quilòmetres.
1: Desnivell.
3: Ratllant els 1.200 metres de desnivell positiu acumulat.
1: En quant de temps la farem?
3: Comptem-hi unes 7-8 hores bones, perquè la pujada i la baixada són delicades.
1: Grau de dificultat?
3: Doncs en aquest cas estem parlant de 4 sobre 5, no només pel desnivell, sinó perquè, com dèiem, hem d'anar amb molta cura, sobretot a la baixada.
1: Molt bé, i finalment quines referències trobarem a internet?
3: Doncs trobareu a internet la proposta d'avui a Wikiloc, amb el nom Volturó i la Torreta de Cadí des de Coll de Jovell, tot i que nosaltres l'hem proposada al revés, d'un usuari que es diu Jerca.
1: Fa molt bona pinta aquesta ruta. Això sí, preparem-nos, perquè és d'aquelles intenses, contundents.
3: Exigents,
1: clar que sí. Aquí tenim rutes per tots els gustos. Gràcies, Xavi, fins la setmana vinent.
3: Salut i república.
0: Escolta els Sendes. Abandonaràs el sofà tots els caps de setmana.
4: Hola, sóc la Maria Pilar Cabrerizo, autora del blog Viatges 2.0, i avui us continuaré explicant la meva experiència per Bèlgica.
1: Vam començar cicle parlant dels edificis més interessants de l'Art Nouveau a Brussel·les. Ens vam relaxar al Bosc Blau de Hallerbosch. Vam descobrir els encants encisadors de la petita ciutat de Dinan i el seu idili amb el saxòfon, i ara rematem la feina a Gant. Gant, amb prop de 270.000 habitants, és la capital de la Flandes Oriental, una ciutat plena d'edificis i d'espais de gran bellesa. Des de l'imponent campanar de Belfort es contempla un tramat urbà on destaca el castell dels comtes de Flandes, la catedral de Sant Babó, el moll de Grasley o l'església de Sant Nicolau. No esperem més. Ara, tot això ens ho explica la Maria Pilar als Quaderns del Viatger.
4: Ara us parlaré de la ciutat de Gant. Gane és una ciutat preciosa. Sempre parlem de Bruges, i Bruges realment també és una ciutat preciosa, però Gant jo crec que està a la part, si no més, per mi, personalment, que Bruges. Perquè Bruges, jo sí que és cert, els canals, té un atractiu, però Gant a aquest atractiu li suma també el personatge de Van Eyck, que va ser el pintor de Gant, que realment, doncs, s'olora la ciutat. O sigui, la ciutat respira pintura, respira flamenc, respira Van Eyck. Primerament us destacaria la catedral de Sant Babó, perquè aquí és on trobaríeu el gran quadre de Van Eyck, que va pintar amb l'ajuda del seu germà, que realment nosaltres hi vàrem anar perquè era la primera vegada que s'exposava aquí tot, en la seva esplendor. Els Belforts aquí són els campanars, i aquest campanar, el Belfort, data del segle XIV i realment és el símbol de la ciutat de Gant. És patrimoni de la humanitat i les vistes des de dalt, doncs, són una passada. Un altre dels punts destacats seria aquest castell dels comtes de Flandes, que va ser construït per Felip d'Alsàcia i que s'alça imponent, doncs, al costat del riu, que en aquest cas és el riu Lys, i té una gran torre de l'homenatge, és visitable i val la pena, doncs, dedicar-li una bona estona. També els canals de Gant, doncs, val molt la pena, i evidentment també agafar un vaixell i fer el recorregut. I parlant dels canals, tenim els dos grans molls de la ciutat, que són el moll de Grasley i el de Corenley. Ley vol dir petit carrer, val? Gras significa herba i Coren significa gra. Per tant, serien el petit carrer de l'herba i el petit carrer del gra, perquè aquí és on arribaven els vaixells carregats, doncs, de les espècies i dels cereals. I per mi és la millor vista que teniu, la de les típiques casetes així esglaonades de la ciutat. Aquest estil esglaonat és l'estil d'aquestes cases. Realment, des del moll faríeu la foto icònica de la ciutat de Gant. I, a més, us aconsello fer-la a la nit, perquè és molt espectacular com il·luminen les cases. De fet, és que ha guanyat el premi a la millor il·luminació europea, perquè, bueno, estan espectacularment ben il·luminades, perquè us surti una bona foto. I tenim la llotja de la carn, que és un edifici molt curiós, que servia per controlar la qualitat de la carn, i avui funciona com a restaurant, i, bueno, si us ve de gust, mereix la pena, doncs, seure a provar alguna de les seves especialitats. No l'associes al tema de carn, però avui no en tenen, eh? Pensa que, a més, la fan molt bona, perquè la fan amb cervesa. La carbonade, que diuen, és la carbonade flamenca, que és com una mena d'estofat. Bueno, per nosaltres és un estofat, però que la fan amb cervesa, i està molt bona, eh?
1: Doncs se'ns acaba el temps. Gràcies per acompanyar-nos en aquest recorregut amb tres parades. Salutacions de qui fa possible el programa, l'Andreu Ortega des de les vies de so, el Xavi Tió a la redacció i servidor de vosaltres a l'edició i presentació, en Jaume Monés. Recordeu que podeu tornar a escoltar aquest programa i els anteriors al web martorelldigital.cat/ràdio, a l'apartat del nostre programa Sendes. Salut i que tingueu una molt bona ruta.

Fins aquí el Plaer de Prat d'avui. Us deixem ara amb els serveis informatius del Prat Ràdio. Com sempre, agrair la tasca de col·laboradors i col·laboradores que cada dia fan molt més interessant el Planeta Prat. També del nostre equip, amb Sergio Villera a part tècnica, Marc Quinto a la producció i Neus Bou a les xarxes socials. I com sempre, gràcies a vosaltres, els i les oients, per acompanyar-nos cada dia. Salutacions de qui us ha parlat avui, la Isa Gonzalo Isla. Nosaltres tornem demà. Cuideu-vos!

Què tal? Bona tarda. Segona de les jornades de vaga convocades al sector educatiu, la primera territorial i que avui té el seu epicentre al Baix Llobregat, al Penedès i al Garraf. A casa nostra, la protesta, segons els sondeigs que han fet els serveis informatius d'aquesta casa, ha tingut un ampli seguiment de fins al 50%, això sí, inferior al d'ahir, quan, per exemple, a primària es va arribar als serveis mínims i en diversos centres aquest seguiment va ser d'entre el 50 i el 70%. Durant la protesta, els docents han reclamat més inversió, menys ràtios i que els Mossos no entrin als instituts. De seguida ho ampliem abans, però titulars d'aquest dimecres 13 de maig.

0: El Centre Cívic Palmira Domènech ha acollit la 7a edició del Social Elevator Pitch al NIU. És un programa d'assessorament en emprenedoria social que reuneix propostes vinculades amb l'economia social i en el marc del maig cooperatiu. Enguany, fins a 21 propostes han accedit a la convocatòria i 10 han arribat a la fase final. La Fundació 11 ha celebrat la Setmana del Grup Social a Catalunya amb una activitat que vol mostrar els obstacles amb què les persones invidents o amb discapacitat visual es troben en el seu dia a dia. També amb quines eines tecnològiques tenen al seu abast per fer-ho tot més fàcil. Promoure el benestar emocional, psicològic i social. Aquest és tan sols un dels beneficis de la teràpia assistida amb gossos aplicada a la salut mental. L'Hospital Universitari de Bellvitge ha incorporat aquest servei pels pacients aguts de psiquiatria i cada dimarts participen en una sessió amb gossos. Als esports, l'associació Camí d'Arts Marcials del Prat organitza 3 seminaris oberts a la ciutadania per apropar aquesta art marcial. El primer serà aquest cap de setmana, diumenge, al Julio Méndez, des de les 9 del matí i fins a les 5 de la tarda. Comencem el control tècnic amb Vicent Carrillo i Sergio Villar Hernández i que els parla avui Luis Rodríguez Alonso. Segona de les jornades de vaga convocades al sector educatiu, la primera territorial i que avui té el seu epicentre al Baix Llobregat, al Penedès i també al Garraf. És una protesta que ja ha provocat talls de trànsit a la P23, a Sant Just d'Esvern i també, en aquest cas, al Penedès, a la Nacional 340 aquest matí. De fet, la d'aquest dimarts també va col·lapsar la capital catalana en una jornada que el govern va xifrar amb un 30% i que els sindicats han augmentat fins al 70%. De fet, aquesta xifra, la darrera, és la que s'assembla més als sondeig que ha fet els serveis informatius d'aquesta casa als centres de la ciutat. Per exemple, a la primària, ahir es va arribar als serveis mínims en diversos centres, mentre que a secundària el segment va ser d'entre el 50% i el 70%. Avui, però, aquesta xifra ha baixat lleugerament al Prat, se situa al voltant del 50% en la majoria de centres de primària i també de secundària consultats pels serveis informatius. Durant la protesta, els docents han tornat a reclamar més inversió, menys ràtios i que els Mossos no entrin als instituts. Escoltem Yolanda Segura, portaveu d'Usted que estés, Ignasi Fernández, secretari de professors de secundària.
1: Aquest conflicte, qui té la responsabilitat de desescalar-lo, és aquest govern arribant a un acord que reverteixi la pèrdua de poder adquisitiu i que realment doti de recursos i de mesures als centres educatius perquè l'alumnat pugui rebre l'atenció que es mereix.
2: President, vostè va signar un acord de país i aquí darrere meu té un conflicte de país. Els professors de Catalunya li demanen que expliciti instruccions concretes a la consellera perquè dijous aporti propostes sobre el retorn del deute dels sexenis a 38.000 professors i mestres de Catalunya, que aporti una millora substancial del complement específic.
0: I és que precisament demà hi ha una nova reunió entre la conselleria i els sindicats convocants que reclamen al govern propostes concretes i que aporti també els deures fets. De la seva banda, la consellera Esther Niubó ha qualificat les aturades de desproporcionades i ha demanat més realisme en les reclamacions.
3: Economia.
0: Ho destacàvem a titulars. El Centre Cívic Palmira Domènech ha acollit la 7a edició del Social Elevator Pitch, al NIU. És un programa d'assessorament en emprenedoria social que reuneix propostes vinculades amb l'economia social en el marc del maig cooperatiu. Enguany, fins a 21 propostes han accedit a la convocatòria i 10 han arribat a la fase final, on han tingut l'oportunitat d'explicar el seu projecte durant 8 minuts davant d'un jurat especialitzat i que al final de les projeccions vota i designa una proposta avançadora. Escoltem la tècnica de promoció econòmica Agustina Rodríguez.
4: Primer, nosaltres fem una crida a projectes per ser incubats. Aquest any hem tingut bastant demanda, vull dir, van tenir com 20 projectes, d'aquests 20 vam escollir 10 i aquests 10 projectes són els que s'han incubat i avui es presentaran 8 perquè hi ha dues persones que en principi no poden assistir avui.
0: La proposta que més ha convençut el jurat és Gota a Gota, de Núria Gili, i com a recompensa podrà utilitzar l'espai de coworking UIQ durant 4 mesos. Pel projector del Palmira Domènech han passat iniciatives en un punt en comú, detecten problemes estructurals o demandes de la societat actual i miren d'atorgar una solució que tingui el que s'anomena triple impacte, és a dir, impacte social, impacte ambiental i també impacte econòmic.
4: Altres anys hem tingut més projectes de tipus social, més associatiu. Aquest any jo crec que tenim projectes com més emprenedors d'emprenedoria social amb més viabilitat econòmica.
0: L'esdeveniment impulsat per l'Ajuntament del Prat i l'Ateneu Cooperatiu del Baix Llobregat pretén donar un cop de mà a iniciatives vinculades amb l'economia social i de segell pretenc, sigui per procedència o també per activitat.
3: Entitats.
0: La Fundació 11 celebra durant aquests dies la Setmana de Grup Social a Catalunya amb una activitat que vol mostrar els obstacles amb què les persones invidents o la discapacitat visual es troben en el seu dia a dia i amb quines eines tecnològiques tenen al seu abast. La Maria José i l'Esther són dues amigues que volen anar al teatre. Són afiliades a l'11 i a través d'una obra que representen elles mateixes mostren al públic totes les dificultats que es troben pel camí, però també com la tecnologia pot ser una aliada i pot fer les coses una mica més fàcils per a les persones cegues o amb discapacitat visual. Jorge Costa és el director de l'11 al Prat.
5: La importància o tota la feina que les persones afiliades i amb discapacitat fan per equiparar-se, per arribar-hi, i després també el paper important que fan els tècnics amb tecnologia per fer accessible o ensenyar aquesta tecnologia als usuaris.
0: A través d'un recorregut que s'ha fet a la seu de la Fundació, hem resseguit els seus passos des de l'escolta del llibre, de la qual es basa l'obra de teatre, fins a la compra d'entrades. I en tot aquest procés, també les eines que són al seu abast, des d'audiollibres, aplicacions o també ulleres amb intel·ligència artificial. Escoltem per aquest ordre el Juan Núñez, és expert en aplicacions mòbils de l'11 i també les dues afiliades protagonistes a l'obra, Esther Sánchez i María José Bou.
6: Con el límite de que nunca te puedes fiar 100% de las inteligencias artificiales, te permite averiguar muchas cosas que de otra manera te lo perderías, ¿no? Desde, por ejemplo, colores de ropa, escenas, si estás en medio de una calle y dices, ostras, ¿dónde estoy?, ¿no? Pues parece mentira, pero el que te digan, enfrente hay un edificio muy alto que se ensancha, todo de hormigón, y dices, si esto es el Prat, es el Centric.
7: Es una herramienta que dos personas ciegas pueden encontrar perfectamente en Milán, un restaurante que les guste o que le hayan recomendado. O sea, esto es para nosotros la vida, la verdad.
8: Se puede llegar a casi todo, pero con una dificultad añadida, desde luego, y con mucha ayuda profesional que hay por detrás.
0: I és que, tal com s'ha pogut comprovar in situ, tot i els avenços tecnològics, encara hi ha una assignatura pendent de moltes pàgines web, per exemple, per tal de millorar la seva accessibilitat. Així mateix ho destaca Íñigo Calonja, ell és tècnic en tiflotecnologia.
9: Problemas a la hora de navegar, pues muchas veces botones que no hay etiquetados o información que lo han puesto mal o incluso idiomas, pues una traducción que te lo hayan hecho mal, pues la gente a veces no se entera de lo que está usando, ¿no?
0: Aquesta

0: Si ja t'agradava el que fèiem, en tens més. I si no volies caldo, tassa i mitja.
1: Els divendres, de 8 a 10, seguirà sonant la millor black music que puguis escoltar al Baix Llobregat. Aquí, al Prat Ràdio, 91.6 de la FM.
2: L'entrevista.
3: Promoure el benestar emocional, psicològic i social. Aquest és tan sols un dels beneficis de la teràpia assistida amb gossos aplicada a la salut mental. L'Hospital Universitari de Bellvitge, el de referència de la Prat, ha incorporat aquest servei per als pacients aguts en psiquiatria i que cada dimarts participen en una sessió amb gossos especialment ensinistrats pel Centre de Teràpies Assistides amb Cans. És una entrevista de Rocío Santa Eufemia Gutiérrez.
4: L'Hospital Universitari de Bellvitge ha incorporat la teràpia assistida amb gossos com a part del tractament dels pacients del servei de psiquiatria. És una iniciativa amb múltiples beneficis en la promoció del benestar emocional, psicològic i social del pacient que optimitza la seva experiència durant tot el procés. Són sessions setmanals, els dimarts, al matí d'1 hora. Nosaltres hem vingut a una d'aquestes sessions i volem conèixer una mica doncs, aquests beneficis d'utilitzar aquesta teràpia assistida amb gossos, amb aquests pacients. Per això ens trobem amb el tècnic d'intervencions assistides amb gossos del CETAC, Hans Werner. Molt bona tarda.
5: Hola.
4: I també amb la infermera Alba González. Alba, bona tarda.
6: Hola, bona tarda.
4: Primer de tot, en termes generals, per tothom que ens estigui escoltant, en què consisteix una sessió d'aquesta teràpia assistida amb gossos, com funciona i una mica quin és l'objectiu?
5: Tot depèn, n'hi ha molts objectius que es poden treballar i es pot treballar objectius des de aconseguir la seguretat, augmentar la seguretat d'una persona, a incrementar la interacció entre els humans, a incrementar la confiança, molt depèn de la confiança que es treballi. I es pot treballar tant individualment com en un grup.
6: Nosaltres el que fem aquí a l'hospital és que setmanalment parlem i treballem una mica els objectius generals. I després, conforme aquests objectius, el tècnic dissenya l'activitat que després duem a terme. Llavors aquí a la unitat oberta fem les sessions grupal i després a la unitat convencional sí que la tenim individual, personalitzada, amb uns objectius claus per aquesta setmana. Va canviant.
4: Perquè a quin perfil de pacients va sobretot dirigida una sessió com aquesta?
6: Són pacients aguts de salut mental, inclueix patologies tant de trastorn bipolar com depressió, com ansietat, abarquem tota la gamma de trastorns mentals que n'hi ha a la societat.
4: Ja porteu uns mesos treballant, no sé si ja heu començat a notar canvis. Avui, per exemple, en aquesta sessió veiem com al final de la sessió pregunteu una emoció, com es senten, i és cert que molts d'ells deien alegria, no? Sí que veiem que estaven potser tranquils, no?, de poder estar amb els animals. Quins canvis o evolució en aquest sentit noteu des dels dos àmbits?
6: Doncs sobretot el que hem vist és una positivització dels estats emocionals. Normalment a primera hora del matí soleixen ser estats més negatius o amb tendència doncs, a la tristesa, a l'ansietat, a la preocupació, i després, una vegada finalitzem la sessió, aquests estats es solen transformar en més positius, no? Pues, el que tu deies, més alegria o menys preocupada, encara que moltes vegades doncs, tampoc es pot reduir a zero la angoixa o la preocupació, però durant una estona la sessió sí que els serveix com a element distractor dels problemes.
5: I jo també diria que molts cops els gossos també canvien molt. Quan entren al principi els veus més nerviosos, a vegades, per exemple, aquests dos que han vingut avui era el primer cop que venien, i com heu vist després, quan també van veure que els altres estan més tranquils, també es comencen a estirar, dormen una mica, estan més tranquils al seu costat.
4: Hans, definim com és una sessió. Hem vist que hi ha com diferents parts, amb diferents exercicis que fan els i les pacients amb els animals. Una miqueta com està estructurada?
5: Bueno, primer es parla sobre, com hem dit, l'objectiu, i després primer donem com una presentació, saludem els gossos, diem com es diuen, després els donen carícies o alguna xutxa per saludar, potser a vegades com a canvi de nom, ells diuen el seu nom i els donen una xutxa o alguna cosa així, i després es fa l'activitat, depèn de l'objectiu com hem fet avui, i després a canvi molts cops fem una habilitat, alguna cosa que sigui com un reforç, tant pel gos com per ells.
4: Avui s'estrenaven aquests dos gossos. Presenta'ns amb qui heu estat treballant avui i també si ens pots explicar una mica com és l'ensinistrament, com es preparen per poder ser adients per fer aquestes teràpies.
5: Vale, pues, primer, o sigui, es selecciona una mica, o sigui, es tenen que fer primer test de caràcter, perquè el més important d'un gos de teràpia no és la raça normalment. Sí que és veritat que n'hi ha races més predisposades, per exemple el labrador o el golden, però com heu vist avui no ha vingut ni un labrador ni un golden, sinó una barreja que no sabem ni el que és. Però el test es fa de caràcter i tenen que ser gossos que tenen confiança, que els agrada estar amb gent, que no tenen pors i que es puguin recuperar ràpid. I un cop fet això, si el caràcter era el TV, després ja es treballa obediència i habilitats amb el gos.
4: De fet, són molt joves els gossos d'avui, oi?
5: El cavaller, el bus que ha vingut avui, té un any, compleix el juliol, i la Morgan té 4.
4: Quins reptes, com a infermera, no, a nivell professional, us plantegeu en aquest sentit? Perquè teràpies com aquesta obren també la porta a un model assistencial diferent, tenint en compte altres aspectes que van més enllà de la medicina tradicional, diguéssim, amb teràpies d'aquest tipus, ajuda també a obrir mires respecte a temes de salut mental, de com tractar aquests pacients?
6: Doncs estem immersos en un procés de canvi de paradigma, com ho has dit tu molt bé, i el que busquem és noves maneres d'aconseguir lo mateix o algo diferent que d'altra manera aconseguíem tradicionalment amb fàrmacs o que quedava sense rebre atenció. Llavors, totes aquestes activitats el que fan és crear, doncs, això, un abanic molt ample de teràpies assistencials que no són tradicionals.
4: Recordem que aquestes teràpies són complementàries, en cap cas substitueixen, però no sé si també com a grup entre ells els ajuda a socialitzar, a fer activitats plegats i a potser obrir-se o conèixer-se més entre ells, perquè al cap i a la fi, el temps que estiguin aquí, doncs poder fer aquest tractament de la millor manera.
6: Sí, aquestes teràpies que són més innovadores, no, tenen la capacitat també de crear cohesió social. Llavors, el que hem vist també és que moltes vegades, en comptes d'anar-se cap a l'habitació directa i estar cadascú amb el seu patiment, normalment es queden una mica més a l'espai comú, obren una porta de diàleg també a nosaltres. Per nosaltres aquesta oportunitat de tenir els gossos és una excel·lent manera, doncs, d'afiançar el vincle amb el pacient, de generar confiança i de generar un entorn més humà i que sigui el menys tradicional des de un estil de vida, no, de canvi de paradigma.
4: No sé si fins i tot ara que esteu començant, no, per exemple, avui aquests gossos s'han estrenat amb aquestes teràpies, quins reptes us plantegeu, si hi ha intenció de canviar una mica l'evolució i el desenvolupament de les sessions, si està una miqueta tot formant-se també veient com siguin els resultats i les respostes dels pacients, una miqueta de cara a futur respecte a aquestes teràpies.
6: Doncs la salut mental ha de ser dinàmica i l'atenció a la sanitat ha de ser dinàmica i adaptativa. Llavors, cada setmana anem fent algun arreglo. També són pacients que canvien molt. El perfil d'una setmana no té res a veure potser amb el de la setmana vinent. Llavors, ens anem adaptant. Quan veiem que una cosa funciona, la mantenim. I quan veiem que alguna cosa, doncs, falla, tanmateix dintre de la mateixa sessió, doncs intentem tenir aquesta capacitat d'adaptació. Llavors, aniran evolucionant com evolucionaran els pacients i nosaltres mateixos també.
5: Jo sempre dic que els gossos ajuden de moltes formes, però sempre ajuden de maneres diferents a diferents persones. No n'hi ha una forma que puguin ajudar.
4: Doncs, Alba, Hans, moltíssimes gràcies.
5: Gràcies.
7: El temps.
3: I un moment ara per actualitzar la informació meteorològica avui amb una jornada d'impàs després de les pluges d'aquest dimarts. Com sempre, ampliem aquesta informació amb el company de la xarxa.
8: Bon dia. Avui estem tenint una situació força diferent que no pas la d'ahir. Igualment, en algunes comarques no s'han acabat de trencar els núvols. Per exemple, a Girona, a hores d'ara són presents i freqüents i, de fet, entre la costa de la Selva Marítima i també del Baix Empordà, han arribat a caure alguns ramets. De moment, poca cosa. També els núvols de la Catalunya central, que eren ben presents aquest matí, amb boirades fins i tot, en molts casos, s'estan trencant. Al llarg d'aquesta tarda apareixeran més nuvolades, sobretot al Prepirineu, que acabaran deixant algun ruixat, però força aïllat. Res a veure amb les bestieses de calamarsa i pluja, que aquella n'hi ha molts indrets. Serà cap a les muntanyes del nord de Lleida, també a les d'Osona, al Berguedà, Lluçanès i a gran part de Girona, on sí que tindrem algun remet. Els més intensos al voltant de la ciutat de Girona o cap a Banyoles, aproximadament. Quan més cap al sud, més clarianes i més vent, amb una temperatura confortable però no pas gaire alta.
3: I Lluís Mipérez de la xarxa també, doncs explica'ns quin és l'estat de la mar.
8: Continua aquesta situació dominada per vents molt variables en funció del tram de costa on estiguem. De fet, al sud del Cap de Salou continuarà bufant al llarg d'aquesta tarda el vent de dalt, vent de mestral, no gaire intens, però sí que continuarà sent més ressec amb una pujada de temperatura. I, en canvi, al nord del Barcelonès el vent que s'imposarà serà el de xaloc o llevant, especialment al Golf de Roses, també cap al Cap de Begur, una mica més reforçat de vents marítims, com dèiem. Això també farà que estigui una mica remenada la costa. Estarem parlant de maror a gran part del litoral i amb ruixats que aniran caient aproximadament de la desembocadura de la Tordera cap al nord, cap al sud, més clarianes. Hem vist el dijous vents al matí una mica més accentuats de ponent, que durant la tarda s'imposaran fins i tot una mica més, aproximadament a la costa barcelonina i la Daurada. En canvi, a la costa brava un altre món: núvols, vent de xaloc i ruixats que aniran caient al llarg del dia. N'estem pendents a la xarxa.

0: comença aquí l'informatiu migdia d'aquest dimecres 13 de maig. Tot seguit arriba a Prat Esports i la informació local torna ben puntual aquesta tarda a partir de les 5. Bona tarda.
1: Bienvenidos a la Cosme FM, tu ventana radiofónica en el Prat Radio.
2: Dimarts sí, dimarts no. Escolta la Cosme FM.
3: Martes sí y martes no.
4: ¿Quieres conocer lo que pasa en el barrio de San Cosme? Recuerda, martes sí, martes no, te lo contamos.
5: Martes sí, martes no.
2: Martes sí, martes no. Escucha la Cosme FM.

0: La hora del lobo. Todos los miércoles a las 8 en el 91.6
1: Nau Prat Radio.
0: Música extrema para gente
1: extrema.
2: Busca y crea nuevos recuerdos junto a nosotros. Novena temporada de Mate, Tango y Folclore. Miércoles, 15 horas, acá, en el Prat Radio. Te abrazamos.
3: La moto de Sasha, todos los martes de 9 a 10 de la noche. Un programa donde hablaremos de... No recuerdo nada. La moto de Sasha. Esto es absurdo. La moto de Sasha, un programa de...
4: ¿Te'n recordes dels vinils que giraven al tocadiscos? Això és història viva. Tots els dijous de 8 a 9 de la nit, la música del segle passat posa la màquina del temps en marxa. Hits, curiositats i històries que va fer vibrar tota una generació. Música del segle passat, 91.6 de l'FM, al Prat Ràdio.
5: Loco. Tu ets perfecta?
6: No ho sé.
5: I tu?
6: Pues clar que sí.
5: I tu, que ets perfecta?
7: Però n'hi ha algú perfecte?
5: No ho sé.
7: Clar que no.
5: No?
7: No, no hi ha ningú perfecte.
8: Cada diumenge de 7 a 8 del vespre al Prat Ràdio, Ningú és perfecte, amb Sandra L.B.

0: El Prat Esports.
1: Molt bona tarda, què tal? Salutacions d'un servidor, Jonathan Marín. A l'edició migdia d'avui parlarem dels seminaris que es faran a partir d'aquest diumenge a la nostra ciutat a càrrec de l'Associació Camí d'Arts Marcials del Prat. Parlarem amb una de les membres d'aquesta entitat local per saber tots els detalls d'aquesta cita que enguany tindrà un caire internacional. I com cada dimecres comptarem amb la secció de Lliure Directe amb el nostre àrbitre de referència, l'Agustí Farizo, per repassar totes les accions i tota la polèmica arbitral d'aquesta setmana. Com sempre, abans de començar, ja sabeu que ens podeu seguir a través de les nostres xarxes socials, a l'Instagram, al Facebook i a la xarxa X, i ens podeu escoltar en directe des del web del Prat.radio i a la 91.6 de la FM. A la part tècnica m'acompanya el Sergio Villar i l'Izan Trillo. Per tant, comencem. Benvinguts i benvingudes. Arrenca el Prat Esports.
2: Escoltes el Prat Esports.

0: Arrenquem el programa i ho fem parlant d'arts marcials, perquè l'associació Okami d'Arts Marcials del Prat organitza tres seminaris. El primer serà aquest diumenge al Complex Esportiu Municipal Julio Méndez des de les 9 del matí i fins a les 5 de la tarda, i les següents cites seran la setmana vinent, divendres i dissabte, però al Complex Esportiu Municipal Struc. Parlem d'una cita diferent a la d'altres anys que ha fet aquesta associació local, i és que enguany el caire és més internacional amb la visita, fins i tot, de mestres de Japó. Per saber tots els detalls, per conèixer també com li van les coses a aquesta associació del Prat, anem a saludar a una de les membres de l'associació Okami d'Arts Marcials del Prat, Sandra Benítez. Què tal, Sandra? Bona tarda.
1: Hola, bona tarda. Com esteu vosaltres?
0: Molt bé, i vosaltres suposo que molt, molt enfeinats, no?, aquestes setmanes preparant aquest seminari que, com dèiem, es divideix en tres parts.
1: Sí, bueno, aquest seminari es divideix en aquestes parts, perquè al principi seria més per nivell de cinturons negres i més concret per a la gent que té més nivell dins de l'entrenament, i la següent seria per tota la gent que està començant i que és membre de l'associació, encara que sigui des d'inicis. I la idea és això, de fer un entrenament en el mestre del Japó, i és una cosa molt especial, ja que no és normal que vinguis des de tan lluny per poder entrenar.
0: Sandra, com dèiem a la presentació, el seminari d'enguany és diferent, no?, amb aquest gaire més internacional i no tant d'apropar l'oferta que feu des de l'associació.
1: Exactament, a més de mestres del Japó, tenim també membres de la mateixa federació del Japó que venen d'altres països, i concretament el que es vol és fer com una trobada internacional per poder entrenar tots junts i aprendre tots junts els uns dels altres i fer comunitat, ja que la federació té molt el caire d'entitat, d'associació, i no és tan, per dir-ho així, no és tan empresa com altres federacions. Això ja la fa una mica diferent.
0: En seminaris com aquests, quines són les dinàmiques?
1: Mira, t'explico. Nosaltres som fent una activitat que es diu Okobudo, bueno, un art marcial, si es pot dir, que dins de l'art marcial treballem les antigues arts marcials d'abans del judo, de l'aikido, d'on venen totes aquestes. Són les escoles que eren de les famílies japoneses, i, per dir-ho així, els que se fa un moviment cultural d'estudiar, sobretot el nostre mestre estudia els pergamins antics, i després nosaltres realitzem les tècniques d'arts marcials que hi figuren aquests pergamins, i les estudiem i mirem com funciona, no funciona, en base del que anem aprenent. Dins d'aquestes escoles podem treballar ja en defensa personal directa, cos a cos. Podem estudiar també tot el tema de ja són armes japoneses, com seria la katana, o seria el bastó curt, i totes aquelles coses que sempre, si a la gent que li agrada la cultura japonesa i coneix del manga, l'anime i tot això, ha vist per dibuixos, pot practicar-lo. I llavors pot fer servir aquestes coses en una base cultural i històrica.
0: Pel que fa a la gestió, a l'organització, suposo que no és una tasca senzilla, no? Portar, doncs, per exemple, doncs, aquest mestre de Japó o gent d'altres països. Com està tot plegat, tota aquesta gestió, tota aquesta organització, que doncs, és la cara B, és la part que no es veu, però que sí, suposo que és la més complicada.
1: Sí, complicada és perquè, clar, també, bueno, és fer pinya com l'associació que som, i entre tots distribuir-nos una mica les feines. Per sort, entre companys tapant forats, i clar, és administrar de tenir lloc per dormir, menjar i tot això. El que volíem, que tota l'administració i la gestió fos sobretot aquí a la ciutat del Prat, perquè volem promocionar la nostra ciutat, el primer de tot, i ja sigui, doncs, no diré noms per fer publicitat, però sigui hotel, sigui restaurants i tot això, som d'aquí del Prat, ha sigut, per dir-ho així, bastant gestionable. hem parlat amb tots i hi ha molta feina perquè portem des de fa 6 mesos ja preparant-ho, demanant que l'Ajuntament, que tan agraïm, ens faci la sala i totes les gestions. La veritat de que està des de 6 mesos, llavors mica en mica hem anat fent-ho i la veritat que ja estem als últims passos i sí, hi ha molta feina, però realment també tenim molta il·lusió i moltes ganes de que la gent de fora i la gent d'aquí pugui veure que la seva ciutat dona per molt.
0: Pel que fa a l'associació d'Ukami d'Arts Marcials d'aquí, del Prat, és a dir, el vostre dia a dia, ara mateix quin és l'estat de salut de la vostra associació?
1: Bueno, ara mateix doncs estem en una etapa que per dir-ho així, funciona. Tenim membres, la gent ve a entrenar, gaudeix a les classes i per dir-ho així, estem bé. Potser millor de fer encara més promoció en tot això, doncs aniria bé, sobretot per la gent jove, que normalment no s'atreveix a aquestes coses i a veure si li pica la curiositat i vol venir. I la veritat que sí, l'associació de moment pues, fa els seus entrenaments diaris, sempre amb bona predisposició i ganes, i continuem en el nostre local, que ho estim, gràcies als socis i els membres on podem mantenir, i estem agraïts a això, a que hi ha moviment i, per dir-ho així, la gent li posa ganes, li posa moltes ganes.
0: Perquè recordem que la finalitat d'aquesta associació d'Ukami d'Arts Marcials és la pràctica i divulgació, no?, d'arts marcials, defensa personal i també activitats físiques i culturals, tot vinculat una mica al Japó, no?
1: Sí, a veure, tot està vinculat al Japó, però també a Àsia. Per dir-ho així, quan comences a aprendre una mica de cultura japonesa, veus que tant tema xinès com tema de la Índia o així, també una mica està així, i tot també no és només les arts marcials des del punt de vista només defensa personal, també és tota una filosofia, tota una cultura que t'aporta també un benestar de caire més, com diria, de caire més d'entendre les coses, perquè tenen una altra visió, una altra cosa que els orientals de vegades ens prenen les coses d'una altra manera i pots aprendre d'una altra cultura de ser més estable, tema més emocional i tot això és diferent. Llavors, té també tot aquest caire de creixement personal i de benestar també.
0: Ja per tancar, Sandra, si algú ens està escoltant i li interessa doncs, tot aquest tema, la cultura japonesa, la cultura asiàtica, les arts marcials, què ha de fer? A on us pot trobar?
1: Doncs és molt fàcil. Nosaltres estem al carrer Urgell en Cerdanya, al cantonada, al costat de la plaça de Noguera, si volen situar-se. I bueno, el local està més o menys obert a l'horari que tenim les classes, però també podem trucar a qualsevol moment a la nostra web o Camidojo Gmail. I la veritat de que poden provar abans de fer-se socis a l'associació, poden mirar si li agrada o no li agrada l'activitat. Estem oberts a qualsevol edat, a qualsevol nivell, perquè la veritat que pots començar de 0-0 i no tenir cap idea de res, i el tema és superació personal i anar fent, i els límits els posa cadascú. Llavors jo m'obro a tota aquella gent que li agrada la cultura japonesa o simplement tenen curiositat i volen venir a veure'ns.
0: Doncs Sandra, prenem nota, que vagi molt bé aquest seminari, aquests 3 seminaris que, com deien, arrenqueu ja aquest diumenge des de les 9 del matí, que s'allarga doncs, fins la setmana vinent. I gràcies per entrar al Prat Esports.
1: Molt bé, moltes gràcies a vosaltres per tenir aquesta iniciativa de l'entrevista. Gràcies.

0: Menys de 20 minuts per arribar a les 2 de la tarda. Anem amb la secció de Lliure Directe amb el nostre habitat de referència, Agustí Farizó. Bona tarda, Agustí.
1: Bona tarda, Jona. Bona tarda a tots els oients del Prat Ràdio Prat Esports. Un plaer, com sempre, estar aquí amb vosaltres i avui tenim molta tela a tallar.
0: Com sempre, si és que de continguts no anem, doncs, en falta. Comencem per lo més recent. Són aquestes declaracions, una roda de premsa de Florentino Pérez que ha donat la volta al món, 2 hores, però ens anem a centrar en la part més arbitral. Són aquestes declaracions que va fer i que el sindicat d'àrbitres doncs estudia prendre accions contra Florentino Pérez. Per fer 5 cèntims una mica del que va dir, doncs explica que bàsicament doncs ha guanyat 7 lligues i que les altres 7 no les ha guanyat perquè se les han doncs robat. O sigui que doncs acusa del comitè d'àrbitres doncs de que li han tret aquestes lligues i evidentment abans d'aquesta afirmació doncs no només el comitè d'àrbitres, també el Barça estudia prendre accions legals. Déu-n'hi-do, no?, en quin jardí s'ha ficat el president del Madrid.
1: Doncs sí, abans de res a mi em va sobtar moltíssim. Jo vaig veure bastant de la roda de premsa de Florentino Pérez ahir i em va sobtar, pues, per desgràcia, pues, molt, moltíssim tot el que va dir. Jo el tenia per un senyor molt centrat, per un senyor que sabia on estava, sabia el que representava, i ahir em va sorprendre de forma desagradable, perquè es va centrar, i no ho dic jo, ho diu tota la premsa nacional, es va centrar simplement en que, com tu molt bé deies ara fa una estona, li havien robat 7 lligues en el tema arbitral, el cas Negreira. Bueno, hi ha una dita catalana que es diu moltes vegades que són excuses de mal pagador. Què vull dir amb això? Doncs molt senzill, que penso que simplement s'està justificant d'aquests 2 anys horribles que a nivell esportiu porta el Real Madrid, sense guanyar res absolutament, amb una despesa de molts milions d'euros, tenint dels millors jugadors del món a la seva plantilla, i la veritat és que, bueno, em va sorprendre que es justifiqués d'aquesta manera. No ho crec, no ho crec, perquè si féssim memòria retrospectiva i comencéssim a recordar coses, sense anar més lluny, el clàssic al Bernabéu va haver un penal molt clar d'una mà de Tchouaméni, crec que va ser, no la van xiular. Vull dir, si comencem a mirar, el benefici que ha tingut el Madrid també és evident en molts partits, no sols contra el Barcelona sinó contra diversos equips. Què vull dir amb tot això? Doncs que, bueno, que no em sembla malament que el comitè tècnic d'àrbitres se sentís al·ludit i a la vegada ofès, perquè clar, estem dient de forma encoberta que a l'arbitratge, almenys aquí a Espanya, que està manipulat. I bé, això no es pot permetre per part de cap club, sigui el Real Madrid, Jona, o sigui el Barcelona o qualsevol altre equip. Jo penso que es va excedir en moltes coses i pot portar conseqüències. Després, bueno, ja veurem el que succeeix, però si després li piten coses en contra, ja tindrà excusa perquè dirà que són represàlies del comitè tècnic d'àrbitres cap a ell.
0: A més, no, va dir que doncs, alguns àrbitres estaven enriquint amb el diner del Barça, afirmant que, doncs, que no hi ha proves d'això, que, doncs, que estaven rebent diners i que alguns estaven encara en actiu.
1: Amb aquest tema em costa molt de creure-m'ho, Jonathan, em costa moltíssim creure'm que a dia d'avui, a segle XXI, a la temporada 25-26, s'està cobrant a nivell arbitral per favorir el Barça. Pensem que a dia d'avui, com dèiem, els àrbitres també tenen un molt bon sou, vull dir, no crec que tinguin necessitat
0: sense dubte,
1: de cobrar aquests extras per jugar-se la carrera arbitral, i àrbitres que els hi poden quedar molts anys de professionalitat al futbol espanyol es juguin per una quantitat mensual la seva carrera, el seu prestigi i, en el fons, el seu sou.
0: Vinga, doncs ja que parlem d'àrbitres i d'àrbitres nacionals, ràpidament, l'arbitratge del clàssic de Javier Hernández. Ara escoltarem un petit fragment de com ho va dirigir amb aquesta Ref Camp, però més o menys tu què et va semblar el seu arbitratge?
1: Per mi,
0: acció
1: va
0: així polèmica, podem dir que va, hi va haver-hi aquest cop de colze, no?, que va rebre Bellingham. Que, doncs,
1: una. Per mi, aquí no falla ni Hernández. Aquí, si hi ha alguna fallada a la interpretació de la jugada, és per part de l'àrbitre de VAR, que crec que, si no m'equivoco, era Figueroa Vázquez. Ell el té que cridar i dir-li: Alejandro, revisa la jugada, perquè a mi em dona la sensació que hi ha un cop de colze. Sí que és veritat que en dinàmica aquesta jugada, si la veiem, jo en directe la veritat és que no em vaig donar compte, eh? Va ser quan...
0: Va semblar estrany com va caure, no? I també la pressa que li van reclamar els jugadors a l'àrbitre perquè aturés el joc per atendre el futbolista, semblava que podia ser una altra cosa. Després vam veure que era per doncs, aquest tall que tenia, no?, al pòmul.
1: Sí, sí, va ser com que caigués fulminat, vull dir, no va fingir en absolut el jugador del Real Madrid, Bellingham, això no ni se m'ha passat pel cap, però sí que és veritat que en dinàmica Eric García s'està girant i pot ser, sí que és veritat que té el colze una mica aixecat i li toca, òbviament,
0: sí,
1: que
0: hi ha un cop una bona ferida.
1: Que li toca, però que no hi ha intencionalitat. Llavors, es podia haver xiulat penal, per suposat, i en aquell moment, clar, amb 2-0, xiules un penal, el Madrid en marca el 2-1, podien haver canviat tot el context de partit. I crec que no falla Hernández, sinó falla Figueroa Vázquez, l'àrbitre de VAR, com et deia, i sí que és cert que Hernández per mi va fer una actuació que si no hagués sigut per aquesta jugada hagués sigut excelsa, un arbitratge excel·lent, va saber conduir molt bé el partit, va saber temperar els nervis dels jugadors, inclús aquella picabaralla que va haver ho va resoldre molt bé amb una groga a cada jugador, crec que si no m'equivoco a Dani Olmo i a Vinícius, molt bé, és que ho va fer molt bé, vull dir, portem una bona representació al Mundial.
0: Vinga, doncs anem amb aquest fragment de l'arbitratge de Javier Hernández.
2: Respecto al protocolo de capitanes, saben perfectamente que no tengo ningún problema en que hablemos durante todo el partido. Vamos a no convertirlo en debate, ¿vale? Me preguntan, les respondo, les aclaro cualquier duda que tengan, esperamos al VAR si es necesario, con total tranquilidad. Si estamos solos los tres, nos vamos a entender mejor que si tenemos a 20 tíos alrededor. Así que dejo en sus manos esa ayuda, si no voy a tener que solucionarlo yo y sería peor. Con calma, son capitanes, pueden hablar, pero con calma, tranquilidad, con buena forma, brazos abajo, sin gritarnos, con toda la calma del mundo, ¿vale? Es un partido importante también para nosotros, no se olviden de eso, ¿vale? Así que a por ellos, mucha suerte. Juegan en casa, dejamos que elijan ellos. Sin querer. Es sin querer, la veo, pero es sin querer. Se va cayendo.
3: Es sin querer,
2: y le da sin querer
3: con la mano.
2: Pero es totalmente
3: aunque
2: involuntario.
3: Sea sin querer.
2: No, si es inmediata, sí.
4: Va Gonzalo, atención a Gonzalo que ha chocado. El árbitro va a pitar falta de Gonzalo.
3: Es una posición normal, natural.
2: Yo sé lo que me dice. Sé lo que dice, pero el brazo está elevado y le acabas impactando. Y puede ser que me haya equivocado, pero para mí era falta clara, ¿vale, Gonzalo? Y amarilla Camavinga. Amarilla Camavinga. Es la única. Dani, tienes amarilla, cabeza, ya, tienes amarilla. Cuidado. Cuidado. Pierna. Fútbol, balón, seguro. Balón seguro, el balón a Ferran Torres.
0: Bé, doncs aquest és un petit fragment del vídeo que ha penjat la Real Federació Espanyola d'aquesta RefCam, on doncs, són 8 minuts i es poden veure més accions d'aquest partit. Jo he destacat un parell on doncs, veiem un Javier Hernández proper, també humil, no? Reconeixent algunes accions, potser m'he equivocat, però és el que ha vist i per tant l'he de xiular. Si m'he equivocat, doncs ho sento, soc humà i per tant doncs, puc cometre l'errada. Bé, no? Bona gestió, no? del partit, molt dialogant amb els jugadors.
1: Això és el que volia dir-te, o sigui, una gestió, això que tant li agrada dir al meu amic Toño Mateu Lahoz, de la gestió emocional de l'àrbitre durant el partit, va tenir una gestió de partit molt bona per mi, una gestió que va estar molt ben feta, molt proper, com tu deies, molt humil, he vist falta, l'he pitat, si m'he equivocat, vull dir, és un ésser humà, com diem sempre, i això a la gent li agrada moltíssim. Jo, com a àrbitre, estic sentint aquestes declaracions moltes vegades o converses a la camp de l'àrbitre, i no em deixen també d'agradar moltíssim, no? Perquè, com et deia fora del micro, jo això ja fa 30 anys que ho feia, el que passa que no sortia a cap lloc, ni es veia, ni res, però està molt bé i et fa portar molt millor el partit que tu expliquis als jugadors que pites alguna cosa perquè tu ho has vist d'aquella manera, no perquè tan sols siguis l'àrbitre i pitis el que tu creus i vols i ja està, i que ningú et digui res. No, està bé que aquestes converses surtin a la llum, perquè així es veu que s'humanitza més l'arbitratge, i s'humanitza més el futbol, que crec que falta que en fa.
0: I parlant d'errades o encerts, anem ara doncs, fora d'Espanya, anem cap a Anglaterra, potser l'acció més polèmica i més decisiva del de la Lliga, de la Premier, és aquest gol anul·lat al West Ham, que suposava l'empat a 1 del West Ham contra l'Arsenal, i que doncs, és una decisió que doncs, va propiciar la victòria del conjunt de Mikel Arteta, que va acabar 1-0 i que per tant doncs, té més a prop encara aquest títol de la Premier. L'acció és temps de descompte i l'àrbitre Chris Kavanagh doncs, va assenyalar una falta sobre el porter de l'Arsenal, David de Raya, una falta que posteriorment doncs, el refús li va caure a Callum Wilson i que va marcar. La falta és una falta que fa Pablo, però que li dona amb el braç a la cara de David Raya, que és la falta que assenyala. Però sí que és veritat que en aquesta situació hi ha una acció prèvia d'una possible falta de Leandro Trossard, el jugador de l'Arsenal, que doncs, empenya a Pablo i, clar, amb aquesta empenta doncs, provoca la falta posterior amb el porter. Aquí va haver-hi una mica de debat, de veure si el VAR avisava o què. En fi, bueno, no sé, és una situació molt complicada perquè és una acció de córner on hi ha molta empenta, molts moviments de jugadors. Tu de primeres, bueno, que et va semblar com ho vas resoldre i si creus que hi havia falta o no prèvia.
1: Per mi ho vas resoldre bé. I si l'àrbitre de VAR no et crida per dir-te ojo que hi ha hagut algú més, Kavanagh per mi ho va fer bé. Veu una falta sobre el porter. Si no és dintre l'àrea petita, l'àrea de meta, és molt a prop, vull dir, li talla totalment la maniobrabilitat a David Raya perquè pugui accedir a...
0: Sí, sí, la falta de David Raya és evident, no? Pilota, amb el braç li donen tota la cara i
1: clar, l'única variable que veig jo amb aquesta jugada, Jonathan, és que, clar, si el seu defensa és el que empeny a l'altre jugador, inclús podríem estar parlant d'un penal.
0: Clar, en aquest cas seria penal.
1: Clar, si seria penal, groga, i bueno, que llengessin el penal, perquè, clar, el jugador del West Ham cau sobre de David Raya perquè l'empeny el defensa de l'Arsenal. Ho veig així. Llavors, seqüencialment, la jugada és penal, groga, i ja no hi ha res més que mirar després. I amb això em puc remuntar a la jugada de la semifinal de tornada del Arsenal Atlético de Madrid, que no li piten el penal a Griezmann perquè hi ha una falta prèvia, segons ell, de Pubill, que ja m'agradaria saber què va passar pel cap d'aquell àrbitre. Però bueno.
0: Doncs mira, ja que parles d'aquest àrbitre, em dones peu per doncs això, a l'alemany Sieber, que serà l'àrbitre que dirigirà la final de la Champions League.
1: Mira, Jonathan, la comunitat arbitral tant nacional com de tota Europa encara estem en quasi, et diria que en estat de xoc, perquè la veritat és que no sabem què ha pogut passar aquí, no sabem què ha pogut succeir, perquè no havia passat mai de que un àrbitre que xiula la tornada de semifinals de la Champions sigui designat per la final, però és que no sols això. Daniel Schieber és l'àrbitre de la final, alemany, i al VAR està Bastian Danker, alemany també, que és l'àrbitre que no el crida a Schieber, la jugada que hem comentat, clar, perquè revisi la falta de Pubill, que no existeix, i xiuli el penal a Griezmann. Clar, ja et dic, ens hem quedat tots bocabadats. Suposo que a UEFA també se li han complicat les coses al senyor Rossetti, que és el màxim responsable de l'arbitratge a UEFA, i és que, clar, el ser un equip francès i un equip anglès no han pogut posar a la final cap àrbitre dels que pensaven que podia ser el Letecher, que és l'àrbitre que xiularà a la final de l'Europa League, pensaven que podia ser l'àrbitre de la Champions, i Clement Turpin, que està considerat també el millor àrbitre del món actualment, podia haver sigut l'àrbitre de la final, i per part dels anglesos, Anthony Taylor i Michael Oliver. Clar, al ser francesos o anglesos, totes les quinieles es desmunten, però bueno, he estat repassant els àrbits èlit de la UEFA 25-26, ja puc dir que podia haver xiulat Hernández, podia haver xiulat José María Sánchez Martínez, podia haver xiulat Slavko Vincic, etc, etc. I hem començat a repassar, i és que hi havia tantes opcions abans que, amb tots els respectes, Daniel Schieber, jo no ho he entès. Però com jo, Jonathan, amb tots els àrbits que he parlat, ningú ho entén, i a nivell nacional i a nivell europeu, tothom està comentant el mateix. Què ha passat? Aviam, no puc dir el que penso jo, perquè estem en un mitjà públic, però el que penso jo ho pensa moltíssima gent, per no dir-te tothom, perquè vas a les redes socials i estàs veient que tothom es queda sobtat, tothom no entén res.
0: Sí, perquè va ser l'àrbitre que va rebre més polèmica per les decisions, que sí, que és veritat que, com dèiem, potser l'errada no és tan seva, sinó com la del VAR,
1: però
0: que
1: bé,
0: no li va cridar quan potser li havia de cridar.
1: Sí, però Jonathan, no podem posar a l'àrbitre de la final...
0: Bar, un àrbitre... Que també està el del VAR, o sigui, que
1: claro,
0: si almenys
1: que
0: no estigués
1: no
0: el del VAR, no?
1: Un àrbitre que, escolta'm, acaba de xiular la tornada d'una semifinal i xiula el següent partit, la final, que és el major premi que pots tindre a nivell arbitral a Europa. Vull dir, no entenc res. I com tu dius, i ja per acabar, la cirereta del pastís, Bastian Danker, àrbitre de VAR, amb la polèmica que va haver, també me'l poses d'àrbitre principal de VAR, perquè recordem, a la VAR de la final de la Champions és Carlos del Cerro Grande. I Guadalupe Porras, un assistent nostre, és l'assistent de reserva. Assistent de camp, estem parlant. I llavors, clar, no entenem res. I ja, mira, ho vaig a dir, jo crec que això és favor com favor se paga, pel motiu que sigui. La Federació Alemana, el Comitè d'Àrbitres Alemany, se li havia de pagar algun favor, no sé quin, ni tinc constància de res, però no sé quin, però és que si no, no puc donar-li una explicació coherent, lògica i normal a aquesta designació, Jonathan.
0: Doncs veurem com va aquesta final. Potser fa un partidàs i ho borda i mira.
1: Ojalà ens tanqui la boca a tots.
0: Sí, sí. Ràpidament, ja per tancar, l'àrbitre del partit entre el San Juan Atlético de Montcada Prat, aquest dissabte a les 4 de la tarda, serà Joan Cols Ràfols del Penedès i Nina Torralbo de Barcelona i Sergi Sanahuja també del Penedès. Bueno, no sé si tens referència a aquests àrbitres i com que et sembla la designació. Un partit important, per al San Juan Atlético de Montcada, que s'està jugant la primera posició.
1: És un bon àrbitre, és un àrbitre que crec que ens dona garanties per xiular aquest partit. Va xiular al Prat a la jornada 2 aquí a casa contra la Cooperativa, on el Prat va guanyar per 5-2, i va xiular a la jornada 4 al Sant Joan de Montcada. O sigui, ha xiulat ja els dos equips. Com et dic, és un àrbitre que ens dona garanties, és una jornada molt intensa, però no sols per ell, sinó per tots els àrbitres de tots els partits. Vull dir, honestament, m'agradaria ser un d'aquests àrbitres, perquè serà una jornada molt intensa, es juga tot a la mateixa hora, no hi ha opció de saber el resultat d'un altre equip, vull dir, serà tot en dinàmica, tindran que estar tots molt ben concentrats, i crec que ho poden fer bé, és un àrbitre jove, molt ben preparat físicament, i tant ell com els seus assistents, jo crec que poden treure el partit endavant, i ojalà que els hi surti bé, perquè serà un camp molt complicat, i espero que no tinguin cap errada, sobretot com deies tu, perquè perjudiqués el Sant Joan de Montcada, perquè si no, és un camp, com et dic, deixem-ho aquí, complicat.
0: És un dia de ràdio, i que evidentment doncs, segur que molta gent del Martín ens escoltarà per saber com va aquest partit. Agustí, ens quedem sense temps, moltes gràcies i fins la propera.
1: Doncs moltes gràcies a vosaltres. Salutacions a tots els oients del Prat Ràdio, el Prat Esports, un dimecres més i fins la setmana que ve.
0: I nosaltres ho deixem aquí, des del control tècnic hem estat amb el Sergio Villar i l'Izan Trillo. Nosaltres tornem aquesta tarda des d'un quart de 8 del vespre. Ara us deixem amb els serveis informatius de la xarxa. Gràcies per escollir-nos cada dia i fins a la tarda. Adeu.
5: Bon dia, són les dues.
6: Notícies en xarxa migdia. Amb Marta Pardell.
5: Centenars de mestres i professors tornen al carrer en la segona jornada de vaga del sector. Avui al Penedès i al Baix Llobregat carreguen contra la gestió política del sistema educatiu i demanen la dimissió de la consellera Esther Niubó. A més, no tenen gaire esperances a la negociació que ha de començar demà. Mireia Valentí és portaveu d'USTEC al Baix Llobregat.
7: No som massa optimistes. Veurem després d'aquesta resposta tan contundent que han donat tant el Penedès com el Baix Llobregat. Potser ells se n'adonen que necessiten ja parlar amb nosaltres perquè la cosa va seriosament.
5: Des de Califòrnia, el president Salvador Illa ofereix mà estesa, però s'assenyeix a l'acord signat amb Comissions Obreres i la UGT.
8: Tenim un acord, és un acord que mai s'havia invertit tant en educació. Estem disposats a parlar de com implementem aquest acord, en quins ritmes, i, en fi, mà estesa, màxim respecte.
5: És dimecres 13 de maig de 2026 i tenim més titulars. El govern confia que el Tribunal Constitucional avalarà el model lingüístic de l'escola catalana. Sònia Kerr.
9: Així i tot, es reforça amb personal especialitzat en dret lingüístic per afrontar una eventual sentència contra la immersió.
5: Una ressonància magnètica del cervell pot ajudar a diagnosticar abans el trastorn límit de la personalitat en adolescents.
9: Un estudi mostra alteracions a les regions cerebrals relacionades, entre altres coses, amb la regulació de les emocions. Marc Ferrer és psiquiatre de la Vall d'Hebron i investigador principal del projecte.
10: Aquestes troballes funcionals, jo crec que això, insisteixo, reforcen la necessitat de diagnosticar aviat un trastorn que, si el deixes evolucionar amb el temps, doncs es complica. Per tant, és un trastorn que es pot diagnosticar i es pot tractar a l'adolescència.
5: Protesta dels funcionaris dels centres penitenciaris i de justícia juvenil davant de presons i equipaments.
9: Convocats per la UGT, el personal demana que se'ls equipari amb la resta de funcionaris i treballadors del sistema penitenciari i que se'ls consideri agents de l'autoritat.
5: En cultura, el Sonar desplaça tota l'activitat a la Fira Gran Via de l'Hospitalet en una edició amb més d'un centenar d'actuacions.
9: La banda de culte de Prodigy, el raper londinenc Skepta o les sessions de Charlotte David són els plats forts d'una edició amb múltiples escenaris.
5: Els esports, l'Espanyol, que necessita que el Barça guanyi avui, se la juga a Cornellà al Prat, Joan Barberà.
11: Els blanquiblaus han de sumar els 3 punts contra l'Atlètic i trencar la ratxa de 18 partits sense guanyar. L'Espanyol té els mateixos punts que el Girona, que ja és en descens, i 2 més que l'Alavés, que rep el Barça.
5: I fem també un cop d'ull al temps. Lluís Mi Pérez, bon dia.
12: Bon dia. Avui estem tenint una situació força diferent que no pas la d'ahir. Igualment, en algunes comarques no s'han acabat de trencar els núvols. Per exemple, a Girona, a hores d'ara són presents i freqüents, i, de fet, entre la costa de la Selva Marítima i també del Baix Empordà, han arribat a caure alguns ramets. De moment, poca cosa. També els núvols de la Catalunya central, que eren ben presents aquest matí, amb boirades, fins i tot, en molts casos, s'estan trencant. Al llarg d'aquesta tarda apareixeran més nuvolades, sobretot al Prepirineu, que acabaran deixant algun ruixat, però força aïllat. Res a veure amb les bestieses de calamarsa i pluja, que queien ahir a molts indrets. Serà cap a les muntanyes del nord de Lleida, també a les d'Osona, al Berguedà, Lluçanès i a gran part de Girona, on sí que tindrem algun remet. Els més intensos al voltant de la ciutat de Girona o cap a Banyoles, aproximadament. Quan més cap al sud, més clarianes i més vent, amb una temperatura confortable però no pas gaire alta. N'estem pendents a la xarxa.
5: Al control de so, Ivan López. A la redacció i coordinació, Sònia Kerr. Passen 3 minuts de les 2.
6: Notícies en xarxa. Edició migdia.
5: Segona jornada de vaga dels docents, avui al Baix Llobregat i al Penedès. La jornada ha engegat, com ja és habitual, amb talls de carretera. En el cas del Baix Llobregat, els manifestants s'han concentrat a la B23, a Sant Joan d'Espí, que han tallat en tots dos sentits durant una hora i mitja. La protesta s'ha traslladat després, a mig matí, a Sant Feliu de Llobregat. Esplugues Televisió, Pau Pasqual.
13: Després de certs moments de tensió amb els conductors de vehicles afectats, s'ha dissolt per iniciar una marxa lenta fins als serveis territorials a Sant Feliu de Llobregat, on s'han unit diverses columnes de manifestants d'arreu de la comarca per congregar fins a 1.000 persones, segons xifres d'USTEC, amb un 40% de seguiment de vaga. Mireia Valentí, portaveu d'USTEC al Baix Llobregat Sud, explica les sensacions que tenen de cara a la reunió de demà.
7: No som massa optimistes. Veurem després d'aquesta resposta tan contundent que han donat tant el Penedès com el Baix Llobregat, potser ells se n'adonen que necessiten ja parlar amb nosaltres perquè la cosa va seriosament.
13: Fa pocs minuts que ha començat una assemblea a la plaça 8 de març on es votaran les línies vermelles amb què els sindicats s'asseuran demà a la taula on reclamen una pujada mínima de 400 euros al mes.
5: Al Baix Penedès, un centenar de docents han tallat. La Nacional 340 ha estat a la confluència amb la C15 a Vilafranca i durant prop de 2 hores, a primera hora del matí. En aquest punt, mestres i professors de l'ALI del Baix Penedès, també del Garraf i de l'Anoia, s'han manifestat en contra de les polítiques del Departament d'Ensenyament. Ràdio Vilafranca, Caterina Tallón.
14: Una primera vaga en la que, a falta de les xifres de seguiment, Vilafranca ha acollit una manifestació que ha concentrat prop d'un miler de persones. Durant la concentració, els sindicats convocants no s'han mostrat gaire optimistes amb la reunió convocada aquest dijous per Educació. Ana Cebrián és la delegada d'USTEC al Penedès.
15: La reunió de demà és una mesa ordinària, no està convocada expressament per aquestes mobilitzacions. El fet d'haver fet aquest cicle amb tants dies de vaga, esperem que sigui el pas perquè la consellera Niubó vegi que ha de seure, que realment estem emprenyades, que l'educació pública no se sosté, i iniciar unes converses que ens portin un acord real.
14: Segons els sindicats, cal revisar punt per punt totes les mancances estructurals que viu la comunitat educativa des de fa anys, demanant, entre altres coses, baixar les ràtios, augmentar els recursos humans i pujar els salaris.
5: I és que, tot plegat, ara mateix, l'atenció se centra en la reunió que han de tenir demà al matí govern i sindicats a la seu del Departament d'Educació per tal de reobrir les negociacions a la mesa sectorial.
9: El president de la Generalitat, Salvador Illa, confia que la trobada pugui desencallar el conflicte i insisteix a defensar l'acord signat amb Comissions Obreres i la UGT.
8: Tenim un acord, és un acord que mai s'havia invertit tant en educació. un acord de 2.000 milions d'euros en dos anys i estem disposats a parlar de com implementem aquest acord, en quins ritmes, i, en fi, mà estesa, amb màxim respecte per tots els treballadors de l'àmbit de l'educació i tenen tota la meva consideració i el meu reconeixement, només faltaria, no?
5: De la seva banda, els sindicats educatius insten el govern a portar en aquesta reunió una proposta concreta, pressupostada i substancialment millorada. L'USTEC reclama un pla de xoc per reforçar plantilles, també la inclusiva i recuperar el poder adquisitiu. Professors de secundària, de la seva banda, exigeix reobrir les condicions de l'acord i començar a negociar. Esther Minguell, bon dia.
16: Bon dia. Els sindicats insten el govern a negociar de veritat a la reunió de demà, convocada a 9:45 al Departament d'Educació. USTEC reclama que la conselleria posi damunt la taula recursos, calendari i garanties. Professors de secundària critica l'enrocament de l'administració i, tot i no tenir gaire expectatives, esperen que el govern s'avingui a negociar la qüestió salarial. Ramiro Gil és secretari d'Acció Sindical de Professors de Secundària en declaracions a la xarxa.
17: Necessitem veure quines són les possibilitats reals de negociació, quines són les possibilitats d'aconseguir pressupostos. L'oposició parlamentària ha dit que està disposada, doncs, a oferir el suport necessari perquè el govern pugui tirar endavant els pressupostos i pugui arribar a un acord amb nosaltres. És a dir, excuses de diners no n'hi poden seguir havent. Per tant, en negociem, nosaltres el que diem és negociem, no posem xifres, però anem a negociar a veure fins on podem arribar, perquè és evident que la situació actual, amb 50 euros damunt la taula, que és el que està dient el departament, no arriba enlloc.
16: Les protestes dels docents continuaran demà a les comarques gironines i a la Catalunya central.
5: El model educatiu ha estat també molt present avui al Parlament en la compareixença del conseller de Política Lingüística, Francesc Xavier Vila. El govern confia que el Tribunal Constitucional acabarà avalant el model lingüístic de l'escola catalana. Així tot, es reforça amb personal especialitzat en dret lingüístic per afrontar una eventual sentència contrària a la immersió. Bon Carvajal, bon dia.
18: Bon dia. El conseller de Política Lingüística, Francesc Xavier Vila, s'ha mostrat confiat que el Tribunal Constitucional avalarà el model lingüístic, però ha explicat que, per si no fos així, el departament s'està reforçant amb personal especialitzat.
19: Aquest personal és òbviament necessari perquè el dret lingüístic ha arribat a un extrem d'especialització que no pot resoldre's de qualsevol manera. Aquesta és una feina que es fa de forma gradual. Som un departament encara en desplegament, en construcció. Esperem poder continuar creixent i poder continuar reforçant aquesta massa grisa que ens permetrà respondre als diferents escenaris.
18: Junts, Esquerra, els Comuns i la CUP han criticat que no hi hagi una estratègia més clara i ferma. D'altra banda, en el segon any d'aplicació del Pacte Nacional per la Llengua, Òmnium Cultural ha reclamat que l'escola sigui la màxima prioritat del país. L'entitat considera que ara mateix el poc ús del català a les aules, als patis, als menjadors i a les extraescolars és especialment greu.

0: El trastorn límit de personalitat és multicausal i té una base doble, tant biològica com ambiental. Doncs bé, aquest estudi aporta noves dades de la vessant biològica. Ajuda a veure què passa al cervell en les fases inicials. Marc Ferrer, psiquiatre de l'Hospital Vall d'Hebron i investigador principal del projecte.
1: Tampoc podem assegurar que no sigui una conseqüència. És a dir, al final són troballes. Aquestes troballes funcionals, jo crec que, això, insisteixo, reforcen la necessitat de diagnosticar aviat un trastorn que, si el deixes evolucionar amb el temps, doncs es complica.
0: Una de les pacients que hi ha participat és Lua Millet, de 21 anys. Va començar a patir el trastorn límit de personalitat als 14 i després d'anys de psicoteràpia i també de medicació, aquest curs ha començat a anar a la universitat.
2: Sí, sempre he estat una persona molt sensible i realment, doncs, vaig començar a experimentar més angoixa, una mica més d'inestabilitat, no? Amb el voltant, al canvi, doncs, l'adolescència la vaig viure d'una forma bastant intensa.
0: En cas d'autolesions, consum de substàncies i impacte en el dia a dia dels adolescents, cal anar al metge o la metgessa de primària.
3: Encara en relació amb la salut, aquest matí ha començat a l'Hospitalet de Llobregat la 14a edició de la Barcelona-Pittsburgh by Brain Alien Conference, el Congrés Internacional de Referència en Alzheimer i Demències. La trobada vol ser un espai d'intercanvi de coneixement pel que fa als avenços més recents en investigació, diagnòstic i tractament. Anna Ruiz, bon dia.
4: Hola Marta, bon dia. Els últims avenços en Alzheimer inclouen biomarcadors sanguinis i diagnòstics gràcies a la intel·ligència artificial. Un dels organitzadors del Congrés, el doctor Agustín Ruiz, ha explicat a la xarxa que es viuen moments molt importants pel que fa a la resposta científica davant la malaltia.
5: De hecho, tenemos la primera generación de tratamientos modificadores que ha llegado no hace mucho tiempo a nuestras manos y estamos viendo la manera de empezar a usarlo en nuestros pacientes. Y además en el diagnóstico también tenemos una revolución en marcha que es impresionante con el uso de los biomarcadores plasmáticos. Antes teníamos que hacer punciones lumbares o hacer una especie de radiografía especial del cerebro con marcadores radiactivos y ahora con un simple test de sangre podemos saber si la persona está en riesgo de Alzheimer.
4: No només la loteria genètica explica l'aparició de l'Alzheimer. El doctor Agustín Ruiz insisteix en totes les mesures preventives que podem adoptar per protegir-nos davant la malaltia. Hem de cuidar el cervell de la mateixa manera que ho fem amb el nostre cor. Esport, bona alimentació, descans, lectures, curiositat, socialització i desig d'aprendre. Tot això construeix un mur de protecció. 300 experts de tot el món debatran i presentaran novetats en un congrés que acabarà divendres vinent.
3: Anem ara fins al Baix Camp, perquè l'Hospital Universitari Sant Joan de Reus ha rebut l'acreditació com a Cancer Center, que atorga l'Organització Europea d'Instituts de Càncer. Aquesta acreditació comporta la creació del Catalunya Sud Cancer Center, en col·laboració amb l'IRB Catalunya Sud i la Universitat Rovira i Virgili, ja que la docència i la recerca són dos elements clau en aquest projecte. La nova ràdio de Reus, David Fernández.
6: L'Hospital Universitari Sant Joan de Reus ha estat acreditat per l'Organització Europea d'Instituts del Càncer com a Cancer Center, un distintiu que reconeix la seva excel·lència en el camp de l'oncologia i que agrupa centres capdavanters en l'assistència, la recerca i la innovació en els tractaments del càncer. Josep Gomà és el director de l'Institut d'Oncologia de la Catalunya Sud.
7: Sí que pot ser que si tens una acreditació a UEFI, doncs a la llarga vagis cridant talent i hi hagin coses que es puguin fer al territori que abans no es feien. O sigui, això no ho descartem, no?
6: Entre altres aspectes, aquest reconeixement implica també la creació del Catalunya Sud Cancer Center per fomentar la docència i la recerca al costat de l'Institut de Recerca Biomèdica Catalunya i la Universitat Rovira i Virgili.
3: I el Departament de Salut invertirà 83 milions d'euros per ampliar l'Hospital de Calella, que dona cobertura a una població de 200.000 persones a l'Alt Maresme i la Selva Marítima.
8: El conseller de la Presidència, Albert Dalmau, ha presentat aquest matí la proposta arquitectònica que dona forma al Pla d'Espais i Serveis, garantint el finançament de l'obra.
3: L'horitzó temporal per a la posada en marxa se situa ara en l'any 2031, 5 anys més tard respecte de les previsions inicials. Ràdio Calella, Dolors Lleuri.
9: Salut ha presentat el projecte del nou Hospital de Calella, que s'ampliarà amb dos edificis connectats a l'actual i incorporarà nous serveis amb una inversió de gairebé 83 milions d'euros. Les obres es faran sense aturar l'activitat del centre, amb la previsió que entri en funcionament entre finals del 2030 i principis del 31. El conseller de la Presidència, Albert Dalmau, ha garantit que serà realitat i que es donarà resposta així a una llarga reivindicació del territori.
10: Aquesta vegada va de debò. Hi ha una aliança entre el Departament de Salut, amb l'Ajuntament, amb el Consorci per tirar endavant aquest projecte. Calella mereixia tenir un nou hospital. Catalunya mereixia que Calella tingués un nou hospital en condicions. Cal pensar el país tot sencer i això significa que no podem tenir un país de primera i un país de segona. Estem augmentant els quiròfans, estem augmentant el bloc d'urgències,

0: Per tant, el nostre objectiu és poder acompanyar amb el personal necessari per fer front a les necessitats de la ciutadania.
1: Dins aquest mateix àmbit, l'Ajuntament de Calella està construint un aparcament per compensar les places que hi ha just davant l'edifici hospitalari que es perdran com a conseqüència de l'ampliació.
2: La xarxa de comunicació local.

0: Albert Just. I tu què tries? Visita jotrio.cat.
1: Notícies en xarxa. Edició migdia.
2: Protestes avui davant dels centres penitenciaris i de justícia juvenil. Convocats per la UGT, el personal demana que se'ls equipari amb la resta de funcionaris i treballadors del sistema penitenciari català.
3: Demanen que també se'ls consideri agents de l'autoritat, condició que funcionaris ja tenen des del gener.
2: A la presó de Lleida, la protesta ha plegat una trentena de treballadors. Anem fins allà, UAUR Lleida Ràdio, Judit Castellà.
4: Durant mitja hora a la porta d'entrada al centre els assistents han desplegat una pancarta de grans dimensions amb la frase Sire som justícia, equiparació ja, i també han mostrat pancartes amb consignes com equiparació ja, més seguretat i més reconeixement. També s'ha llegit un manifest en què els treballadors han denunciat abandonament institucional per part del Departament de Justícia i han exigit posar fi a la discriminació que afirmen que pateixen respecte de la resta de treballadors del sistema penitenciari català. Jordi Camí és el delegat del personal de la UGT Terres de Lleida a Sire.
5: El que estem demanant és això, no és una equiparació i que se'ns tingui igual en compte que està la resta del personal de dins de les presons. Ja no només els funcionaris, sinó bueno, la resta de personal que treballa dins. Tot va començar amb un acord el 2024, quan van assassinar la companya Núria, que es va firmar un acord de seguretat, i a dia d'avui encara hi ha un incompliment molt gran en la matèria, no? I clar, la seguretat en un centre penitenciari doncs, és una cosa que és evident que ha d'existir.
4: Denuncien que dos anys després de l'assassinat de la cuinera de Mas d'Enric Amans, un pres, encara hi hagi espais de treball del CIRE pendents d'avaluació i adaptació en matèria de seguretat.
2: A Badalona, la remodelació del pont del Petroli, que s'iniciarà la primera setmana del mes vinent, afectarà l'entorn més immediat del Pantalà, que va quedar malmès, recordem, l'any 2020 pel temporal Glòria. Els banyistes, doncs, no podran fer ús d'un espai de 75 metres a banda i banda del pont, tant a la sorra com al mar.
3: La zona afectada, per tant, estarà totalment tancada i balisada. El pressupost total de les obres és de 4 milions d'euros que aniran a càrrec de l'Ajuntament de Badalona i de l'Àrea Metropolitana de Barcelona.
2: Ràdio Ciutat de Badalona, Enric Garcia.
6: L'actuació, recordem, preveu l'enderroc de l'actual plataforma, la construcció d'una de nova en forma de disc de 13 metres de diàmetre exterior i un forat central de 4 metres de diàmetre, així com la rehabilitació de diversos trams de l'estructura i les pilones existents. També es renovarà el paviment, l'enllumenat, la balisa i altres acabats. Uns treballs que realitzaran al mar amb maquinària marítima especialitzada, com ara una pontona autoelevable fixa que permetrà als operaris treballar amb total seguretat independentment de la climatologia adversa. Ho ha explicat des de l'empresa encarregada de la rehabilitació, Enginyeria Reventós, l'enginyer Manuel Reventós.
7: Aquests mitjans marítims, que evidentment són especialitzats, el que garanteixen és que es pugui treballar amb seguretat pels treballadors perquè el moviment és inexistent, garanteixen que es puguin fer tots els treballs que hi ha de precisió de construcció sense cap tipus de perill i a més es garanteixen un compliment dels terminis i una independització del possible clima marítim que pugui haver durant aquests mesos.
6: La ciutadania, doncs, podrà tornar a gaudir d'un espai de 120 metres quadrats en una plataforma circular després de caminar pels 250 metres de llargada del pont.
1: Notícies en xarxa. Edició migdia.
2: Des d'avui fins demà, la ciutat de Barcelona acull la primera gran trobada internacional sobre drets digitals, una cita organitzada pel govern espanyol i el Mobile World Capital i que porta a la ciutat alguns dels principals referents internacionals en privacitat, intel·ligència artificial i governança tecnològica. Un congrés, a més, que vol marcar l'agenda global. Marc Pijuan, bon dia.
8: Bon dia, Marta. La Comissió Europea defineix els drets digitals com els de seguretat, inclusió, privacitat, accessibilitat, transparència o control. En resum, el teu dret a la privacitat. Així ho ha resumit en declaracions a la xarxa Eva Vidal, responsable d'ètica i sostenibilitat de la UPC i professora de l'Escola de Telecomunicacions de Barcelona.
9: Resumint-lo seria com el dret que tens tu a la teva privacitat. Quan tu vas al carrer, veritat que no tens la porta de casa oberta i deixes que entri qualsevol, encara que no tinguis res a amagar, però no vols que la gent passi per allà, que sàpiguen que estàs, no vols que et segueixin pel carrer i apuntin tot el que estàs fent. Ens referim a això que passi també en el món digital.
8: Vidal ha remarcat que disposar d'aquests drets depèn de les institucions, que han de ser les responsables de protegir-nos, igual que ens protegeixen al carrer o a casa nostra.
2: I repassem altres notícies destacades d'avui. Els turistes internacionals puntuen Catalunya amb un 9 sobre 10.
3: Ho apunta l'enquesta de satisfacció dels turistes internacionals, que ha entrevistat 20.000 visitants i no residents internacionals. La puntuació de Catalunya se situa lleugerament per sota de la mitjana espanyola i 7 centèsimes per sobre de la dada de l'any anterior. El percentatge de satisfacció va ser més alt a Tarragona i a Girona que a Barcelona.
2: El Port de Tarragona instal·larà més de 700 panells solars a les cobertes dels tinglados per tal d'incrementar l'autoconsum.
3: La planta generarà 300 quilowatts de potència de d'electricitat autogenerada que s'afegiran als 750 que ja es produeixen actualment. S'ubicarà a les cobertes més pròximes al mar dels quatre tinglados, ja que són les que disposen de millor orientació i més hores de sol per produir energia elèctrica. Els treballs s'allargaran 4 mesos i costaran prop de 800.000 euros.
2: I és moment per a la cultura. Avui amb la música com a protagonista, perquè del 18 al 20 de juny torna una nova edició del Sonar i ho fa en un nou emplaçament, la Fira de Gran Via, i amb més d'un centenar d'actuacions. Entre les més destacades, la de la banda britànica de culte The Prodigy, a qui estem escoltant, també el raper londinenc Skepta o les sessions de Charlotte DeWitt. S'esperen 160.000 assistents. Carina Bellué, bon dia.
10: Bon dia. El Sonar torna carregat de novetats. Nou director, el belga François Josic, nou emplaçament, la Fira de Gran Via, i nou format, amb la fusió del Sonar de dia i el Sonar de nit en un únic festival que s'ha redissenyat per millorar l'experiència del públic, però mantenint l'essència. Amb quatre escenaris per dijous 18 de juny i fins a sis la resta de dies, el festival ha programat més d'un centenar d'actuacions, amb The Prodigy com a un dels cap de cartell més emblemàtics. Un festival que barreja llenguatges, disciplines i generacions, on segur que faran història les sessions de Melly Lenz i Chris Stassi o els directes de Cabaret Voltaire i Kellys. François Josic.
11: Este año vamos a vivir una edición del Sonar muy especial. Un Sonar repensado, un Sonar rediseñado, renovado, pero también fiel a su ADN. Diría un Sonar más Sonar que nunca.
10: Més novetats, com la programació fins a les 7 del matí del Sonar Village o el Sonar Més D, que tindrà lloc a la casa Llotja de Mar, en una edició que també recuperarà el Sonar Kids, un festival que uneix forces amb la sala MUC per celebrar els 30 anys d'aquesta mítica sala del Raval, mentre que l'Off Sonar ocuparà un any més al poble espanyol.
2: I a Osona, el Festival Art Tot arriba enguany a un punt de maduresa després de 20 anys de trajectòria marcats per grans transformacions socials i culturals. El nou FM, Guillem Rico.
12: L'Art Tot de Sant Hipòlit de Voltregà, el Festival d'Arts Escèniques al carrer, està de celebració. Enguany arriba la 20a edició amb un conjunt de propostes que inclouen disciplines com la música, el circ, la màgia o la dansa. Durant el mes de juliol, el municipi tornarà a omplir-se d'art. La proposta començarà amb un concert col·lectiu de diversos artistes encapçalat per Guillem Roma. Anna Jiménez és la tècnica de cultura de l'Ajuntament de Sant Hipòlit.
13: Hi ha festivals grans que arrasen la terra. Hi ha festivals petits que arrelen a la terra i creiem que l'Art Tot ha arrelat i, per tant, per això expliquem que vam posar una llavor i van créixer uns arbres amb unes branques, que cada branca és una disciplina artística.
12: Com a prèvia, aquest divendres, la Casa del Mallol serà l'escenari d'un tast de vins acompanyat de les cançons de taverna de la Coral Contratemps.
2: I abans dels esports, us expliquem una última hora. Mor la vedet Tania Doris a l'edat de 74 anys. Doris va ser una de les reines de la revista El Paral·lel de Barcelona durant els anys 70 i 80. I ara sí, és moment per a la informació esportiva. Amb en Joan Barberà. Bon dia, Joan. L'Espanyol, que necessita que el Barça guanyi avui, se la juga a Cornellà al Prat.
14: Bon dia, Marta. Els blanquiblaus han de sumar els 3 punts contra l'Atlètic i trencar la ratxa de 18 partits sense guanyar a primera divisió. L'Espanyol té els mateixos punts que el Girona, que ja està en descens, i 2 més que l'Alavés, que rep el Barça avui. Els de Manolo González tenen una cita molt important davant la seva afició a partir de les 7 de la tarda.
15: Has de jugar a morir, a donar-ho tot, que el que estem fent, encara que pitjors resultats òbviament que la primera volta, és donar-ho tot, i donar-ho tot per guanyar demà i estar més a prop de l'objectiu el més aviat possible. No arribar al final ni molt menys, i demà s'ha de sortir, pues, a morir. Quan acabi la temporada, quan l'equip, jo estic segur que l'equip assolirà l'objectiu de quedar-se a primera, quan acabi ja tocarà valorar tot, perquè el que jo tinc molt, molt clar és que jo el que no vull estar aquí agarrado a la silla, com quien dice, i no soltar-la.
14: A 2:15 de la nit, avui el Barça visita el camp de l'Alavés, que és penúltim a la classificació, i demà juga el Girona, que després del triomf del Llevant contra el Celta s'ha situat en descens. Amb aquesta queden 3 jornades i la part baixa, la del descens, està molt atapeïda. A tot això, el president del Real Madrid, Florentino Pérez, ha convocat eleccions a la presidència del Club Blanc, a més de carregar contra els periodistes que critiquen el club madridista la seva gestió després de 2 anys en blanc, i també va tenir paraules pel Barça i pel cas Negreira.
16: Oiga, que yo estaba aquí no sé cuántas temporadas y solo he ganado 7 Champions, es que es pocas, ya lo sé, y 7 Ligas, que ahí es lo malo. Yo podía haber ganado 14, porque las otras me las han robado. Y ¿Y cómo no voy a estar cabreado? Y yo tengo que meterme con el tema Negreira, porque es un caso de corrupción. Oiga, lo dijo el instructor, corrupción sistémica.
17: En que no hay ni un año de los 26 que no se hayan pegado dos jugadores o cuatro, pero quedan dentro de la casa. A mí me parece muy mal los que lo hayan sacado.
14: En bàsquet, el Joventut de Badalona, destaquem que Ante Tomic no podrà jugar per molèsties físiques el que resta d'aquesta temporada. A les 7 avui juga el Hayo Post Lleida, ho fa a la pista del Breogán. Escoltem Gerard Encuentre, tècnic del conjunt del Segrià.
18: A principi de temporada tothom vol ser molt ambiciós i tothom vol més, no? Però arribades amb aquestes alçades, coneixent la dificultat de la Lliga, que segurament dels últims 25 anys, nosaltres som els que menys anys portem a la Lliga a l'ACB, doncs està clar que sí, no? Tot el que sigui estar fora del descens i dependre de tu, crec que és algo positiu, i el que volem pues, sempre és millorar, no? Millorar, i crec que cada any intentem aprendre dels errors.
2: Gràcies, Joan Barberà. És la informació esportiva una mica més de 3 minuts i arribem a 2:45. Una petita pausa i de seguida tornem.
19: La xarxa de comunicació local.
1: Propostes en xarxa.
20: El 19 de maig de 1908, un reial decret signat pel rei Alfons XIII, amb Juan de la Cierva i Peñafiel com a ministre de Governació, concedia el títol de ciutat a Amposta. L'any 2008, per commemorar el centenari d'aquesta efemèride, la capital del Montsià va crear una festa. La festa del mercat rememora com era la vida a Amposta a principis del segle XX. Tres dies de recreació històrica que es concentren en el nucli antic del municipi, on es desenvolupava l'activitat comercial en aquella època. Entre el 15 i el 17 de maig podreu gaudir d'espectacles i de més de 100 activitats per a tots els públics. A més, l'ambient festiu també s'instal·la als comerços, amb el concurs d'aparadors. Però això no és tot, perquè enguany la festa arriba a la majoria d'edat i ho fa amb l'esport com a fil conductor. Per això moltes de les propostes seran un homenatge a la tradició ciclista i futbolística de la població. Es farà una recreació de la Volta Ciclista de 1926 i hi haurà partits de futbol d'època. També s'hi farà un sopar a les fosques, hi haurà desfilades de personatges i oficis d'època, rutes de memòria històrica o un concurs de vestimenta. Del 15 al 17 de maig, 18a Festa del Mercat a la plaça d'Amposta. Més informació a festadelmercat.cat.
21: L'univers infinit. Agrupació Astronòmica de Sabadell.
22: Meteoroides, meteors i meteorits. Anem a veure la diferència entre tres noms molt semblants però que representen coses diferents. Meteoroides, meteors i meteorits. Entre mig dels planetes hi ha pedres, roques, més o menys grans. Normalment són fragments de cometes o d'asteroides i poden caure cap a la Terra. Mentre estan a l'espai, tots aquests fragments s'anomenen meteoroides. Quan una pedra entra a l'atmosfera terrestre, a gran velocitat, el fregament amb l'aire l'escalfa molt i el crema. La bola de foc s'anomena meteor o estrella fugaç. I finalment, si alguna part de la roca sobreviu, no es crema del tot i arriba al Terra, s'anomena meteorit. Normalment, només arriben meteorits si els meteoroides eren prou grans per no cremar-se tot.
19: La xarxa de comunicació local.
2: Bon dia, són 2:45.
1: Notícies en xarxa migdia. Amb Marta Pardell.
2: Centenars de mestres i professors tornen al carrer en la segona jornada de vaga del sector. Avui, el Penedès i el Baix Llobregat carreguen contra la gestió política del sistema educatiu i demanen la dimissió de la consellera Esther Niubó. A més, no tenen gaire esperances a la negociació que ha de començar demà. Mireia Valentí és portaveu d'USTEC al Baix Llobregat.
0: No som massa optimistes. Veurem després d'aquesta resposta tan contundent que han donat tant el Penedès com el Baix Llobregat, potser ells se n'adonen que necessiten ja parlar amb nosaltres perquè la cosa va seriosament.
2: Des de Califòrnia, el president Salvador Illa ofereix mà estesa, però s'assenyeix a l'acord signat amb Comissions Obreres i la UGT.
4: Tenim un acord, és un acord que mai s'havia invertit tant en educació. Estem disposats a parlar de com implementem aquest acord, en quins ritmes, i, en fi, mà estesa, màxim respecte.
2: És dimecres 13 de maig de 2026 i tenim més titulars. El govern confia que el Tribunal Constitucional avalarà el model lingüístic de l'escola catalana. Sònia Kerr.
3: Així tot es reforça amb personal especialitzat en dret lingüístic per afrontar una eventual sentència contrària a la immersió.
2: Una ressonància magnètica del cervell pot ajudar a diagnosticar abans el trastorn límit de la personalitat en adolescents.
3: Un estudi mostra alteracions a les regions cerebrals relacionades, entre altres coses, amb la regulació de les emocions. Marc Ferrer és psiquiatre de la Vall d'Hebron i investigador principal d'aquest projecte.
5: Aquestes troballes funcionals, jo crec que això, insisteixo, reforcen la necessitat de diagnosticar aviat un trastorn que, si el deixes evolucionar amb el temps, doncs es complica. Per tant, és un trastorn que es pot diagnosticar i es pot tractar a l'adolescència.
2: Protesta dels funcionaris dels centres penitenciaris i de justícia juvenil.
3: Convocats per la UGT, el personal demana que se'ls equipari amb la resta de funcionaris i treballadors del sistema penitenciari i que se'ls consideri agents de l'autoritat.
2: En cultura, el Sonar desplaça tota l'activitat a la Fira Gran Via de l'Hospitalet en una edició amb més d'un centenar d'actuacions.
3: La banda de culte de Prodigy, el raper londinenc Skepta o les sessions de Charlotte de Witt són els plats forts d'una edició amb múltiples escenaris.
2: Els esports, l'Espanyol, que necessita que el Barça guanyi avui, se la juga a Cornellà al Prat, Joan Barberà.
14: Els blanquiblaus han de sumar els 3 punts contra l'Atlètic i trencar la ratxa de 18 partits sense guanyar. L'Espanyol té els mateixos punts que el Girona, que ja és en descens, i 2 més que l'Alavés, que rep el Barça.
2: El temps amb Luis Mi Pérez, bon dia.
23: Bon dia, avui estem tenint una situació força diferent que no pas la d'ahir. Igualment, en algunes comarques no s'han acabat de trencar els núvols. Per exemple, a Girona, a hores d'ara són presents i freqüents, i de fet, entre la costa de la Selva Marítima i també del Baix Empordà, han arribat a caure alguns ramets. De moment, poca cosa. També els núvols de la Catalunya central, que eren ben presents aquest matí, amb boirades fins i tot, en molts casos, s'estan trencant. Al llarg d'aquesta tarda apareixeran més nuvolades, sobretot al Prepirineu, que acabaran deixant algun ruixat, però força aïllat. Res a veure amb les bestieses de calamarsa i pluja, que queien allà a molts indrets. Serà cap a les muntanyes del nord de Lleida, també a les d'Osona, el Berguedà, el Lluçanès i a gran part de Girona, on sí que tindrem algun remet. Els més intensos al voltant de la ciutat de Girona o cap a Banyoles, aproximadament. Quan més cap al sud, més clarianes i més vent, amb una temperatura confortable però no pas gaire alta. N'estem pendents a la xarxa.
2: Atenció també si sou usuaris de la línia R4 de Rodalies, perquè un robatori de cable entre Sant Feliu de Llobregat i Molins de Rei afecta el servei. En concret, els trens inicien i finalitzen el recorregut a Terrassa, Estació del Nord, i entre aquesta estació i Manresa hi ha circulació amb tren llançadora.
3: També s'ha habilitat servei complementari per carretera entre Terrassa, Estació del Nord i Manresa. Els Mossos han detingut 2 homes per aquest furt.
2: Al control de so hi tenim l'Ivan López a la redacció i coordinació, la Sònia Kerr. Passen 4 minuts de 2:15.
1: Notícies en xarxa. Edició migdia.
2: Segona jornada de vaga dels docents, avui al Baix Llobregat i al Penedès. La jornada ha engegat, com ja és habitual, amb talls de carretera. En el cas del Baix Llobregat, els manifestants s'han concentrat a la B23, a Sant Joan d'Espí, que han tallat en tots 2 sentits durant 1 hora i mitja. La protesta s'ha traslladat a mig matí a Sant Feliu de Llobregat. Esplugues Televisió, Pau Pasqual.
24: Després de certs moments d'atenció amb els conductors de vehicles afectats, s'ha dissolt per iniciar una marxa lenta fins als serveis territorials a Sant Feliu de Llobregat, on s'han unit diverses columnes de manifestants d'arreu de la comarca per congregar fins a 1.000 persones, segons xifres d'USTEC, amb un 40% de seguiment de vaga. Mireia Valentí, portaveu d'USTEC al Baix Llobregat Sud, explica les sensacions que tenen de cara a la reunió de demà.
0: No som massa optimistes. Veurem després d'aquesta resposta tan contundent que han donat tant el Penedès com el Baix Llobregat, potser ells se n'adonen que necessiten ja parlar amb nosaltres perquè la cosa va seriosament.
24: Fa pocs minuts que ha començat una assemblea a la plaça 8 de març on es votaran les línies vermelles amb què els sindicats s'asseuran demà a la taula on reclamen una pujada mínima de 400 euros al mes.
2: Al Baix Penedès, un centenar de docents han tallat la Nacional 340 a la confluència amb la C-15 a Vilafranca durant prop de dues hores, també a primera hora del matí. En aquest punt, mestres i professors de l'Alt i el Baix Penedès, del Garraf i de l'Anoia s'han manifestat també en contra de les polítiques del Departament d'Ensenyament i han expressat el seu escepticisme davant de la negociació. Ràdio Vilafranca, Caterina Tallón.
10: Una primera vaga en la que, a falta de les xifres de seguiment, Vilafranca ha acollit una manifestació que ha concentrat prop d'un miler de persones. Durant la concentració, els sindicats convocants no s'han mostrat gaire optimistes amb la reunió convocada aquest dijous per Educació. Ana Cebrián és la delegada d'USTEC al Penedès.
6: La reunió de demà és una mesa ordinària, no està convocada expressament per aquestes mobilitzacions. El fet d'haver fet aquest cicle amb tants dies de vaga, esperem que sigui el pas perquè la consellera Niubó vegi que ha de seure, que realment estem emprenyades, que l'educació pública no se sosté, i iniciar unes converses que ens portin un acord real.
10: Segons els sindicats, cal revisar punt per punt totes les mancances estructurals que viu la comunitat educativa des de fa anys, demanant, entre altres coses, baixar les ràtios, augmentar els recursos humans i pujar els salaris.
2: I és que tant govern com sindicats tenen la mirada posada en la reunió de demà al matí al Departament d'Educació per tal de reobrir les negociacions en la mesa sectorial.
3: El president de la Generalitat, Salvador Illa, confia que la trobada pugui desencallar el conflicte i insisteix a defensar l'acord signat amb Comissions Obreres i la UGT.
4: Tenim un acord, és un acord que mai s'havia invertit tant en educació, un acord de 2.000 milions d'euros en dos anys, i estem disposats a parlar de com implementem aquest acord, en quins ritmes, i, en fi, mà estesa, màxim respecte per tots els treballadors de l'àmbit de l'educació, i tenen tota la meva consideració i el meu reconeixement, només faltaria, no?
2: De la seva banda, els sindicats insten el govern a portar a la reunió una proposta concreta, pressupostada i substancialment millorada. L'USTEC reclama un pla de xoc per reforçar plantilles, la inclusiva i recuperar poder adquisitiu. De la seva banda, professors de secundària exigeixen reobrir les condicions de l'acord i començar a negociar. Esther Minguell, bon dia.
7: Bon dia. Els sindicats insten el govern a negociar de veritat a la reunió de demà, convocada a 9:45 al Departament d'Educació. USTEC reclama que la conselleria posi damunt la taula recursos, calendari i garanties. Professors de secundària critiquen l'enrocament de l'administració i, tot i no tenir gaire expectatives, esperen que el govern s'avingui a negociar la qüestió salarial. Ramiro Gil és secretari d'Acció Sindical de Professors de Secundària en declaracions a la xarxa.
8: Necessitem veure quines són les possibilitats reals de negociació, quines són les possibilitats d'aconseguir pressupostos. L'oposició parlamentària ha dit que està disposada, doncs, a oferir el suport necessari perquè el govern pugui tirar endavant els pressupostos i pugui arribar a un acord amb nosaltres. És a dir, excuses de diners no n'hi poden seguir havent. Per tant, negociem, nosaltres el que diem és negociem, no posem xifres, però anem a negociar a veure fins on podem arribar, perquè és evident que la situació actual, amb 50 euros damunt la taula, que és el que s'està dient el departament, no arriba a lloc.
7: Les protestes dels docents continuaran demà a les comarques gironines i a la Catalunya central.
2: El model educatiu ha estat també molt present avui al Parlament en la compareixença del conseller de Política Lingüística, Francesc Xavier Vila. El govern confia que el Tribunal Constitucional avalarà el model lingüístic de l'escola catalana, però així tot es reforça amb personal especialitzat en dret lingüístic per tal d'afrontar una eventual sentència contrària a la immersió. Mont Carvajal, bon dia.
9: Bon dia. El conseller de Política Lingüística, Francesc Xavier Vila, s'ha mostrat confiat que el Tribunal Constitucional avalarà el model lingüístic, però ha explicat que, per si no fos així, el departament s'està reforçant amb personal especialitzat.
11: Aquest personal és òbviament necessari perquè el dret lingüístic ha arribat a un extrem d'especialització que no pot resoldre's de qualsevol manera. Aquesta és una feina que es fa de forma gradual. Som un departament encara en desplegament, en construcció. Esperem poder continuar creixent i poder continuar reforçant aquesta massa grisa que ens permetrà respondre als diferents escenaris.
9: Junts, Esquerra, els Comuns i la CUP han criticat que no hi hagi una estratègia més clara i ferma. D'altra banda, en el segon any d'aplicació del Pacte Nacional per la Llengua, Òmnium Cultural ha reclamat que l'escola sigui la màxima prioritat del país. L'entitat considera que ara mateix el poc ús del català a les aules, als patis, als menjadors i a les extraescolars és especialment greu.
1: Notícies en xarxa.
2: Una ressonància magnètica del cervell pot ajudar a diagnosticar abans el trastorn límit de la personalitat en adolescents. Així ho demostra un estudi fet amb pacients de l'Hospital Vall d'Hebron i de la Fundació Germanes Hospitalàries, que mostra alteracions a les regions cerebrals relacionades, entre d'altres aspectes, amb la regulació de les emocions. Maite Polo, bon dia.
12: Bon dia. El trastorn límit de personalitat és multicausal i té una base doble, tant biològica com ambiental. Doncs bé, aquest estudi aporta noves dades de la vessant biològica. Ajuda a veure què passa al cervell en les fases inicials. Marc Ferrer, psiquiatre de l'Hospital Vall d'Hebron i investigador principal del projecte.
13: Tampoc podem assegurar que no sigui una conseqüència. És a dir, al final són troballes. Aquestes troballes funcionals, jo crec que, això, insisteixo, reforcen la necessitat de diagnosticar aviat un trastorn que, si el deixes evolucionar amb el temps, doncs es complica.
12: Una de les pacients que hi ha participat és Lua Millet, de 21 anys. Va començar a patir el trastorn límit de personalitat als 14 i després d'anys de psicoteràpia i també de medicació. Aquest curs ha començat a anar a la universitat.
15: Sempre he estat una persona molt sensible i realment doncs, vaig començar a experimentar més angoixa, una mica més d'inestabilitat, no? Amb el voltant, al canvi, doncs, l'adolescència la vaig viure d'una forma bastant intensa.
12: En cas d'autolesions, consum de substàncies i impacte en el dia a dia dels adolescents, cal anar al metge o la metgessa de primària.
2: Encara en relació amb la salut, aquest matí ha començat a l'Hospitalet de Llobregat la 14a edició del Congrés Internacional de Referència en Alzheimer i Demències. La trobada vol ser un espai d'intercanvi de coneixement pel que fa als avenços més recents en investigació, diagnòstic i tractament. Ana Ruiz, bon dia.
16: Hola, Marta, bon dia. Els últims avenços en Alzheimer inclouen biomarcadors sanguinis i diagnòstics gràcies a la intel·ligència artificial. Un dels organitzadors del Congrés, el doctor Agustín Ruiz, ha explicat a la xarxa que es viuen moments molt importants pel que fa a la resposta científica davant la malaltia.
17: De hecho, tengo la primera generación de tratamientos modificadores que ha llegado no hace mucho tiempo a nuestras manos y estamos viendo la manera de empezar a usarlo en nuestros pacientes. Y además en el diagnóstico también tenemos una revolución en marcha que es impresionante con el uso de los biomarcadores plasmáticos. Antes teníamos que hacer punciones lumbares o hacer una especie de radiografía especial del cerebro con marcadores radiactivos y ahora con un simple test de sangre podemos saber si la persona está en riesgo de Alzheimer.
16: No només la loteria genètica explica l'aparició de l'Alzheimer. El doctor Agustín Ruiz insisteix en totes les mesures preventives que podem adoptar per protegir-nos davant la malaltia. Hem de cuidar el cervell de la mateixa manera que ho fem amb el nostre cor. Esport, bona alimentació, descans, lectures, curiositat, socialització i desig d'aprendre. Tot això construeix un mur de protecció. 300 experts de tot el món debatran i presentaran novetats en un congrés que acabarà divendres vinent.
2: I el Departament de Salut invertirà 83 milions d'euros per ampliar l'Hospital de Calella, que dona cobertura a una població de 200.000 persones de l'Alt Maresme i la Selva Marítima.
3: El conseller de la Presidència, Albert Dalmau, ha presentat aquest matí la proposta arquitectònica que dona forma al Pla d'Espais i Serveis garantint el finançament d'aquesta obra.
2: L'horitzó temporal per a la posada en marxa se situa ara l'any 2031. Són 5 anys més tard de les previsions inicials. Ràdio Calella, Dolors Lleuri.
25: Salut ha presentat el projecte del nou Hospital de Calella que s'ampliarà amb dos edificis connectats a l'actual i incorporarà nous serveis amb una inversió de gairebé 83 milions d'euros. Les obres es faran sense aturar l'activitat del centre amb la previsió que entri en funcionament entre finals del 2030 i principis del 31. El conseller de la Presidència, Albert Dalmau, ha garantit que serà realitat i que es donarà resposta així a una llarga reivindicació del territori.
26: Aquesta vegada va de debò. Hi ha una aliança entre el Departament de Salut, amb l'Ajuntament, amb el Consorci per tirar endavant aquest projecte. Calella mereixia tenir un nou hospital. Catalunya mereixia que Calella tingués un nou hospital en condicions. Cal pensar el país tot sencer i això significa que no podem tenir un país de primera i un país de segona. Estem augmentant els quiròfans, estem augmentant el bloc d'urgències, per tant, el nostre objectiu és poder acompanyar amb el personal necessari per fer front a les necessitats de la ciutadania.
25: Dins aquest mateix àmbit, l'Ajuntament de Calella està construint un aparcament per compensar les places que hi ha just davant l'edifici hospitalari que es perdran com a conseqüència de l'ampliació.
1: Notícies en xarxa. Edició migdia.
2: Gairebé 3:45, protestes avui davant dels centres penitenciaris i de justícia juvenil. Convocats per la UGT, el personal demana que se'ls equipari amb la resta de funcionaris i treballadors del sistema penitenciari català.
3: Demanen que també se'ls consideri agents de l'autoritat, condició que els funcionaris tenen ja des del gener.
2: A la presó de Lleida, la protesta ha plegat una trentena de treballadors. Anem fins allà, UAU Lleida Ràdio, Judit Castellà.
5: Durant mitja hora a la porta d'entrada del centre, els assistents han desplegat una pancarta de grans dimensions amb la frase «Sire, som justícia, equiparació ja», i també han mostrat pancartes amb consignes com «Equiparació ja, més seguretat i més reconeixement». També s'ha llegit un manifest en què els treballadors han denunciat abandonament institucional per part del Departament de Justícia i han exigit posar fi a la discriminació, que afirmen que pateixen respecte de la resta de treballadors del sistema penitenciari català. Jordi Camí és el delegat del personal de la UGT Terres de Lleida a Sire.
14: El que estem demanant és això, no és una equiparació i que se'ns tingui igual d'en compte que està la resta del personal de dins de les presons. Ja no només els funcionaris, sinó bueno, la resta de personal que treballa dins. Tot va començar amb un acord el 2024, quan van assassinar la companya Núria, que es va firmar un acord de seguretat, i a dia d'avui encara hi ha un incompliment molt gran en la matèria, no? I clar, la seguretat en un centre penitenciari doncs és una cosa que és evident que ha d'existir.
5: Denuncien que dos anys després de l'assassinat de la cuinera de Mas d'Enric Amans, un pres, encara hi hagi espais de treball del CIRE pendents d'avaluació i adaptació en matèria de seguretat.
2: El govern reforçarà a partir de demà el servei d'autobús entre Berga i Barcelona per tal de donar resposta a l'increment de demanda experimentat en els últims anys.
3: Hi haurà tres expedicions directes més entre setmana i una altra de semidirecta. Una ampliació que es farà en tres fases i que suposa una inversió superior als 900.000 euros.
2: Aquest corredor registra 450.000 usuaris cada any. Televisió del Berguedà, Héctor Aranda.
18: Els nous serveis són només la primera fase de l'ampliació de les expedicions previstes a la línia. Entre els mesos de juny i juliol s'haurà completat tot el desplegament. En total, més de 900.000 euros anuals d'increment de la inversió, ho deia la consellera de Territori, Sílvia Paneque.
19: Hi havia una sèrie de reivindicacions justes de connectivitat, primer directa entre Berga i Barcelona, amb un corredor exprés, un corredor ràpid, i també de connectivitat de semidirectes, i per tant hem volgut traslladar aquestes millores. Estem parlant d'un paquet de 900.000 euros anuals amb aquestes millores.
18: Una altra línia que incrementarà els seus serveis és la que uneix Solsona amb Manresa. A partir del 1 de juny hi haurà dues noves expedicions en dies lectius entre Cardona i la capital del Bages i un servei més entre Solsona i Manresa d'anada i tornada els diumenges.
2: Unió de Pagesos denuncia que el pla de control poblacional de Senglars a les Terres de l'Ebre s'ha aprovat amb més de dos anys de retard i amb mancances importants. El sindicat assegura que el pla contravé la legislació vigent i en demanarà, per tant, la nul·litat. Ràdio Tortosa, David Benito.
20: El sindicat agrari considera que el govern ha actuat tard davant les necessitats de reduir la sobrepoblació de fauna salvatge, especialment de senglars, per minimitzar els riscos de transmissió de tuberculosi a la ramaderia extensiva i els danys als cultius. Carlos Sanz és coordinador comarcal d'Unió de Pagesos al Baix Ebre.
21: Malgrat aquesta realitat, acaba sortint en moltes mancances, inclús fora de... Nosaltres creiem que fora del marc de la llei del decret de caça, no? Perquè tot i sortir en retard, este pla de control poblacional encara ha d'avaluar la població de senglars per establir el nombre mínim de senglars que s'han d'extreure del medi, no?
20: El sindicat ha anunciat que presentarà un recurs d'alçada contra el pla i reclama una gestió de fauna cinegètica amb criteris tècnics, més coordinació amb el sector agrari i garanties per compensar els danys que pateixen les explotacions agrícoles i ramaderes.
2: Des d'avui i fins demà, la ciutat de Barcelona acull la primera gran trobada internacional sobre drets digitals, una cita organitzada pel govern espanyol i el Mobile World Capital i que porta a la ciutat alguns dels principals referents internacionals en privacitat, intel·ligència artificial i governança tecnològica. Un congrés, a més, que vol marcar l'agenda global. Marc Pijuan, bon dia.
22: Bon dia, Marta. La Comissió Europea defineix els drets digitals com els de seguretat, inclusió, privacitat, accessibilitat, transparència o control. En resum, el teu dret a la privacitat. Així ho ha resumit en declaracions a la xarxa Eva Vidal, responsable d'ètica i sostenibilitat de la UPC i professora de l'Escola de Telecomunicacions de Barcelona.
27: Resumint-lo seria com el dret que tens tu a la teva privacitat. Quan tu vas al carrer, veritat que no tens la porta de casa oberta i deixes que entri qualsevol, encara que no tinguis res a amagar, però no vols que la gent va passi per allà, que sàpiguen que estàs, no vols que et segueixin pel carrer i apuntin tot el que estàs fent. Ens referim a això que passi també en el món digital.
22: Vidal ha remarcat que disposar d'aquests drets depèn de les institucions, que han de ser les responsables de protegir-nos, igual que ens protegeixen al carrer o a casa nostra.
2: I és moment per a la cultura. amb la música com a protagonista, perquè del 18 al 20 de juny torna una nova edició del Sónar. I ho fa en un nou emplaçament, la Fira de Gran Via de l'Hospitalet, i amb més d'un centenar d'actuacions. Entre les més destacades, la de la banda britànica de culte The Prodigy, a qui estem escoltant, o la del raper londinenc Skepta, i les sessions de Charlotte DeWitt. S'esperen fins a 160.000 assistents. Carina Bellbé, bon dia.
0: Bon dia. El Sónar torna carregat de novetats. Nou director, el belga François Josic, nou emplaçament, la Fira de Gran Via, i nou format, amb la fusió del Sónar de dia i el Sónar de nit en un únic festival que s'ha redissenyat per millorar l'experiència del públic, però mantenint l'essència. Amb quatre escenaris per dijous 18 de juny i fins a 6 la resta de dies, el festival ha programat més d'un centenar d'actuacions, amb The Prodigy com a un dels cap de cartell més emblemàtics. Un festival que barreja llenguatges, disciplines i generacions, on segur que faran història les sessions d'Amélie Lenz i Chris Stassi o els directes de Cabaret Voltaire i Kellys. François Josic.
4: Este año vamos a vivir una edición del Sónar muy especial. Un Sónar repensado, un Sónar rediseñado, renovado, pero también fiel a su ADN. Diría un Sónar más Sónar que nunca.
0: Més novetats, com la programació fins a les 7 del matí del Sónar Village o el Sónar Més D, que tindrà lloc a la casa Llotja de Mar, en una edició que també recuperarà el Sónar Kids, un festival que uneix forces amb la sala MUC per celebrar els 30 anys d'aquesta mítica sala del Raval, mentre que Love Sónar ocuparà un any més al poble espanyol.
2: Cita destacada a Barcelona, la del Sónar, i també a Tarragona el concurs internacional de foc se celebrarà enguany de l'1 al 4 de juliol. Per tercer any consecutiu inclourà un espectacle de drons que enguany retrà homenatge al Tour de França. El certamen serà, a més, més inclusiu que mai, i és que Tarragona Ràdio oferirà les 4 nits en directe amb audiodescripció des de la punta del Miracle. Tarragona Ràdio, Laura Casas.
6: El concurs de focs d'aquest 2026 comptarà amb la participació d'empreses d'Itàlia, de Galícia, de València i dels Països Baixos. Una de les novetats arribarà de la mà de Tarragona Ràdio. En una aposta per la inclusió, les 4 nits de concurs es podran seguir en directe amb àudio descripció per persones amb discapacitat visual. Ho destaca la consellera de Cultura i presidenta de l'empresa municipal de mitjans de comunicació, Sandra Ramos.
7: Les persones amb discapacitat visual que vulguin gaudir també plenament del concurs de focs, a banda d'escoltar, podran també escoltar aquesta descripció del que els altres estem veient.
6: La prèvia del 34è concurs estarà protagonitzada per un espectacle de drons que dibuixarà imatges relacionades amb el món del ciclisme en una picada d'ullet al Tour de França.
2: I una nota luctuosa, la vedet Tania Doris ha mort a l'edat de 74 anys. Doris va ser una de les reines de la revista del Paral·lel de Barcelona en els anys 70 i els 80.
3: Nascuda a València, Tania Doris, que es deia realment Dolores Cano, va protagonitzar espectacles com Esta noche sí, Una rubia peligrosa o Yo soy la tentación, tant a Madrid com a Barcelona. De fet, va arribar a ser l'estrella principal del Teatre Apolo. El velatori per la vedet es farà demà al Tanatori de les Corts.
2: I ara sí, és moment per a la informació esportiva. Que ens porta Joan Barberà. Molt bon dia, Joan. L'Espanyol, que necessita que el Barça guanyi avui, se la juga a Cornellà al Prat.
8: Bon dia, Marta. Els blanquiblaus han de sumar els 3 punts contra l'Atlètic i trencar la ratxa de 18 partits sense guanyar primera divisió. L'Espanyol té els mateixos punts que el Girona, que ja és en descens, i 2 més que l'Alavés, que rep el Barça. Els de Manolo González tenen una cita molt important davant la seva afició avui a partir de les 7 de la tarda.
10: Has de jugar a morir, a donar-ho tot, que el que estem fent, encara que pitjors resultats, òbviament, que la primera volta, és donar-ho tot, i donar-ho tot per guanyar demà i estar més a prop de l'objectiu el més aviat possible. No arribar al final ni molt menys, i demà s'ha de sortir, pues, a morir. Quan acabi la temporada, quan l'equip, jo estic segur que l'equip assolirà l'objectiu de quedar-se a primera, quan acabi ja tocarà valorar tot, perquè el que jo tinc molt, molt clar és que jo el que no vull estar aquí agarrado a la silla, com quien dice, i no soltar-la.
8: A 2:15, el Barça visita avui el camp de l'Alavés, que és penúltim a la classificació. Demà juga el Girona, partit molt important, ho ha dit Michel Sánchez, l'entrenador.
23: És un dels partits més importants de la història del Girona, demà. Em sembla Tenerife, em sembla Valladolid, em sembla Eibar. Aquest partit eren de màxima necessitat i demà és un partit de màxima necessitat per nosaltres. És la realitat, estem en una situació amb 8 equips i per dos equips que no estaran a primera divisió l'any que ve.
8: Demà el Girona que rep la Reial Societat a Montilivia. Tot això, el president del Real Madrid, Florentino Pérez, ha convocat eleccions a la presidència del Club Blanc, a més de carregar contra els periodistes que critiquen l'entitat o la seva gestió de després de 2 anys sense guanyar cap títol. També va tenir paraules pel Barça i pel cas Negreira.
9: Oiga, que yo estaba aquí no sé cuántas temporadas y solo he ganado 7 Champions, es que es poca, ya lo sé, y 7 Ligas, que ahí es lo malo. Yo podía haber ganado 14, porque las otras me las han robado. ¿Y cómo no voy a estar cabreado? Y yo tengo que meterme con el tema Negreira, porque es un caso de corrupción. Oiga, lo dijo el instructor, corrupción sistémica, que no hay ni un año de los 26, que no se hayan pegado 2 jugadores o 4, pero quedan dentro de la casa. A mí me parece muy mal los que lo hayan sacado.
8: En bàsquet, en el món de la cistella, el Joventut de Badalona ha anunciat que Ante Tomic serà baixa el que resta de temporada. Avui a les 7, el Hajopos Lleida juga a la pista del Breogán. Els lleidatans, 2 triomfs per sobre del descens, buscaran una victòria clau per apropar-se a la permanència matemàtica. També juga avui, el Barça ho fa a Granada. En waterpolo, la Champions masculina, el Barceloneta visita aquest vespre a partir de 8:45 la piscina del Novi Beograd Serbi. Els mariners, amb el bitllet garantit per a la final a 4 continental, buscaran assegurar la primera plaça de grup, per a la qual necessiten sumar només un punt. En hoquei sobre patins, a l'hoquei Lliga Plata, a les 9 de la nit, el Sant Cugat i el Reus Deportiu B disputen la darrera jornada del campionat regular del grup nord a la pista del conjunt vallesà, el PAF 2 de la Rambla del Celler de Sant Cugat del Vallès.
2: Gràcies, Joan Barberà, per l'última hora dels esports. Una mica més de 3 minuts i arribem ja a les 3. Nosaltres ho hem de deixar aquí. Ens retrobarem demà, puntuals com sempre, a les 2. Bona tarda.
1: Notícies en xarxa. Edició migdia. La xarxa de comunicació local. Des del

0: Prat Ràdio, clàssics de tots els temps. Que tu t'arric.
1: 91.6, més música.
2: You're just like my baby song, dong, dong, dong.
0: Totes les novetats musicals al Prat Ràdio. Segueix-nos.

Esteu escoltant el Prat Ràdio, la millor música de tots els temps. Segueix-nos a través de la música al 91.6, el Prat Ràdio, tota la música per a tu.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 4, us parla Mercè Roura. Els sindicats insten el govern a negociar de veritat a la reunió de demà convocada a 9:45 al Departament d'Educació. USTEC reclama que la conselleria posi damunt de la taula recursos, calendari i garanties. Professors de secundària critiquen l'enrocament de l'administració, diuen, tot i no tenir gaire expectatives, esperen que el govern s'avingui a negociar la qüestió salarial. Ramiro Gil és secretari d'Acció Sindical de Professors de Secundària. Són declaracions a la xarxa.
2: Sembla ser que demà no vindran amb gaires propostes. Ens volen seguir mantenint en una estratègia de fer perdre el temps, de convocar-nos a unes reunions, perquè d'una banda sembla que el govern diu que està disposat a negociar, però la realitat ens diuen no, aquest és l'únic acord possible, el que hem signat en comissions UGT, o ho agafeu o no hi ha res.
1: Centenars de mestres i professors han tornat avui al carrer en la segona jornada de vaga del sector. Avui al Penedès i al Baix Llobregat. Les protestes dels docents continuaran demà a les comarques gironines i a la Catalunya central. I Unió de Pagesos denuncia que el pla de control poblacional de senglars a les Terres de l'Ebre s'ha aprovat a més de 2 anys de retard i amb mancances importants. El sindicat assegura que el pla contravé la legislació vigent i en demana la nul·litat. Escoltem Carlos Sanz, coordinador comarcal d'Unió de Pagesos al Baix Ebre.
3: Malgrat aquest retard, acaba sortint en moltes mancances, inclús fora de... Nosaltres creiem que fora del marc de la llei del decret de casa, no? Perquè tot i sortir en retard, este pla de control poblacional encara ha d'avaluar la població de senglars per establir el nombre mínim de senglars que s'han d'extreure del medi, no?
1: La pedregada que ahir a la tarda va escombrar les comarques de Ponent ha ocasionat danys entre el 40 i el 60% en unes 2.000 hectàrees de cultiu, segons les primeres estimacions que ha fet el Departament d'Agricultura. Va ser a les 7 de la tarda, una tempesta va travessar el Segrià d'est a oest i també va arribar a les Garrigues i al sud del Pla d'Urgell. El fenomen va afectar sobretot fruita dolça, tant a les espècies més sensibles com nectarines i albercoc, com a les pomes i a les peres. I el Departament de Salut invertirà 83 milions d'euros per ampliar l'Hospital de Calella, que dona cobertura a una població de 200.000 persones a l'Alt Maresme i la Selva Marítima. El conseller de Presidència, Albert Dalmau, ha presentat aquest matí la proposta arquitectònica que dona forma al pla d'espais i serveis garantint el finançament de l'obra. L'horitzó temporal arriba per poder dur a terme aquesta obra el 2031, això sí, 5 anys més tard de les previsions inicials.
4: Quatre i tres minuts. Comença el Connectats.

0: Molt bona tarda, salutacions i benvinguts al magazín de tarda de la xarxa, el Connectats de l'àrea metropolitana de Barcelona, programa que fem i que podeu seguir a través de Ràdio Sant Cugat, Ràdio Sabadell, la Municipal de Terrassa, el Prat Ràdio, Ràdio Ciutat de Badalona i Ràdio Castellà. Rebeu la salutació de tot l'equip conduït a la part tècnica per Aiman Triqui, de qui us parla Carme Reverte. Avui és dimecres 13 de maig i comencem amb la crònica del temps, Lluís Mi Pérez.
1: Bon dia, avui estem tenint una situació força diferent que no pas la d'ahir. Igualment, en algunes comarques no s'han acabat de trencar els núvols. Per exemple, a Girona, a hores d'ara són presents i freqüents, i de fet, entre la costa de la Selva Marítima i també del Baix Empordà, han arribat a caure alguns ramets. De moment, poca cosa. També els núvols de la Catalunya Central, que eren ben presents aquest matí, amb boirades fins i tot, en molts casos, s'estan trencant. Al llarg d'aquesta tarda apareixeran més nuvolades, sobretot al Prepirineu, que acabaran deixant algun ruixat, però força aïllat. Res a veure amb les bestieses de calamarsa i pluja, que queien ahir a molts indrets. Serà cap a les muntanyes del nord de Lleida, també a les d'Osona, el Berguedà, el Lluçanès i a gran part de Girona, on sí que tindrem algun ramet. Els més intensos al voltant de la ciutat de Girona o cap a Banyoles, aproximadament. Quan més cap al sud, més clarianes i més vent, amb una temperatura confortable, però no pas gaire alta. N'estem pendents a la xarxa.

0: Avui al Connectats parlarem d'una nova edició de la Som Vallès Trail. Parlarem de les novetats i ho farem amb Rafael Masgrau, que és responsable d'Oncolliga. Acabarem aquesta primera hora amb la tertúlia ciutadana avui per analitzar l'actualitat i la gestió que s'està fent de l'antivirus i de la infiltració de Mossos a l'Assemblea de Docents. A partir de les 5 coneixerem l'atleta tianenca del Club d'Atletisme Badalona, Sílvia Cortés. Continuarem amb esports des del Prat per parlar amb Agustí González, un històric de la boxa. I acabarem amb cultura per conversar, ja descobrireu el perquè, amb el modista Josep Rossell. Tot això i més des d'ara i fins a les 6 de la tarda a la vostra emissora local. Connectats? Comencem!
1: Connectats amb Carme Reverte.

0: A les 4 i 6 minuts ens posem al dia. Ho fem amb la ronda d'actualitat que obrim per Terrassa. Sergi Estapé, bona tarda.
1: Bona tarda. Arrenca la segona fase del pla estratègic de renaturalització i adaptació al canvi climàtic de les rieres de Terrassa, i ho farà sense seguir el model del Besòs, ja que se'n crearà un de propi, i gairebé segur que no es podran fer activitats a l'interior de les rieres, sinó les vores i terrasses. S'ha presentat la metodologia i la planificació del projecte que ha de transformar aquests grans corredors, així com les vies que les ressegueixen, la Ronda Ponent i l'Avinguda del Vallès. L'objectiu és recosir aquestes grans infraestructures amb la ciutat, superant la barrera que han estat fins ara. Així, el pla analitzarà les rieres des d'un punt de vista territorial, urbà i humà, per definir un full de ruta que concretarà les actuacions a dur a terme en tres àmbits: l'hidromorfològic, l'ecoambiental, l'urbà i el social. La previsió és que el pla estigui llest a finals de l'any que ve i que ja prioritzi les primeres mesures a prendre. Una de les primeres accions que es finançaran amb un pressupost municipal. Per la resta, es preveuen de gran cost, l'Ajuntament buscarà la inversió d'altres administracions. El pla estratègic vol comptar amb el màxim consens polític per convertir-se en un projecte de ciutat i garantir així la seva execució en el futur.
0: Gràcies, Sergi. Anem ara fins a Sabadell. Júlia Ramon, bona tarda.
2: Hola, bona tarda. Les obres de la Ronda Colls a l'Arca a Can Oriac avancen segons el calendari previst. Els treballs s'han dividit en tres trams i el primer, el que hi ha a l'extrem nord, per la banda de l'escola Sant Julià, ja s'ha reobert el trànsit perquè es troba en un estat molt avançat. La calçada està completament asfaltada, la vegetació plantada i el mobiliari urbà instal·lat. En canvi, la 60ena de places d'aparcament a l'entorn del pavelló nord hauran d'esperar una mica més a causa de les pluges d'aquesta setmana. Aquest matí, Marta Ferrés, l'alcaldessa, ha actualitzat el calendari de l'aparcament en una roda de premsa in situ.
3: Sabeu que hem tingut moltes pluges, per sort per algunes coses, per desgràcia per unes altres, per les obres no són bones, però la idea és que a finals d'aquest mes, a finals de maig, ja puguem tenir aquest aparcament obert i, per tant, doncs, que la gent també ja ho pugui aparcar si la meteorologia ens acompanya, que esperem que sí, perquè aquests dies s'ha tornat a iniciar tot el tema de pluja.
2: Simultàniament, aquesta setmana han començat les obres a la segona fase al tram central de la Rambla, que replicaran l'estètica de la primera. Recordem que es tracta d'una de les majors actuacions en l'espai públic d'aquest mandat, amb un pressupost superior als 6 milions d'euros.
0: Gràcies, Júlia. Anem ara fins al litoral. Badalona, Martí Villegas, bona tarda.
4: Bona tarda, Carme. La remodelació del pont del Petroli, que s'iniciarà la primera setmana del mes de juny, afectarà l'entorn més immediat del Pantalà, que va quedar malmès l'any 2020 pel temporal Glòria. Els banyistes, doncs, no podran fer ús d'un espai de 75 metres a banda i banda del pont, tant a la sorra com al mar. La zona afectada, per tant, estarà totalment tancada i balisada. El pressupost total de les obres és de 4 milions d'euros a càrrec de l'Ajuntament de Badalona i l'Àrea Metropolitana de Barcelona. L'actuació, recordem, preveu l'enderroc de l'actual plataforma, la construcció d'una de nova en forma de disc de 13 metres de diàmetre exterior i un forat central de 4 metres de diàmetre, així com la rehabilitació de diversos trams de l'estructura i les pilones existents. També renovarà el paviment, l'enllumenat, la balisa i altres acabats. Uns treballs que realitzaran al mar amb maquinària marítima especialitzada, com ara una pontona autolavable fixa que permetrà als operaris treballar amb total seguretat independentment de la climatologia adversa. Ho ha explicat des de l'empresa encarregada de la rehabilitació, Enginyeria Reventós, l'enginyer Manuel Reventós.
5: Cada viga del pont de cada 15 metres són 30 tones. Per tant, si tenim 3 espais on treballar, a priori, amb 3 únics posicionaments de la pontona, es pot arribar amb el braç a col·locar totes les estructures necessàries. Aquests mitjans marítims, que evidentment són especialitzats, el que garanteixen és que es pugui treballar amb seguretat pels treballadors perquè el moviment és inexistent, garanteixen que es puguin fer tots els treballs que hi ha de precisió, de construcció, sense cap tipus de perill, i a més

0: del Prat de Llobregat ens informa Luis Rodríguez. Bona tarda.
1: Bona tarda. Segona de les jornades de vaga convocades al sector educatiu, la primera territorial i que avui té el seu epicentre al Baix Llobregat, al Penedès i al Garraf. Una protesta que ja ha provocat talls de trànsit. De fet, la d'aquest dimarts també ha col·lapsat la capital catalana i en una jornada que el govern ha xifrat en un 30% i els sindicats en un 70%. Una xifra, aquesta darrera, que s'assembla més als sondeig que ha fet el Prat Ràdio en els centres de la ciutat. A la primària es van arribar als serveis mínims, mentre que a la secundària seguint va ser entre el 50% i el 70%. Avui, però, el seguiment ha estat de pràcticament la meitat. Durant la protesta, els docents han reclamat més inversió, menys ràtios i que els Mossos no entrin als instituts. Escoltem Yolanda Segura, portaveu d'Usted que Estés, Ignasi Fernández, secretari de professors de secundària.
2: Té la responsabilitat de desescalar-lo és aquest govern arribant a un acord que reverteixi la pèrdua de poder adquisitiu i que realment doti de recursos i de mesures als centres educatius perquè l'alumnat pugui rebre l'atenció que es mereix.
3: President, vostè va signar un acord de país i aquí darrere meu té un conflicte de país.
1: Precisament demà hi ha nova reunió convocada entre la conselleria i els sindicats.
0: Gràcies, Luis, de retorn al Vallès. Ara ens quedem a Castellà. Albert Sant Andrés, bona tarda.
4: Bona tarda, Carme. La Sala Blava de l'Espai Torrà va acollir aquest dimarts, 12 de maig, la primera edició de la Nit del Comerç de Castellà, un acte impulsat per l'Ajuntament per reconèixer la trajectòria de 34 establiments històrics del municipi. La vetllada va homenatjar comerços amb més de 50, 75 i 100 anys d'activitat continuada. L'acte, conduït amb música en directe al piano de Sebastià Soleil, va reunir comerciants, restauradors, responsables d'establiments de servei i representants dels diversos grups polítics del consistori, a més de l'alcaldessa de Castellà i regidors. Entre els assistents també hi havia el president de la Cambra de Comerç de Sabadell, Ramon Albaric, i la presidenta de Comerç Castellà, Mireia Juliana. El tinent d'alcaldessa de Promoció Econòmica, Rubén Peñalbert, va definir la jornada com la festa del comerç local de Castellà i va explicar que la iniciativa neix de la voluntat de reconèixer la trajectòria dels establiments històrics del municipi. Peñalbert també va reivindicar la vitalitat del teixit comercial castellarenc amb 450 comerços al poble i 34 que aquest any celebren més de 50 anys.
0: Gràcies, Albert. Abans de marxar, un repàs a l'actualitat de Sant Cugat de la mà de Sara Vella.
5: Una plataforma d'intel·ligència artificial amb seu a Sant Cugat busca fer-se lloc a les aules amb l'objectiu d'ajudar el professorat a gestionar millor el temps i atendre la diversitat de l'alumnat. Es tracta d'Enable, una eina desenvolupada per dos enginyers catalans que permet generar, adaptar i avaluar activitats de manera automatitzada. El projecte neix de l'experiència del seu cofundador, Gerard Solanes, com a professor de secundària a una escola concertada de Sant Cugat. Sentim-lo.
6: La diversitat de l'alumnat és creixent i cada un té unes necessitats molt concretes i molt específiques que s'han de poder atendre i sovint és físicament impossible, no?, poder arribar a tothom. I després hi ha tota la part més acadèmica d'avaluació, de seguiment. Se li ha de poder donar un feedback molt concret, molt detallat, molt ajustat al que va fent, no? I això és també una altra vegada físicament impossible poder-ho fer amb garanties.
5: La idea va començar a prendre forma durant el curs 2019-2020, marcat per la pandèmia, quan els fundadors, expliquen, van veure evident la dificultat del professorat per arribar a tot l'alumnat. En aquest context, Solanes i Eric Terrisses es van plantejar com la tecnologia podia ajudar a alleugerir aquesta càrrega sense perdre la part essencial de la tasca docent. L'eina s'ha construït al voltant de tres funcions principals: generar continguts, adaptar-los a diferents necessitats i avaluar-los. La implantació als centres educatius és encara recent. Aquest curs 25-26 ha estat el primer en què la plataforma ha entrat a les aules, inicialment a dues escoles, una de Sant Cugat i una de Terrassa, i amb una expansió progressiva fins a arribar actualment a 27 centres, la majoria concertats i privats, tot i que també n'hi ha de públics. A més, la iniciativa ha començat a desplegar-la a les escoles públiques d'Andorra.
7: A la tarda, no et desconnectis. A la teva ràdio local, connectats. Can't touch this. Can't touch this.
8: Can't touch this. Can't touch this. Connectats.

0: Bé, doncs un any més tornem a tenir la Som Vallès Trail, és a dir, que tornem a parlar d'aquesta cursa de muntanya que transcorre per diferents municipis del Vallès Occidental. Avui ens amplia aquesta informació la Júlia Ramon des de Sabadell. Bona tarda.
1: Bona tarda, així és. A continuació coneixerem tots els detalls amb en Rafael Masgrau, un dels organitzadors. Molt bona tarda.
2: Bona tarda.
1: A veure, a mi se'm fa molt estrany ara mateix dir que hi ha una cursa trail en peu ara mateix, perquè tal com està el nostre entorn, justament amb la peste porcina africana, és complicat. Aquí a Sabadell, per exemple, tenim prohibit accedir al medi natural. Per tant, et pregunto ja directament quines modificacions heu hagut de fer al recorregut d'aquest any per poder-ho trampejar.
2: Sí, mira, aquest ha sigut el nostre gran repte, no?, que tenim plantejat a hores d'ara encara. Perquè, clar, com bé dius tu, no podem, en el trajecte que tenim habitual de les dues anteriors edicions, doncs no hi podem accedir. I el que hem fet és traslladar el recorregut fora de la zona de perill, és a dir, a l'entorn de Mata de Pera, Sant Llorenç de Savall, Castellà, etcètera, tota aquella zona, al costat del Parc Natural de Sant Llorenç de Munt. Aquesta és la nostra intenció, perquè ja estem treballant, ja l'hem trepitjat, el recorregut que tenim pensat, i només falta, bueno, acabar de concretar amb els ajuntaments, permisos, etc. Però la intenció és aquesta.
1: Anem a repassar llavors per on passarà. Sortirà de Mata de Pera en lloc de Cerdanyola, sí. I quin exacte. Serà el recorregut?
2: Seria Mata de Pera, seria l'àrea d'esplai de les Arenes, allà hi hauria el primer avituallament, després ens aniríem a Sant Llorenç de Savall, allà tindríem el segon, i cap a Castellà, en la tercera etapa, i allà hi hauria el dinar en l'espai Tolrà, com sempre hem fet. I després d'aquí, després de dinar, ens n'aniríem a Sentmenat, que seria la quarta etapa. Després pugem al Puig de la Creu, tornem a Castellà, a la cinquena, i a l'última tornem a Mata de Pera, que no tenim clar si serà el final aquí o potser el final a Cerdanyola. Això ho hem d'acabar de concretar. En principi, perquè demà hem de parlar amb l'Ajuntament de Cerdanyola i també, bueno, té coses a dir, no?, perquè és el nostre suport principal i llavors, bueno, n'hem d'acabar de parlar, però altre, diguem-ne que les etapes serien bàsiques, serien aquestes que he mencionat.
1: Mm-hmm. Hi ha la possibilitat que s'hagi de tornar a reformular el recorregut en funció de si surt un positiu en un d'aquests municipis o en una d'aquestes zones?
2: Sí, evidentment, clar, tenim sempre el risc, no?, l'espasa de Damocles a sobre de que si surt un porc en aquesta zona, doncs allà no hi podrem accedir perquè segurament es tancarà, no? Depèn, serà difícil buscar un altre recorregut alternatiu, perquè clar, tot això comporta molta feina, no?, de buscar espais i tal. Depèn, si es tanca només Mata de Pera, potser podrem la zona de Sant Llorenç, Castellà, Sentmenat, fer-la, potser sí, saps? Depèn d'una mica on es produeixi la situació. Però, evidentment, buscar un recorregut fora ja d'aquest àmbit, en l'àmbit més allunyat, serà difícil.
1: Caldrà estar atents aquest any, sobretot a les condicions, no?, a les restriccions per la peste porcina, per veure si finalment s'acaba celebrant. Encara queda temps, perquè encara falta tot l'estiu, però bé, continuarem amb atents a veure com evolucionen aquestes restriccions. No sé llavors, una mica, si s'hagués de cancel·lar, si es retornaria el total de l'import als participants que ja s'han inscrit, sí, o com funcionaria això?
2: Si no, volem pensar en que es cancel·larà, o sigui, tenim confiança en que es podrà fer allà, en aquella zona. En principi, pues, allà sembla que estigui bastant controlada, no?, la zona de perill, de manera que no surten els porcs d'aquí, o sigui, fora, i a més cada vegada en van quedant menys, pel que sembla i per les informacions que tenim. Per tant, és molt probable que es pugui fer. En el cas de que no, pues, sí, retornarien l'import, lògicament, tot i que també hi hauria la possibilitat, o millor, de mantenir-ho qui vulgui, doncs l'import per l'any que ve, no? Això seria una possibilitat. Ho hem d'acabar de parlar, però sí, no hi hauria cap problema en això.
1: Mm-hmm. I en aquest sentit, heu hagut de reduir els grups per no portar tanta gent al medi natural amb la situació actual, o en aquest cas no heu tingut restriccions o limitacions?
2: No, de moment, a no ser que els permisos de l'Ajuntament ens ho diguin, no tenim restriccions. De fet, a veure, l'any passat vam aconseguir 62 equips, si els tornem a aconseguir tant de bo, doncs, bueno, seria un número raonable, no?, de 450 persones i així. O tant de bo n'hi hagi més, perquè quan més equips vol dir més recaptació i, per tant, més persones que seran ajudades, no? Mm-hmm. En aquest cas, persones que tenen el càncer. Per nosaltres l'objectiu és el màxim d'equips possibles. Llavors, bueno, ja en funció del que ens digui els ajuntaments, però no crec que ens posin pegues en aquest recorregut, perquè bàsicament és per pista, tot i que hi ha algun corriol també, no? Però bueno, ja això ho anirem veient, però en principi, bueno, treballem en el màxim d'equips possibles.
1: Ara passarem al vessant solidari, però aprofitem per fer una crida a la participació, ja que hi som, perquè les inscripcions estan obertes des de fa un parell de mesos, aproximadament.
2: Exacte.
1: I fins al 15 de juny tenen descompte.
2: Exacte, sí, sí. Fins al 15 de juny val 35 euros i 35 o 40, ara tinc un lapsus i no ho sé, sembla que són 30, i per tant es pot aprofitar. Jo penso que hem de intentar, no?, apuntar-nos, fer el màxim d'equips possibles, no?, per això, perquè l'objectiu al final és solidari, és aconseguir la màxima recaptació, com he dit abans, per ajudar a la màxima gent, no?, ajudar en colliga. I en aquest cas que tenim un beneficiari nou, que és 8.000 estels, que a través d'aquesta associació, que són 8.000 estels per l'ània, doncs donarem diners a la investigació del càncer infantil. Doncs encara més motiu com per fer una crida a la participació màxima, no?, pensant en positiu de que ho podrem fer, sempre en positiu, això, no?, de que, bueno, pues això, podrem realitzar la cursa, no?
1: Exacte, perquè l'any passat vau recaptar 62.000 euros. Llavors, exacte, confieu a igualar la xifra enguany amb aquestes...
2: Bueno, sí, igualar-la, sí, tot i que ara que jo entenc que la gent necessitava certeses, perquè clar, amb això del PPA a la gent suposo que s'ho pensa, no?, o s'ho ha pensat, però ara que presentem un nou recorregut amb més possibilitats i o gairebé totes les possibilitats de fer-lo, per tant, penso que, bueno, pues, podrem aconseguir, com a mínim, fins l'any passat, que són 64 equips. Val? Cal dir que ara portem 117.000 euros recaptats, que no és poca cosa, no?, entre les dues edicions fetes. Mm-hmm. I llavors això, bueno, ens motiva molt, no?, a tirar endavant i a poder, doncs, fer aquesta crida a que la gent participi, es mogui, faci equips...
1: Mm-hmm. Perquè, com comentaves abans, els diners aniran destinats a la investigació contra el càncer, que és una de les malalties, doncs, sí, malauradament més letals. Exacte. I també més comunes, no?, en la nostra societat.
2: Una part, per això, una part.
1: Mm-hmm.
2: O sigui, una part anirà, perdona, aquest tall.
1: Pel càncer i l'altra anirà... pel càncer infantil, no?
2: Sí, una part a Oncolliga, mm-hmm, vale? Que és l'entitat, la fundació que tenen les persones dia a dia que pateixen càncer, no?, amb tallers, teràpies, amb moltes coses que fan, material que deixen, acompanyaments als hospitals, etc. I l'altra part, a la investigació del càncer infantil.
1: Mm-hmm. En què es traduiran exactament aquestes inversions? És a dir, a quins projectes, no?, en quines línies aniran destinats?
2: Sí, mira, en aquest cas, parlant d'investigació, va a una línia concreta d'investigació dels tumors cerebrals de la Vall d'Hebron. Una línia que ja està oberta, hi treballen dos doctors i tot el seu equip, i aquesta línia està oberta i anirà directament en aquesta investigació, val? Perquè puguin, doncs, bueno, pues, tenir més hores d'investigació i arribar més lluny, no? I l'altra és directament a Oncolliga, que es tradueix en més hores de teràpia a persones amb càncer i als seus familiars, i més tallers de, doncs, de teràpia i de tallers de recuperació de les persones que pateixen aquesta malaltia en concret.
1: Mm-hmm. Qui vulgui també té l'opció de fer un donatiu a través d'una fila zero?
2: I tant, sí. A través de la nostra web, que precisament aquest any estrenem web nova, i per tant les inscripcions les fem nosaltres mateixos, i es poden fer directament i de manera molt fàcil des de la nostra web, i també fer una aportació des de la nostra web, no?, directament a l'equip zero. O sigui, quan tu entres a donació, a donatius, vaja, vas directament a la pàgina d'Oncolliga que tenim nosaltres i trobaràs l'equip zero. Allà pots fer tota la... O sigui, una donació que, a més, està subjecte a desgravació d'un 80%, que vol dir que si tu poses 100 euros, t'entorn amb 80 i és com si n'haguessis posat 20.
1: Doncs ja tothom que ens estigui escoltant ja sap a on ho pot fer això. Aquesta serà la tercera edició, això podríem dir que ja comença a estar consolidat, no? Perquè al final doncs aquesta tercera edició manifesta que hi ha tot un interès, tot un seguiment a darrere, arreu de la comarca, per fer aquesta gran jornada, que s'allargui durant tot el dia, evidentment, amb aquest gran recorregut.
2: Sí. Bé, la nostra intenció és això, consolidar-la com una activitat referent a la comarca i que cada vegada hi participi doncs, més entitats dels pobles on passem, no? I on no passem, doncs potser també, i més ajuntaments es donin suport, perquè sempre hem tingut aquesta vessant de comarcal, no? De voler ser una activitat d'àmbit comarcal on les entitats i els ajuntaments se la sentin seva, no? Cosa que és difícil, però hi estem treballant en això, no? I com dius tu, doncs és la tercera edició i, bueno, a què passa? Evidentment, l'APP ja ens ha trastocat els objectius, però, bueno, això és un any que passa i l'any que ve, evidentment, tornarem i seguirem, i la intenció és seguir i anar creixent.
1: Rafael, si no hi haguessin problemes o aquests reptes per davant, no seria igual de divertit, eh?
2: Això sí, perquè no, després què faries amb el temps, eh?
1: Exacte, sí. Si no és massa fàcil tornar a fer massa el mateix fàcil, recorregut, ja ho teniu fet.
2: Exacte, la vida són reptes i hauràs d'enfrontar i en això estem. I tenim la sort que som un equip de gent molt voluntariosa, no? En què dedica el seu temps pues, en això, en el SEM, en el Club d'Esports de Muntanya, perquè molts estem a la Junta, a més de portar el Som Vallès Trail. Per tant, som gent, un equip fort, un equip amb ganes i un equip amb, sobretot, molta voluntat de posar-hi temps i dedicació, i això és un goig i és una sort, també.
1: I al final, per una finalitat solidària com aquesta, i també esportiva, no? Per promoure també hàbits saludables en equip, que al final sempre és més fàcil, no? Si no ho fas sol.
2: Justament, és que el que volem també que sigui una festa de l'esport a l'aire lliure, d'equip, de compartir, de passar-ho bé, de disfrutar, perquè a més donem temps perquè algú pensa, ostres, és el setembre perquè obren les inscripcions del mar, doncs precisament perquè cada equip tingui temps de fer activitats per recaptar el màxim de diners possibles, que al mínim són 600 euros, però que cada equip doncs aspiri a trobar-ne més, i això que ho hem viscut de primera mà, és molt divertit pensar activitats, ajuntar-te a fer relacions, no sé, és un treball un repte d'equip molt únic, realment.
1: Doncs Rafael Masgrau, moltes gràcies per haver-nos atès i haver-nos explicat totes les novetats, que no són poques, de la tercera edició de la Som Vallès Trail.
2: Molt bé, moltes gràcies a vosaltres per fer-nos difusió i fins una altra.
1: Esperem que no surti. Vinga. Cap positiu.
2: Gràcies.

0: A la tarda, no et desconnectis. Connectats. Dos quarts de cinc de la tarda i és moment d'obrir aquesta finestra a l'Opinió, la tertúlia Tres Bandes, que avui la compartirem amb el Lluís García, que és fotògraf i un dels fundadors de l'entitat Agrupació Fotogràfica del Prat. Lluís, bona tarda.
1: Hola, molt bona tarda.
0: També saludem el Josep Asensio, escriptor i director del programa Tal com Raja, ens espera a Castellà. Josep, bona tarda.
2: Hola, bona tarda.
0: I a Badalona tenim l'Enric Garí, que és jubilat de la construcció. Enric, bona tarda.
3: Molt bona tarda a tothom.
0: Molt bona tarda. Bé, doncs anem a abordar els temes que us plantejava per aquesta tarda i començarem per un que és actualitat ja fa uns dies i dependent de la informació que ens arriba, doncs és més actualitat o menys. Però és un tema que de moment el tenim aquí dia a dia i anem fent el seguiment. I és ni més ni menys que aquest brot d'antivirus, d'aquest creuer. No sé si esteu seguint l'actualitat i sí que m'agradaria preguntar-vos si us ha donat una certa tranquil·litat que l'OMS hagi valorat que el risc global d'infecció d'aquest virus és baix. Us ha tranquil·litzat o no?
1: A mi no.
0: Lluís,
1: vinga. A mi no. És una vergonya el tema aquest de l'antivirus i sobretot quan vaig veure les imatges del Fernando Simón dic, mare meva, sisplau, no!
0: Et va recordar... Perquè... Et vas recordar una pandèmia, no?
1: Qui s'oblida de la Covid? O sigui que no et pots fiar-te i més dels polítics i fa vergonya que la política es fiqui amb la salut pública de tothom.
0: Però realment per la informació que tenim avui dia i tal com està evolucionant tot, realment és un tema que et preocupa?
1: A mi sí.
0: Sí. Vinga, a veure, què ens diu el Josep i després l'Enric?
2: A veure, a mi no em preocupa gens i confio plenament en l'Organització Mundial de la Salut. A més, no té res a veure aquest virus amb el Covid. El Covid era una cosa completament desconeguda. A més, amb una capacitat de traspàs entre persones i, sobretot, de mutacions no conegudes. I aquest l'antivirus és un virus conegut des de fa molt de temps, no? Jo em refio totalment, és que si no ja ens tirem, jo vinc amb un sisè pis, ens tirem ja no confiem en ningú.
0: No, vull dir, no donis idees, no, Josep?
2: Seguint la broma de l'Enric, jo confio totalment perquè jo no estic gens preocupat perquè és un virus que no és transmissible a nivell de pandèmia, d'acord? ¿Vale? Que algú es vulgui creure que això ho diuen perquè no ens espantem i tal, doncs, bueno, que s'ho cregui, no? Jo, de moment, estic força tranquil i content de l'actuació del govern espanyol en total això que...
0: Ara ho valorarem.
2: Jo confio plenament en l'OMS i estic tranquil.
0: Uh-huh. I tu, Enric, com ho portes?
3: No estic gens tranquil.
0: Ah, no?
3: No estic gens tranquil perquè... No, perquè em fa que... donen, com diuen els castellans, palos de ciego. Comencen a dir una cosa, després en fan una altra, els espanyols els han portat a un hospital militar per estar aïllats, ara resulta que no cal que facin tota la quarantena allà, sinó que la poden fer a casa seva, i si comencem a transmetre això, aquest virus, què passarà? Vull dir, no. A veure, a mi, si els han portat a un hospital militar, doncs estan en un hospital militar, que han d'estar 40 dies allà, doncs esteu 40 dies allà, m'entens? Vull dir, agafeu-los i els hi poseu el Movistar al futbol i que vagin mirant futbol aquesta gent, que estiguin entretinguts, m'entens? Però ara això de... No, ara poden anar cap a casa. I, bueno, i a casa seva no hi haurà ningú que els vagi veure ni ningú que pugui transmetre la malaltia.
0: Home, sí, se suposa que hi haurà un control. Si es permet això, que en algunes nacionalitats, perquè hi ha països que han decidit, només em sembla que França i Espanya són els que la quarantena l'han de fer als hospitals. La resta de nacionalitats l'estan fent a casa i crec que als Estats Units fan un mix. Vull dir que el tema és que estigui controlat i algun control, encara que sigui domiciliari, clar que es farà. D'entrada han d'estar a aquests 42 dies de quarantena, que els hauran de complir.
3: Sí, sí, si ho fan, sí. Si ho fan bé, ja m'està bé. Però, esclar, aquí es pensa que som espanyols, eh? I els llatins...
0: Però, home, les autoritats cosa... bé han de tenir un control d'aquests casos.
3: Vale. Creiem que sí, doncs. Vinga.
0: Confiem que això ha d'anar així. Us pregunto també per la gestió, per aquesta gestió d'aquesta crisi de l'Ondius. El govern espanyol, diríeu que aquesta vegada ho ha resolt millor? O com ho valoreu?
1: Jo ho valoro negativament, perquè estan fent una propaganda. Si l'antivirus no és tan perillós, si no és tan... Per què no han evacuat tot allà a Cabo Verde? Per què no han de portar fins a Canàries? És que ja no tenien mitjans, és que ja no hi ha un aeroport internacional. Després, amb el govern canari, que és el que està més proper, per què aquests malentesos entre el govern central, que ara sí, ara fica la mà de seguida, amb altres opcions, que ens ho demanin? A mi em sembla vergonyós.
0: Josep?
2: Bueno, jo totalment a favor i en contra del que diu l'Enric. Jo veig que ens ha felicitat tothom, tots els països, inclòs el Papa, ha felicitat tota la gestió i com s'ha portat a terme tot. S'ha fet cas del govern canari, que no volia que atraqués el vaixell, sinó que només fondegés, que sí, pràcticament el mateix, però bueno, s'ha parat. I a mi em sembla de vergonya tal com s'ha portat el govern de Canàries, no? Pensem que hi havia una vintena d'espanyols a dintre del vaixell. Vull dir que jo crec que el millor que podíem fer és portar-lo a un lloc segur, que és un país com Espanya, que té
0: la capacitat
2: i la logística per ficar de fer. Mentre que Cabo Verde és un país empobrit, que no té naturalment ni els hospitals ni això, no? Per tant, jo crec que s'ha fet el millor possible en una circumstància més a més inesperada, no? Jo, la veritat, no tinc cap mena de dubte de que ja s'ha fet el millor possible i considero que no, el govern de Canàries no ha estat a l'alçada de que ha d'estar un govern autonòmic que ha de recolzar sempre a l'Estat en aquests moments.
0: I l'Enric, com ho ha vist?
3: Veient les coses des de casa, des del sofà, jo veig una pugna, com sempre, PP-PSOE. PSOE-PP. O sigui, si el PSOE diu una cosa, el PP en diu una altra. Si el govern de Madrid diu una cosa, el govern canari diu una altra. I penso que ho diuen el 80% de casos per un tema polític, més que per un tema sanitari. I a partir d'aquí, pues, tothom va mirar a treure... tall d'un riu revuelto, ganancia pescadores, m'entens? I tothom va mirar a veure si pot treure uns quants vots més a les properes eleccions. Jo penso que, a veure, que es podien haver posat d'acord els dos governs, sortir tots dos de la maneta, fer una sola roda de premsa, parlar tots dos i s'acabar la història. Però no, un diu blanc, l'altre negre, l'altre blanc. Que vol que us digui? I això és el que era a mi em treu la confiança. A mi m'agradaria tenir confiança amb aquesta gent, m'entens? Però quan veig aquestes disputes penso fins on arriba la política i on comença la sanitat. No ho sé.
0: Però en una situació com aquesta se suposa que hi ha d'haver una única veu de comandament, que en el cas de dues administracions se suposa que és la més gran, en aquest cas l'Estat, el govern estatal, qui hi ha de tenir... La última paraula ho ha de portar, diguem, el pes de l'operació. En aquest cas, penseu que hi ha hagut una mala comunicació, una mala coordinació, o ho atribuïu bàsicament a aquest confrontament entre PP i PSOE?
3: Jo penso que no és fruit de la casualitat, això, eh? Jo penso que és fruit de les pugnes que hi ha entre els partits. I aleshores un diu blanc, l'altre per força diu negre. I clar, dius, qui mana més és l'Estat. Però en canvi l'altre va treballant de sota mà dient, ei, que jo no els vull, que jo no els vull, que jo no els vull. Clar, jo no ho veig, no ho veig clar, i per això no estic tranquil, la veritat.
0: Digues, Josep.
2: Sí, avui no estic d'acord amb ningú, no sé què passa.
0: Bueno, pot ser, no passa res,
1: No, no, ja sabem que hi ha diferents opinions, però tot no és tant. Hi ha una cosa.
2: Hi ha una cosa que es diu lleialtat institucional. Lleialtat institucional. Jo no crec que estiguin els trastos al cap els uns als altres. N'hi ha uns que no governen i es dediquen a tirar merda, per donar l'expressió, contra el que governa. Vull constatar, i això és un fet, que el senyor Clavijo, el president de Canàries, es va inventar que les rates podien nedar i que podien arribar a la costa, quan això és mentida absoluta, i no ha dit però, s'ho ha inventat, ho ha mirat a la IA i aquestes coses, perquè aquest tipus de rates són rates de camp que no poden nedar. Primera. Segona, s'ha inventat també, però no té proves, per dir que ja hi havia un infectat al vaixell abans de quan van arribar. Llavors, clar, tot són mentides que venen d'una banda. No ens oblidem, jo no estic afiliat a cap partit, que quedi clar, ni estic en una banda ni en una altra, però si som objectius, els cops els reben els mateixos, és a dir, els que governen, de part de gent que segurament no va acceptar mai que Pedro Sánchez estigués governant per pocs diputats, no? No oblidem que Coalició Canària, que és el partit del Clavijo, està recolzant a Madrid el partit, diguem, el govern, no? I jo no sé, segurament rep pressió o alguna cosa, perquè una persona que menteix tan descaradament dient que aquesta rata, dient a més que hi havia rates al vaixell, home, jo em crec que la gent que són els científics i els que entren i tal, vull dir, si tu no pots demostrar que hi ha rates i ho dius, és perquè ets un mentider, i és el que és el senyor Clavijo, un mentider, un tiramerda, no sé, perdoneu una expressió, no? Però a mi em sembla que no podem dir que tots estiren els trastos, que això és culpa de tots, no. Jo crec que la feina que ha fet la ministra de Sanitat és la feina que hauria fet qualsevol ministre de Sanitat de qualsevol país europeu, i en canvi l'oposició espanyola no ha fet el que hauria fet qualsevol partit de l'oposició europeu, és a dir, estar al costat del seu govern i del seu país.
0: Lluís, que t'has quedat a mitja.
1: Totalment en desacord amb el Josep, i la veritat és que sembla mentira que si Coalició Canària és un partit que li està donant els seus vots a Madrid, doncs no siguin capaços des de la primera hora tenir una reunió amb el govern canari i parlar de totes les coses, no? S'assabenten per la premsa, s'assabenten per no sé què, no, hospitals, però que hospitals? Si allà Canària és l'únic que és baixar, pujar a l'avió i marxar, això no podria haver fet a cap govern, baixar del vaixell, pujar a l'avió i l'avió que el portés a Espanya o on sigui, els mateixos ministres de l'Estat. No, una ministra, no, que passin aquesta quarantena, no, una altra, no, que marxin a casa. Però si no s'entenen ni ells, és una autèntica propaganda política.
2: Bé, jo li vull respondre a l'Enric.
0: A Lluís, l'Enric estava de l'ona.
2: Sí, sí, no, a veure, li vull respondre. Tot l'operatiu que s'ha fet a Canàries s'ha fet arribar a Canàries i no a Cabo Verde, perquè a Canàries tenien tota mena d'ambulàncies i de vehicles medicalitzats per poder arribar a l'aeroport, cosa que a Cabo Verde la situació sanitària no permetia aquest trasllat de no sé quants minuts o no sé quants quilòmetres fins a l'aeroport. Bàsicament per això. Cabo Verde, si mires bé, és un país empobrit 100%. No té ni hospitals per la seva pròpia gent. No, no. I és una cosa molt pobra. Vull dir que si hagués hagut alguna mena de fuita o alguna cosa així, ni els països que estan al seu voltant podrien haver-los ajudat. Només per això.
0: Molt bé, doncs el Josep ha introduït, perquè jo us volia preguntar sobre com havíeu vist aquests episodis sobre el fet d'amagar informació, com argumentava el govern canari en respecte a la falta d'informació d'aquest contagi que hi havia dins del vaixell, i a la versió dels rosegadors, d'aquestes rates que hipotèticament doncs haurien nedat fins a arribar a la costa, que semblava doncs més un episodi de Disney que no pas de la realitat, perquè com explicava el Josep, els experts han explicat que precisament són rosegadors que són més de muntanya que no de mar, o sigui que en aquest sentit, jo crec que podríem estar més que tranquils. Però és un tema que, com us deia al principi, és un tema d'actualitat que dia a dia doncs, ens va deixar informació nova i que anirem seguint al llarg del curs. Anem a un altre dels temes que m'imagino que no sé si us ha sorprès o no, el fet que la setmana passada hi hagués o s'acabés descobrint que hi havia dos agents en una assemblea de professors on s'estaven preparant les accions per aquestes vagues que s'estan fent en el sector. D'entrada van ser molt ràpids i ho van detectar molt ràpidament, doncs que hi havia un parell de persones que no formaven part, diríem, del col·lectiu. I arribats a aquest punt, doncs tenim a la consellera Núria Parlon, que bueno, ha hagut de donar explicacions, i el que estan intentant fer és analitzar si aquesta infiltració de Mossos en una assemblea de docents ha estat proporcional i oportuna. D'entrada, així, d'una manera grosso modo, us sembla raonable, normal, que es produeixin aquestes situacions? Lluís?
1: A mi és fatal. Fatal totalment. No, després diuen, no, és que és una pràctica que està molt estesa. O sigui, a totes les assemblees sempre envien a dues mosses o a dos agents, em sembla una autèntica vergonya.
0: Josep?
2: Bueno, a veure, jo he treballat 40 anys com a mestre de primària i secundària i a mi m'ha sobtat molt això, molt, perquè el col·lectiu de mestres i de professorat no és un col·lectiu violent, vale? Jo he estat preguntant tots aquests dies a companys, a gent que està treballant a l'administració, i m'ha dit que això ha passat sempre des dels temps del Pujol, des de l'inici de la democràcia, sempre hi ha hagut infiltrats a les assemblees de qualsevol àmbit, més que res per saber si tallaven aquest carrer, tallaven allò, podien fer, vale? Per si hi havia un... A mi m'ha semblat de vergonya també, no? Trobo que tal com s'està gestionant aquesta vaga de professorat, això encara fa més mal, no? Perquè en comptes d'ajudar, resulta que els Mossos fa uns dies també ens assabentem que entren en alguns instituts, no? Ja, que ja estan assenyalats i estigmatitzats. Ara sabem que estan vigilant el professorat a veure si tallen la ronda no sé què. A mi em sembla que la Generalitat ha perdut el sentit i tota la, no sé com dir-ho, de tot aquest conflicte, no? Per tant, jo crec que es depurin responsabilitats. El Trapero ha de dimitir, d'alguna manera, però és veritat que em diuen que això és una cosa normal i que hagi sortit ara també és que hi ha interessos, no? Però a mi no em sembla gens normal que s'investigui o que et mirin allà a veure... No sé, no som terroristes, eh?
0: Enric?
3: Bueno, no són terroristes, però quasi bé, saps? O sigui, perquè no són gent afín a l'òrbita dels partits que manen, i a partir d'aquí aquesta gent s'ha de controlar molt. Perdoneu que us ho digui, o sigui, les coses poden dir més...
2: A qui et refereixes?
3: A veure, els partits que manen aquí són tres partits, i la gent del món dels mestres, n'hi ha pocs que pertanyen a aquests quatre partits, sinó que són d'uns altres partits. A partir d'aquí, són gent perillosa, segurament deuen ser molt perillosos aquesta gent, m'entens? I per tant s'han de controlar molt a veure què pensen fer.
0: És ironia, Enric.
3: És totalment ironia.
0: Ah.
3: És totalment ironia.
0: És que s'estava espantant,
3: o sigui...
0: el Josep, eh?
2: Sí,
3: no. És totalment ironia, m'entens?
1: Sí,
0: ja.
3: Escolta'm, mira, jo et diré una cosa. Jo quan anava a escola, no feia falta que vingués la Policia Nacional a l'escola, eh? Només feia falta que el profe agafés el telèfon i digués, voy a llamar a tu padre por tu actitud en classe. M'entens? I a partir d'aquí jo ja començava a tremolar. Vale? Ara, com que la cosa ha canviat, doncs ha d'entrar la policia a les escoles. Imagina't on hem arribat. A veure, jo penso que el que ha de passar és que els professors, els mestres, se sentin amb qui s'hagin de seure a la Generalitat, es discuteixin com a bèsties, que es discuteixin com a bèsties i que surtin amb un acord. El que no pot ser és que la Generalitat es tanqui en banda i digui, no, nosaltres ja tenim un acord amb Comissions Obreres i l'UGT, però si aquesta gent representen un 10% del professorat, l'altre 80% són d'USTEC i d'altres sindicats, que no ho veieu que no ha arribat a cap acord, i no ho veieu que estan tancant carreteres, estan tallant el trànsit, les escoles no funcionen, estan produint un greuge bastant important a el que és el país, i vosaltres seguiu estant en el limbo, o sigui, us tanqueu en el vostre despatx i a partir d'aquí ja s'espavilaran, que ja s'hagi espavilat.
0: Home,
3: no penso que això no està bé.
0: Segurament el pitjor de tot és que, a part de tot això que enumeraves, hi ha alumnes que estan sense classe, que estan sense poder fer la matèria que els hi correspondria i que acabaran el curs havent fet una part dels continguts i una altra que s'ha quedat pendent. O sigui, les conseqüències també les rebran aquests estudiants.
3: Esclar, i el curs que ve d'on arrencaran? De la matèria suposadament donada, o donarà la matèria del curs anterior.
0: Bueno,
3: o sigui, ja tornem
0: a
3: anar coixo.
0: Aquest pas caldrà veure si es comença o no es comença, que aquesta pot ser una altra, no?
3: Aquesta pot ser una altra, sí, sí.
2: Jo crec que caldria que us informéssiu bé del que està passant, perquè si resulta que el problema és que no s'acaba el temari, aneu molt perduts, perdoneu amb tot el respecte.
0: No és que estigués posant l'accent en el fet que els alumnes estan perdent classes. Estava afegint a la llista que comentava l'Enric de greuges, doncs que ningú parla dels alumnes. Sí que aquestes reivindicacions que fan des del sector de l'educació no està únicament per la qüestió del sou, que estan demanant els recursos necessaris per millorar la qualitat d'aquesta educació que s'està impartint a l'escola pública. Amb tot el dret, o sigui, entenem perfectament de què van aquestes vagues, però que tampoc no oblidem doncs que aquestes criatures, doncs què passa amb aquestes criatures durant aquest temps?
2: Jo, mira, feia dècades que no veia unes mobilitzacions tan importants. La gent està farta. Penseu que per un profe d'institut, cada dia que fa vaga, són gairebé 180 euros que cobra de menys, Això pica, no? Però, clar, quan ja ho fan, quan diuen prou colònies, estem farts de fer activitats extraescolars sense que se'ns pagui res, i perquè sempre hem pensat que era bo que els alumnes visitessin un museu o una granja o perquè sortissin una mica de la zona de l'escola. I tot això s'ha fet per voluntariat, perquè s'ha cregut que era bo, no entra dintre del currículum dels alumnes. El currículum dels alumnes és estar assegut a la cadira totes les hores que calgui. Però tot i això, tot i el menyspreu de l'administració des de fa dècades, s'ha fet sempre. Què passa ara? Que ara la societat catalana actual no és la societat de fa 20 o 30 anys. Hi ha una diversitat a les aules que no s'ha sabut tractar. Han retallat més de 200 educadors socials a tot Catalunya aquest curs, i tot això es nota.
0: Sí, sí.
2: Taula acollida, enteneu? Per tant, no només és que augmentin 400 euros al mes, no només és això, és que ja no s'hi pot treballar amb unes condicions normals amb 30, 25 alumnes per aula amb la diversitat que hi ha. I tot això l'administració, clar, no, això ve de molt lluny, no es pot solucionar en dos dies, no? Però, clar, s'ha dit prou, i jo crec que l'administració no està, la Generalitat no està a l'alçada de les demandes que estan fent el professorat en aquests moments.
0: Sí, sí, no, és així. I, clar, el problema és que si no s'arriba a un acord, això es pot anar allargant i eternitzant. A veure, ho deia tampoc una mica així a la babalà, però és que estem a tocar d'un final de curs, pràcticament. No queda tant. Hi haurà les vacances, però si no hi ha una solució, si no s'arriba a un acord, veurem què passa el curs que ve.
2: Bueno, jo em temo que la solució serà econòmica. De fet, mira, una de les coses que ha fet la Generalitat, que ens va treure l'Artur Mas el 2012 és 50 euros per cada nit que passàvem a les colònies, no? Que això no es pagava, doncs ara es pagaven unes dietes. Això es va treure el 2012. Ara la Generalitat diu, vale, us donem 50 euros cada vegada que sortiu, perquè bueno, no representa molts diners això. Però al final hi haurà una solució econòmica, callaran la boca amb 250 euros al mes repartits en 3 o 4 anys i no sé què, i això no soluciona el problema més important de l'escola i de l'institut en aquest moment.
0: Bé, doncs veurem què passa, perquè hi ha un calendari de vagues previst i això en principi continuarà. Dijous hi ha una reunió, hi ha una taula de negociació, a veure si s'asseuen tots i a veure si arriben a alguna conclusió. Però avui abordàvem aquest cas, aquesta situació que pot semblar insòlita, que el Josep ens comentava que des de l'època de Pujol ja es feien aquestes pràctiques i que, clar, no sabem si això reflecteix una qüestió puntual de la manera d'actuar dels Mossos d'Esquadra o és que aquesta és una tendència, diríem, habitual i creixent en aquest tipus de moviments socials i laborals.
1: A mi m'ha fet molta gràcia com les han descobertes aquestes dues mosses. Venim massa polines. Els hi pregunten que de quin col·le, de quin institut venien.
0: Ah,
1: no
0: sí.
1: Tenen ni idea. Dius, aquí era anar d'incògnit.
0: Sí, sí, anaven perdudes, no tenien ni una referència, però vaja, això pertany al capítol de l'anècdota. No ens queda més temps per tractar la tertúlia d'avui. Agraeixo al Lluís, al Josep i a l'Enric que hagin compartit aquesta estona de conversa avui amb nosaltres. Senyors, que vagi molt bé la tarda.
1: Vinga,
3: molt bona tarda a tothom.
0: Adéu-siau. Adéu.

0: Itinerarios, un vuelo sin motor por 5 continentes alrededor de la música y del tiempo. Todos los lunes de 9 a 11 de la noche en el Prat Radio.
1: Bienvenidos a la Cosme FM, ventana radiofónica del Prat Radio.
2: Dimarts sí, dimarts no, escolta la Cosme FM.
3: Martes sí y martes no, las crónicas más variadas en la Cosme FM.
4: Si quieres conocer lo que pasa y pasará en el barrio de San Cosme, recuerda, martes sí, martes no, te lo contamos.
5: En la Cosme FM tenemos una pregunta, martes sí, martes no.
2: Martes sí, martes no. Escuche la Cosme FM.
6: El Prat Radio, 91.6 FM.
7: Són les 5.
8: Serveis informatius. El Prat Radio.
7: Bona tarda, es parla Lluís Rodríguez Alonso. Segona de les jornades de vaga convocades al sector educatiu, la primera territorial i que avui té el seu epicentre al Baix Llobregat, al Penedès i al Garraf. Una protesta que ja ha provocat talls de trànsit, de fet la d'aquest dimarts també ha col·lapsat la capital catalana, i en una jornada que el govern ha xifrat en un 30% i els sindicats en un 70%. Una xifra aquesta darrera que s'assembla més als sondeig que ha fet el Prat Ràdio en els centres de la ciutat. A la primària es van arribar als serveis mínims, mentre que a la secundària el seguiment va ser entre el 50% i el 70%. Avui, però, el seguiment ha estat de pràcticament la meitat. Durant la protesta, els docents han reclamat més inversió, menys ràtios i que els Mossos no entrin als instituts. Escoltem Yolanda Segura, portaveu d'Usted que Estés, Ignasi Fernández, secretari de professors de secundària.
9: Té la responsabilitat de desescalar-lo és aquest govern arribant a un acord que reverteixi la pèrdua de poder adquisitiu i que realment doti de recursos i de mesures als centres educatius perquè l'alumnat pugui rebre l'atenció que es mereix.
10: President, vostè va signar un acord de país i aquí darrere meu té un conflicte de país.
7: Precisament demà hi ha nova reunió convocada entre la conselleria i els sindicats. El Centre Cívic Palmira Domènech ha acollit la 7a edició del Social Elevator Pitch al NIU, un programa d'assessorament d'emprenedoria social que reuneix propostes vinculades amb aquest tipus d'economia i a la mar del maig cooperatiu. Enguany, fins a 21 propostes han accedit a la convocatòria i 10 han arribat a la fase final, on han tingut l'oportunitat d'explicar el seu projecte durant 8 minuts i davant d'un jurat especialitzat. Escoltem Agustina Rodríguez, tècnica de promoció econòmica.
11: Aquest any hem tingut bastant demanda, vull dir, van tenir com 20 projectes, d'aquests 20 vam escollir 10 i aquests 10 projectes són els que s'han incubat i avui es presentaran 8 perquè hi ha dues persones que en principi no poden assistir avui.
7: L'esdeveniment imposat per l'Ajuntament del Prat i l'Ateneu Cooperatiu del Baix Llobregat pretén donar un cop de mà a iniciatives vinculades amb l'economia social i de segell pretenc. Avui obre el termini per les inscripcions dels casals i colònies d'estiu de bàsquet, després que aquest dimarts s'hagin arrencat les de cultura i de lleure. Demà serà el torn de les aquàtiques i finalment divendres la resta d'activitats esportives. Un tràmit que, recordem, es pot fer per internet a online.prat.cat o també de forma presencial a la seu de cada entitat organitzadora.
8: Esports.
7: I els esports. El cadet femení del CB Prat ha aconseguit mantenir la plaça a la categoria de preferent. D'altra banda, l'associació Camí d'Arts Marcials del Prat organitza 3 seminaris. La primer serà aquest mateix cap de setmana, diumenge, al Julio Méndez, a partir de les 9 i fins a les 5 de la tarda. I els següents seran divendres i dissabte de la setmana següent a l'Estruc. La finalitat d'aquesta entitat local és la pràctica i divulgació de les arts marcials, la defensa personal i les activitats físiques i culturals. Això és tot de moment. Nosaltres ho deixem aquí. Tornem amb més notícies d'aquí hora.
8: El Prat Ràdio, música sense interrupcions. Com sempre, al Prat Ràdio, totes les novetats, els número 1, el millor del...
12: Cinc i tres minuts de la tarda, reprenem el Connectats amb l'inici de la segona i última hora. Anem fins al Servei Català de Trànsit. Roger Serra, bona tarda.
13: Hola, bona tarda. A banda de les aturades més o menys habituals en aquesta xarxa viària més propera a Barcelona, repassem algunes incidències. A la Ronda Litoral de Barcelona, per exemple, tocava el nus de la Trinitat en sentit Besòs i teníem un accident. Ara ja tenim tots els carrils oberts al trànsit, però encara hi ha aturades importants. Pensa que parlem d'uns 10 quilòmetres de lentitud i de retencions des de la Barceloneta fins al nus de la Trinitat. Per tant, complicada a aquesta hora de la tarda, ronda litoral de Barcelona en sentit Besòs. A més, destaquen problemes a les vies que enllacen amb aquest nus de la Trinitat. És el cas de la Pota Nord Revivint, on també hi ha aturades de un parell de quilòmetres des de molt abans del túnel de Santa Coloma fins a enllaçar amb aquestes rondes. Acabem repassant un tram de l'autopista AP7 que també va especialment carregat. Són aturades d'uns 4 quilòmetres entre Mollet i Parets del Vallès, això a l'autopista AP7 i en sentit nord, en sentit Girona. És tot des del Servei Català de Trànsit.
12: Gràcies, Roger. Bona tarda.
13: Bona tarda.
14: A la tarda, no et desconnectis. A la teva ràdio local, connectats. Can't touch this. Can't touch this.
15: Connectats.

0: La Sílvia Cortés és una atleta tianenca del Club Atletisme Badalona. Fa unes setmanes va ser notícia perquè va tornar a fer història guanyant la medalla d'or de l'Europeu de Toruna, Polònia, en els 200 metres llisos de la categoria Màster W60. Avui, de la mà del Ferran Vinaixa, company de Ràdio Ciutat de Badalona, coneixerem la seva història i repassarem la seva trajectòria.
1: Sílvia Cortés, atleta del Club Atletisme de Badalona, veterana i campiona, podríem dir. Sílvia, benvinguda.
2: Hola, moltes gràcies.
1: Et dic campiona perquè sembla que aquí a Badalona ens hem acostumat a parlar de tu perquè guanyes campionats de Catalunya, campionats d'Espanya. Van passant els anys, tu vas canviant dintre de la categoria de veterans, de categoria, podríem dir, de grup d'edat, però segueixes guanyant. Explica'm una mica aquest secret de guanyar campionats de Catalunya, d'Espanya, que recentment que has vingut d'Antequera de guanyar els d'Espanya, no?
2: Bueno, no té més història de seguir en el món de l'atletisme, de seguir la mateixa dinàmica. Vaig començar fa 15 anys, o quasi 20, i és, doncs, jo segueixo entrenant i anant a campionats, i les marques baixen una mica, no són tan bones com quan tenia 45 anys, però competeixo contra dones que tenen la mateixa edat que jo, i, bueno, de moment encara em puc mantenir en els primers del rànquing a nivell estatal, i Europa, doncs, tampoc estic mal situada.
1: Ara estàs en dues disciplines, diguéssim, que treus al cap, no?, que és els 60 metres llisos i els 200 metres llisos. Si no m'equivoco, vas anar a Sabadell, als campionats de Catalunya, ara deia, no, Antequera, a Màlaga, els d'Espanya, ors en els dos disciplines i en els dos llocs, i amb una mica de repte de baixar marques, no? Que això suposo que els atletes sempre ho teniu.
2: Sempre, mai estem contents, sempre volem fer més. El primer, quan estem contents de que no ens hem lesionat, que per nosaltres això és molt important, i després, quan ens surt una marca, pensem que la podríem fer millor. Llavors, quan comencem la temporada en campionats, vam començar amb els de Catalunya, i vaig fer unes marques, i després hi vaig fer hort, i després vam anar als d'Espanya ara fa 15 dies a Antequera i vaig millorar aquestes marques. Per tant, això és positiu perquè mica en mica vaig rebaixant la marca, perquè el meu objectiu era anar als europeus ara d'aquí un parell de setmanes, d'aquí una setmana, i allà fer el millor marca possible per aviam si fem podi i aviam què podem fer en els europeus.
1: Els atletes veterans o les atletes veteranes com s'entrenen? Hi ha alguna diferència a la gent jove, diguéssim, que competeix aquest nivell, el nivell competitiu? Creus que hi ha alguna diferència o hi ha una cosa que teniu en compte diferent del que es podria ser un atleta convencional, per dir-ho d'alguna manera?
2: Sí, aviam, bàsicament fem els mateixos entrenos, sinó que hem de tindre un cuidado diferent amb el nostre cos. El nostre cos no pot anar al ritme que van els la gent jove, perquè si no se'ns trencaria molt més. Però per lo de més, el tipus, hem de fer els mateixos dies d'entrenos que ells, hem de fer gimnàs, però cuidant més el nostre cos, i amb la mala pata de que si ens lesionem tardem molt més a recuperar-se que un atleta jove. Però l'esforç, diguem-ne, és exactament el mateix que els atletes d'èlit que fan atletisme amb l'edat que els hi toca, diguem-ne.
1: La dedicació, no? L'alimentació, si tot ho has de cuidar tot igual, l'únic que la lesió agafa un altre volum.
2: També és veritat que si són atletes professionals, doncs encara van més acurats amb tots els temes. En canvi, nosaltres cuides l'alimentació, cuides el descansar, cuides tot el tema psicològic també de lo que és competir i de més, però tampoc amb tant estrès, almenys jo. Vull dir que intento agafar-m'ho com és important per mi, però hi ha més vida més enllà de l'atletisme. Per tant, és un terme mig.
1: Per la gent que no et coneixi tant, no, aquí a Badalona ja et coneixem una mica, explica'ns una mica com va començar la teva història, perquè crec que no has estat fent atletisme tota la vida, tot i que de jove i després ja més de veterana han sigut dos punts de connexió, no?
2: Bueno, de jove no. Jo vaig començar fins als 45, no havia corregut mai, no sabia ni el que era una pista d'atletisme, res. Als 45 vaig començar a córrer perquè la meva filla feia atletisme i per estar amb ella mentre estava allà, doncs vaig començar a fer atletisme. Em van animar que fes alguna prova, que participés en algun lloc, i a partir d'aquí vaig veure que tenia condicions bones. I així em vaig començar a entrenar i fins al dia d'avui. La meva filla ha deixat l'atletisme, es dedica absolutament a altres coses i jo segueixo en el món de l'atletisme, pues aquí estem, caudint-lo.
1: Una mica per accident, llavors, no? Els has acabat en aquest món? No sé si et va sorprendre molt a tu mateixa.
2: Sí, a la vida tot és una mica per accident. Jo tenia qualitats que no ho sabia, de rapidesa, i quan em van posar en una pista i em van posar a córrer, doncs dius, oh, doncs aquesta noia sembla que funciona. I després, evidentment, hi ha el treball darrere d'entrenar i d'estar allà, perquè si no tampoc et sortirien les marques.
1: Durant molts anys t'hem conegut corrent per la Unió Gimnàstica Esportiva de Badalona. Crec que et vas marxar un parell d'anys a entrenar a Barcelona. Tornes a Badalona o a competir per un club de Badalona, en aquest cas el Club d'Atletisme de Badalona. Per què? Per què tornes a Badalona? Què t'hi lliga?
2: A mi em torno al Club de Badalona perquè és el meu club de tota la vida. És a dir, els atletes que estan allà... Jo havia format part de la Junta de la UGE en el seu moment. Llavors ja no...

0: Atletisme, i jo formo part del club d'atletisme de Badalona perquè ja està la meva gent i la feina que jo he fet durant 20 anys treballant per l'atletisme.
1: Aquest club t'hi trobes a David Gallego, que era l'alma mater també de la Unió Gimnàstica Esportiva, ara d'aquest nou club. Fins quin punt és important entrenadors com el David amb carreres com la teva, ja fora del nivell de club, a nivell individual?
0: A nivell personal, el David ha sigut la persona que m'ha creat com a atleta. És a dir, va ser ell qui va creure en mi, que em va dir que podia, i va ser ell qui m'ha anat formant, i el desenvolupament que jo hagi pogut arribar a uns mundials, que fins i tot vaig arribar a estar la primera en el rànquing mundial dels 200 metres llisos, és perquè tenia un David darrere. Però més enllà d'un David hi havia un club, hi havia una gent, hi havia uns atletes, hi havia uns monitors. Vull dir, el club era algo més que... El David és un element molt important com a entrenador i en el seu moment com a president. Quan ell no té cabuda a la UGE, doncs munta un nou equip, i aquí és quan els que hem treballat amb ell i hem fet club amb ell doncs ens fa il·lusió aquesta nova aventura. I amb aquesta nova aventura, que som 180 persones actualment, que no fa ni un any que estem constituïts com a club, amb la il·lusió de tirar-ho endavant i pensant que com més clubs i com més gent hi hagi doncs reforçant l'atletisme a Badalona, doncs que és algo positiu.
1: Un club emergent, aquest club d'atletisme a Badalona, com bé dius, té pocs mesos de vida, sí. Gairebé ara un any farà, i que aquest fa menys mesos encara vam poder conèixer, vam poder gaudir aquí a Badalona de la notícia de que es podia competir de manera federada. Suposo que és un pas més i una il·lusió per tots els que formem part d'aquest club, perquè surten molts esportistes a banda de tu, molts esportistes també que estan competint ja amb el nom del club, no?
0: Sí, estem bastants atletes competint. Aviam, a nivell de pista, jo crec que som molt bons especialistes, i la veritat és que el temps que portem hem anat passant tot un... Vull dir, crear un club no és fàcil, hi ha tot un tema burocràtic, i des del gener de l'any passat que estem funcionant, però al principi érem com a no ben bé com a club, perquè no podíem
1: com
0: encara
1: independents,
0: com independents,
1: suposo.
0: Llavors a partir d'ara doncs ja vam poder ser club oficial i ara ja tenim totes les credencials per poder competir, i tot nou projecte és molta il·lusió, i no només nostra, hauries de veure els nanos, estan com una moto. Jo a vegades dic, mira, això ha sigut com un revulsiu de fer seu el club, i allà estan, i la veritat és que hi ha molta energia positiva i moltes ganes amb aquest nou club i amb aquesta nova aventura.
1: Nova aventura i nou color, perquè...
0: Nou color, som vermells,
1: sou
0: ens encanta.
1: Sou vermells, podríem fer aquest eslògan, sou vermells.
0: Som vermells.
1: Un color molt cridaner, que sí. Suposo que això, a les pistes, ara que podeu anar pululant per les pistes, aneu notant aquesta presència del vermell, no?
0: Del vermell, i que a més ens diuen que és molt xula l'equipació, i bueno, el vermell ens dona com força i energia, i ha sigut un color triat entre tots, i superxulo, i que ens dona aquesta presència que ens fa molta il·lusió.
1: Torno a la part purament esportiva per acabar. Després d'aquests campionats d'Espanya, d'aquest èxit, els de Catalunya primer, els d'Espanya després, toquen europeus, a Polònia, si no m'equivoco.
0: A Tòrum, a la ciutat de Tòrum,
1: no
0: del Copèrnic.
1: No t'equivoquem del nom, de Copèrnic. I va, suposo que amb reptes, no?
0: Sí, el meu repte és que no vaig aconseguir un dels campionats d'Espanya a nivell de marca, de baixar a 28 segons, de fer 28 segons als 200 metres llisos, i amb menys de 9... i amb menys de 9, amb 8 i pico als 60 metres llisos. Aquest és el meu repte, i evidentment els campionats, a part de la marca, doncs anem a intentar fer podi, i si el podi és or, doncs molt millor, i allà estarem lluitant.
1: Suposo que ajuda les experiències passades, no? El fet que no és el teu primer europeu, que a nivell internacional suposo que també hi ha certa pressió,
0: sí,
1: no?
0: Sí, sempre hi ha pressió, sempre estem nerviosos, l'únic que passa que porto molts anys, i tu vas a nivell internacional o a nivell nacional i et trobes atletes que les coneixes, vull dir, estàs com a casa una mica, tant aquí com en els internacionals. De totes maneres, els nervis hi són, i estàs neguitosa, i diu, sembla mentida, diu, a la meva edat, que m'hagi de posar nerviosa per això. Doncs sí, ho passes malament abans i després estàs com, bueno, exuberant, vull dir, quan acabes una carrera és una passada la subidon que tens d'adrenalina i de tot.
1: Sílvia Cortés, atleta del Club Atlètic Club d'Atletisme Badalona, diguem-ho bé, només ens queda desitjar-te molta sort per aquests europeus, i moltes gràcies per l'orgull que ens representes també a nivell tant català com estatal en aquesta faceta de l'atletisme, en aquesta edat de l'atletisme, que també fa especial il·lusió per demostrar a molta gent, no?
0: Que mai he estat per fer res.
1: M'incloc en teix, perquè ja començo a tindre d'aquestes edats, que tinc vista cansada, aquestes coses que ens arriben amb l'edat, de fer-nos creure que Però tu, que es pot, un es pot dedicar a l'esport, ja no

0: Ràdio Sant Cugat.
1: Sant Cugat lidera el rànquing de municipis catalans pel que fa a la
2: Ràdio Sabadell.
3: Bona tarda des de Sabadell, Carme, on us podem explicar que la ciutat guanyarà...
4: Ràdio Municipal de Terrassa.
5: Bona tarda, banda de Sant i teixis de Terrassa.
6: El Prat Ràdio.
7: Bona tarda, el Prat ja ho té tot a punt per commemorar demà per quart any consecutiu.
8: Ràdio Ciutat de Badalona.
9: Bona tarda, Badalona compta amb 10 noves pintes del sobreixidor.
10: Ràdio Castellà.
11: Bona tarda, l'Ajuntament de Castellà durà a terme dilluns un acte commemoratiu.

A la tarda, connecta't a l'actualitat de la teva ciutat. Teatre, literatura, ciència, música i molt més. El magazín de tarda que uneix milers de veus. De dilluns a divendres, connectats.

Un dia com avui, de 1950, neix a Saginaw, Michigan, als Estats Units, Stevie Wonder, cantant, teclista, compositor i productor de soul, funk i pop. Celebrem el seu 76 aniversari amb aquest tema, Overjoyed.

0: I ara l'espai que dediquem cada dia a la cultura, parlarem de teatre i de moda, perquè totes dues disciplines comparteixen un repte enorme. Fer emergir la marca catalana, el talent local, davant una competència internacional o estrangera ferotge. Una mostra d'això és en Josep Rossell, que vestirà l'actor Marc Soler. Júlia Ramon, molt bona tarda de nou.
1: Bona tarda de nou, Carme. Doncs tenim al telèfon en Josep perquè ens expliqui com vestirà en Marc. Bona tarda, Josep.
2: Bona tarda, Júlia.
1: Quin outfit has dissenyat per aquest actor?
2: Mira, jo aquest any he pensat en apostar per una camisa de viscosa i llavors després un pantaló de fil. Juntament, combinat el pantaló de fil amb detalls de polipell negre i el sombrero, també el barret, que és així marinera, també està amb polipell de color negre.
1: Uh-huh. I per què has decidit posar aquests colors, no?, i aquests teixits?
2: Mira, jo he decidit posar aquests colors i aquests teixits perquè com que Canes a mi em transmet el mar, doncs jo volia transmetre una mica aquesta sensació de fluïdesa, no? I això ho té molt bé la viscosa i el teixit de fil. I per una altra banda també volia donar-li aquest to masculí, aquest toc masculí, que és, diguéssim, posant-li el polipell negre, no?, per donar-li aquest trencament i que no quedés tan un traje molt blanc i massa empastat, no?, massa compactat, no? Volia donar-li aquest toc una mica rebel que també transmet una mica el Marc Soler, no? El Marc Soler, si ens fixem, ell és actor i a la vegada també és ballarí. Llavors, clar, donem aquest toc més urbà amb el polipell.
1: Exactament, perquè imagino que a l'hora de dissenyar, no?, un conjunt per a una persona, no només et fixes a on va, és a dir, per exemple, si té un dinar per dir-li alguna cosa amb la família, que si té el Festival de Canes, així com també les característiques que ell té a nivell, doncs, això, fisiològic o també inclús a nivell de caràcter, no? Hi ha roba, hi ha colors que potencien el caràcter d'algú.
2: Exactament, exacte. O sigui, nosaltres el que volíem fer amb aquest disseny és potenciar aquest caràcter, no? Fins i tot si ens fixem en les fotografies, pues podem veure que la Laia, que és la fotògrafa de confiança, també excompanyera de pis i exalumna d'ESDI, també ha volgut potenciar, no?, aquesta certa mobilitat, aquests certs moviments, no?, donar-li aquest dinamisme en els moviments i mostrar que el Marc no sols és actor, sinó que inclús també és ballarí, i accentuar les dues parts.
1: La part protocolària sempre influeix, però al final a mi em fa la sensació que cada vegada es camina més o es porta més un estil més casual en les gales com aquestes.
2: Exactament, no? O sigui, la meva idea era allunyar-me una mica, no?, a l'estil que vam utilitzar, diguéssim, amb la Jade O'Kid, perquè aquell estil era super, bueno, era molt formal, diguéssim, i donar-li aquest aire com misteriós, no?, amb el disseny al seu moment, i en aquest cas aquí han volgut trencar tot l'esquema, no? Ens hem allunyat i hem anat amb una cosa més urbana i que a la vegada fos trencadora. Per què? Perquè notem que amb els botons, els detalls, les parts d'aquestes negres accentuen, no?, aquest trencament, no?, aquesta força que el Marc també desprèn una vegada està en escena.
1: Mm-hmm. Però no tot ha estat flors i violes, Josep. Segur que també t'has trobat amb problemes o amb reptes, si més no.
2: Sí, evidentment. O sigui, el meu problema ha estat... Bueno, hem tingut un problema que, bueno, ha sigut ràpid, l'han pogut remediar ràpidament, no ha suposat gaire problemàtica, que en aquest cas ha sigut que, clar, nosaltres teníem pensat dos dissenys per Cans, un disseny de dia, que aquest, diguéssim, és el que el Marc hagués utilitzat durant el dia a les entrevistes, i després un altre disseny per la nit. Però no passa res, perquè igualment ens el guardem per una altra futura ocasió i donar-li llavors més rebombori i donar-li més rebombori també a la pel·lícula Viva de l'Aina Clotet.
1: Tot el que vestirà en Marc Soler és marca de la casa, és teu. Llavors, tu ja fa uns anys que t'has començat a endinsar i a fer un lloc en aquest sector, però ara mateix, com diries que està, no?, la teva marca a nivell de modista, a nivell de dissenyador? Vull dir, encara falta teixir algun fil més, o diries que ja està plenament consolidada dintre de l'escena, doncs, de la moda?
2: Jo crec que encara falta molt camí, o sigui, estem començant a iniciar camí, ara ens estem adentrant més al camí, diguéssim, dels famosos o dels actors i actrius famosos, però encara podem, jo crec, tirar encara més lluny. Igualment la meva marca encara està tirant camí de fer els vestits fets a mida, perquè jo sempre impulso els dissenys fets a mida des d'aquí, des del Pla d'Urgell.
1: Ui, Josep, t'estem perdent una mica, eh? No sé si estàs per Lleida, que allà la cobertura va una mica escassa, o
2: m'esteu perdent.
1: Una miqueta. No sé si podríem intentar solucionar això, perquè...
2: Una mica...
1: A veure si aguantes, si no haurem de buscar alguna alternativa.
2: Vale, ara em sents bé o
1: ara
2: no?
1: Sí.
2: Vale, és que estem al cotxe, disculpa'm.
1: Vaja, sempre no, amunt i avall, eh, vosaltres?
2: Sí, nosaltres amunt i avall, sempre. No, més que res, que el que t'anava a dir és que bàsicament és això, no? O sigui, que nosaltres encara continuem impulsant la marca, no? El fet de, pues, el tema dels vestits fets a mida, no? Els dissenys fets a mida. Nosaltres aquí, des del Pla d'Urgell, encara estem impulsant la idea de continuar fent els dissenys vestits fets a mida. Encara crec que no estem ni a dalt de tot de la muntanya, sinó que estem començant a escalar i començant a escalar per arribar, no? Ara estem fent propostes a nous artistes i jo crec que ens vindran d'altres de propostes, no? Ara, el que sí que podria anunciar és que, bueno, estem intentant obrir un projecte nou, que és fer una exposició de cara a l'octubre aquí a Tàrrega de tots els 5 anys de la marca i de com ha estat evolucionant des del principi fins al final.
1: Com m'agrada, perquè suposo que saps que jo sóc de Tàrrega, per tant, endavant cap a Tàrrega, però també escombraré cap a la meva ciutat d'acollida, que és Sabadell, perquè al final reivindiquem molt Lleida, nosaltres dos sempre, però al final tu també vas créixer professionalment aquí a Sabadell, a l'ESDI.
2: Exactament, exacte. Sí, he crescut a l'ESDI. Bueno, van ser uns anys que van portar, pues, parts positives i parts negatives, com sempre, però és això. Jo trobo que, per una part, és dir, m'ha curtit per certs paràmetres. Hi ha d'altres que potser jo discrepo, i trobo que, bueno, que a part de l'ESDI també cal mencionar a l'ECAM, que és allà on vaig fer el màster de vestuari de pel·lícules i sèries, que també m'ha ajudat a curtir, diguéssim, els ideals i les coses que jo tinc pensades dins de la meva ment.
1: I ara mateix arribes al Festival de Canes, que això, doncs, ja és un nom gran dintre del sector.
2: Exactament, exacte. O sigui, m'ha costat moltíssim arribar on he arribat. Jo estic molt content i estic molt orgullós de rebre tot el suport bueno, de tots els mitjans de comunicació possibles i de la meva família i dels meus amics i de la meva gent, que estan tots contents i orgullosos de poder escalar a on jo he arribat a escalar ara actualment, i esperem que no sigui l'últim festival ni de Canes ni dels Goya. Esperem que en un futur puguem continuar participant en aquests esdeveniments.
1: Al final, en cultura és difícil també competir amb grans marques i fer lluir la marca catalana o la marca local, no? Perquè al final sempre pesa més, doncs, tot allò que és d'àmbit més general, més internacional, no? Llavors, en aquest cas, tu s'ha d'aconseguir, doncs, mantenir els teus orígens, no?, i la teva marca, doncs, del Pla de l'Urgell, que dius, amb un festival com aquest.
2: Sí. Jo crec que el Pla d'Urgell s'està descobrint, o sigui, jo crec que es té que descobrir la part que també tenim de moda, no? Jo estic intentant impulsar aquesta moda des de l'Urgell, no sols perquè trobo que és el meu poble i jo tinc molta estima al meu poble i a la meva gent i a la meva terra d'aquí, sinó fins i tot perquè també com que tenim d'altres coses com els vestits de paper de mollerussa, trobo que és important impulsar mollerussa des de d'altres sectors i des d'altres àmbits.
1: Mm-hmm. Ens comentaves que les teves aspiracions són ben elevades, però ara mateix a curt termini, què tens entre mans a banda d'aquest projecte que vols portar a Tàrrega?
2: Aquest projecte consistirà en bueno, a part d'aquest projecte, de moment, ara mateix estic tenint molts casos, bueno, molts vestits fets a mesura, diguéssim. Però jo crec que el projecte principal que estem cercant és la importància d'aquest projecte que estem fent dels 5 anys, diguéssim. Dels 5 anys de la marca, amb una exposició emergent, o sigui, una exposició immersiva que es basarà en tots els vestits, o sigui, allà apareixeran des del principi de tot, que és quan vaig pintar els quadres, fins al final de tot, que és l'últim, que serà el disseny de Cans, o en el cas que segurament intentarem impulsar també el pròxim disseny que portarà el Marc Soler en algun altre esdeveniment.
1: Com algun altre esdeveniment? Aquí hi ha més informació, eh?
2: Sí, o sigui, estem amb el Marc intentant a veure si pot portar un altre disseny que teníem pensat que portés pels Goya, que al final, pels Goya, per Cans, que al final no ha pogut portar, i segurament el podrem lluir. No podem dir com està fet aquest disseny ni res, ja ho en un futur, ja us ho faré saber.
1: Bueno, doncs estarem atents, perquè clar, imagino que al final quan tu fas un vestit a mida, no, s'ajusta molt bé evidentment a la musa o a l'actor en aquest cas, però al final també és difícil poder-lo reutilitzar, no?
2: Exactament, la nostra idea és pues això. No, sí, però en aquest cas a mi em fa més especial il·lusió, normalment impulso lo de tornar-ho a reutilitzar les peces, però en aquest cas jo prefereixo conservar-lo i guardar-lo, i li han fet ajustat a les seves mesures al Marc, perquè trobem que és una cosa especial, és un moment especial, és un moment especial seu, i trobem que bueno, que és el que se mereix, diguéssim, el disseny.
1: Perfecte, doncs tu també mereixes, doncs, que vagi molt bé i puguis aprofitar aquest altre disseny tan misteriós que ens has comentat. Moltes gràcies.
2: Moltíssimes gràcies.
1: A tu, Josep.

Hem arribat al final d'aquest Connectats de dimecres. Ara us deixarem tranquil·lets, que acabeu de passar una molt bona tarda, perquè demà tornarem, quan passin 3 minuts de les 4 de la tarda, aquí ens hi trobareu. Gràcies a tots. Adéu-siau.

0: Itinerarios, un vuelo sin motor por 5 continentes alrededor de la música y del tiempo. Todos los lunes de 9 a 11 de la noche en el Prat Radio.
1: Bienvenidos a la Corme FM, ventana radiofónica en el Prat Radio.
2: Dimarts sí, dimarts no. Escolta la Corme FM.
3: Martes sí y martes no. Las crónicas más variadas en la Corme FM.
4: Si quieres conocer lo que pasa y pasará en el barrio de San Cosme, recuerda, martes sí, martes no, te lo contamos.
5: En la Corme FM tenemos una pregunta. Martes sí, martes no.
2: Martes sí, martes no. Escucha la Corme FM.
6: El Prat Ràdio, 91.6 FM.
7: Són les 6.
8: Serveis informatius. El Prat Ràdio.
7: Bona tarda, es parla Lluís Rodríguez Alonso. Segona de les jornades de vaga convocades al sector educatiu, la primera territorial i que avui té el seu epicentre al Baix Llobregat, al Penedès i al Garraf. Una protesta que ja ha provocat talls de trànsit, de fet la d'aquest dimarts també ha col·lapsat la capital catalana i en una jornada que el govern ha xifrat en un 30% i els sindicats en un 70%. Una xifra aquesta darrera que s'assembla més als sondeig que ha fet el Prat Ràdio en els centres de la ciutat. A la primària es van arribar als serveis mínims, mentre que a la secundària el seguiment va ser entre el 50% i el 70%. Avui, però, el seguiment ha estat de pràcticament la meitat. Durant la protesta, els docents han reclamat més inversió, menys ràtios i que els Mossos no entrin als instituts. Escoltem Yolanda Segura, portaveu d'Usted que Estés, Ignasi Fernández, secretari de professors de secundària.
9: Té la responsabilitat de desescalar-lo és aquest govern arribant a un acord que reverteixi la pèrdua de poder adquisitiu i que realment doti de recursos i de mesures als centres educatius perquè l'alumnat pugui rebre l'atenció que es mereix.
10: President, vostè va signar un acord de país i aquí darrere meu té un conflicte de país.
7: Precisament demà hi ha nova reunió convocada entre la conselleria i els sindicats. El Centre Cívic Palmira Domènech ha acollit la 7a edició del Social Elevator Pitch al NIU, un programa d'assessorament d'emprenedoria social que reuneix propostes vinculades amb aquest tipus d'economia i a la mar del maig cooperatiu. Enguany, fins a 21 propostes han accedit a la convocatòria i 10 han arribat a la fase final, on han tingut l'oportunitat d'explicar el seu projecte durant 8 minuts i davant d'un jurat especialitzat. Escoltem Agustina Rodríguez, tècnica de promoció econòmica.
11: Aquest any hem tingut bastant demanda, vull dir, van tenir com 20 projectes. D'aquests 20 vam escollir 10 i aquests 10 projectes són els que s'han incubat i avui es presentaran 8 perquè hi ha dues persones que en principi no poden assistir avui.
7: L'esdeveniment imposat per l'Ajuntament del Prat i l'Ateneu Cooperatiu del Baix Llobregat pretén donar un cop de mà a iniciatives vinculades amb l'economia social i de segell pretenc. Ja avui hi haurà el termini per les inscripcions dels casals i colònies d'estiu de bàsquet, després que aquest dimarts s'hagin arrencat les de cultura i de lleure. Demà serà el torn de les aquàtiques i finalment divendres la resta d'activitats esportives. Un tràmit que, recordem, es pot fer per internet a online.prat.cat o també de forma presencial a la seu de cada entitat organitzadora.
8: Esports.
7: I els esports. El cadet femení del CB Prat ha aconseguit mantenir la plaça a la categoria de preferent. D'altra banda, l'associació Camí d'Arts Marcials del Prat organitza 3 seminaris. La primer serà aquest mateix cap de setmana, diumenge, al Julio Méndez, a partir de les 9 i fins a les 5 de la tarda. I els següents seran divendres i dissabte de la setmana següent a l'Estruc. La finalitat d'aquesta entitat local és la pràctica i divulgació de les arts marcials, la defensa personal i les activitats físiques i culturals. Això és tot de moment. Nosaltres ho deixem aquí. Tornem amb més notícies de quina hora.

0: 91.6. Tota la música per a tu. 91.6. Més música, més música, més música, més música, més música.
1: Totes les novetats musicals al Prat Ràdio. Segueix-nos. Yeah.

Què tal? Bona tarda. Segona de les jornades de vaga convocades al sector educatiu, la primera territorial i que avui té el seu epicentre al Baix Llobregat, al Penedès i al Garraf. A casa nostra la protesta, segons els sondeigs que han fet els serveis informatius d'aquesta casa, ha tingut un ampli seguiment de fins al 50%, això sí, inferior al d'ahir quan, per exemple, a primària es va arribar als serveis mínims i en diversos centres aquest seguiment va ser d'entre el 50 i el 70%. Durant la protesta, els docents han reclamat més inversió, menys ràtios i que els Mossos no entrin als instituts. De seguida ho ampliem abans, però titulars d'aquest dimecres 13 de maig.

0: El Centre Cívic Palmira Domènech ha acollit la setena edició del Social Elevator Pitch al NIU. És un programa d'assessorament en emprenedoria social que reuneix propostes vinculades amb l'economia social i en el marc del maig cooperatiu. Enguany, fins a 21 propostes han accedit a la convocatòria i 10 han arribat a la fase final. La Fundació ONCE ha celebrat la Setmana del Grup Social a Catalunya amb una activitat que vol mostrar els obstacles amb què les persones invidents o amb discapacitat visual es troben en el seu dia a dia. També amb quines eines tecnològiques tenen al seu abast per fer-ho tot més fàcil. Promoure el benestar emocional, psicològic i social. Aquest és tan sols un dels beneficis de la teràpia assistida amb gossos aplicada a la salut mental. L'Hospital Universitari de Bellvitge ha incorporat aquest servei pels pacients aguts de psiquiatria i cada dimarts participen en una sessió amb gossos. Als esports, l'associació Camí d'Arts Marcials del Prat organitza 3 seminaris oberts a la ciutadania per apropar aquesta art marcial. El primer serà aquest cap de setmana, diumenge, al Julio Méndez, des de les 9 del matí i fins a les 5 de la tarda. Comencem el control tècnic amb Vincent Carrillo i Sergio Villar Hernández i que els parla avui Luis Rodríguez Alonso. Segona de les jornades de vaga convocades al sector educatiu, la primera territorial i que avui té el seu epicentre al Baix Llobregat, al Penedès i també al Garraf. És una protesta que ja ha provocat talls de trànsit a la P23, a Sant Just d'Esvern i també, en aquest cas, al Penedès, a la Nacional 340 aquest matí. De fet, la d'aquest dimarts també va col·lapsar la capital catalana en una jornada que el govern va xifrar amb un 30% i que els sindicats s'han augmentat fins al 70%. De fet, aquesta xifra, la darrera, és la que s'assembla més als sondeig que ha fet els serveis informatius d'aquesta casa als centres de la ciutat. Per exemple, a la primària, ahir es va arribar als serveis mínims en diversos centres, mentre que a secundària el seguiment va ser d'entre el 50% i el 70%. Avui, però, aquesta xifra ha baixat lleugerament al Prat, se situa al voltant del 50% en la majoria de centres de primària i també de secundària consultats pels serveis informatius. Durant la protesta, els docents han tornat a reclamar més inversió, menys ràtios i que els Mossos no entrin als instituts. Escoltem Yolanda Segura, portaveu d'USTEC ESTES, Ignasi Fernández, secretari de professors de secundària.
1: Aquest conflicte, qui té la responsabilitat de desescalar-lo és aquest govern arribant a un acord que reverteixi la pèrdua de poder adquisitiu i que realment doti de recursos i de mesures als centres educatius perquè l'alumnat pugui rebre l'atenció que es mereix.
2: President, vostè va signar un acord de país i aquí darrere meu té un conflicte de país. Els professors de Catalunya li demanen que expliciti instruccions concretes a la consellera perquè dijous aporti propostes sobre el retorn del deute dels sexenis a 38.000 professors i mestres de Catalunya, que aporti una millora substancial del complement específic.
0: I és que precisament demà hi ha una nova reunió entre la conselleria i els sindicats convocants que reclamen al govern propostes concretes i que porti també els deures fets. De la seva banda, la consellera Esther Niubó ha qualificat les aturades de desproporcionades i ha demanat més realisme en les reclamacions.
3: Economia.
0: Ho destacàvem a titulars. El Centre Cívic Palmira Domènech ha acollit la setena edició del Social Elevator Pitch, al NIU. És un programa d'assessorament en emprenedoria social que reuneix propostes vinculades amb l'economia social en el marc del maig cooperatiu. Enguany, fins a 21 propostes han accedit a la convocatòria i 10 han arribat a la fase final, on han tingut l'oportunitat d'explicar el seu projecte durant 8 minuts davant d'un jurat especialitzat i que al final de les projeccions vota i designa una proposta vencedora. Escoltem la tècnica de promoció econòmica Agustina Rodríguez.
4: Primer, nosaltres fem una crida a projectes per ser incubats. Aquest any hem tingut bastant demanda, vull dir, van tenir com 20 projectes, d'aquests 20 vam escollir 10 i aquests 10 projectes són els que s'han incubat i avui es presentaran 8 perquè hi ha dues persones que en principi no poden assistir avui.
0: La proposta que més ha convençut el jurat és Gota a Gota, de Núria Gili, i com a recompensa podrà utilitzar l'espai de coworking UIQ durant 4 mesos. Pel projecte del Palmira Domènech han passat iniciatives en un punt en comú, detecten problemes estructurals o demandes de la societat actual i miren d'atorgar una solució que tingui el que s'anomena triple impacte, és a dir, impacte social, impacte ambiental i també impacte econòmic.
4: Altres anys hem tingut més projectes de tipus social, més associatiu. Aquest any jo crec que tenim projectes com més emprenedors, emprenedoria social, amb més viabilitat econòmica.
0: L'esdeveniment impulsat per l'Ajuntament del Prat i l'Ateneu Cooperatiu del Baix Llobregat pretén donar un cop de mà a iniciatives vinculades amb l'economia social i de segell pretenc, sigui per procedència o també per activitat.
3: Entitats.
0: La Fundació 11 celebra durant aquests dies la Setmana de Grup Social a Catalunya amb una activitat que vol mostrar els obstacles amb què les persones invidents o la discapacitat visual es troben en el seu dia a dia i amb quines eines tecnològiques tenen al seu abast. La Maria José i l'Esther són dues amigues que volen anar al teatre. Són afiliades a l'11 i a través d'una obra que representen elles mateixes mostren al públic totes les dificultats que es troben pel camí, però també com la tecnologia pot ser una aliada i pot fer les coses una mica més fàcils per a les persones cegues o amb discapacitat visual. Jorge Costa és el director de l'11 al Prat.
5: La importància o tota la feina que les persones afiliades i amb discapacitat fan per equiparar-se, per arribar-hi, i després també el paper important que fan els tècnics amb tifrotecnologia per fer accessible o ensenyar aquesta tecnologia als usuaris.
0: A través d'un recorregut que s'ha fet a la seu de la Fundació, hem resseguit els seus passos des de l'escolta del llibre, en el qual es basa l'obra de teatre, fins a la compra d'entrades. I en tot aquest procés, també les eines que són al seu abast, des d'audiollibres, aplicacions o també ulleres amb intel·ligència artificial. Escoltem per aquest ordre el Juan Núñez, és expert en aplicacions mòbils de l'11 i també les dues afiliades protagonistes a l'obra, Esther Sánchez i María José Bou.
6: Con el límite de que nunca te puedes fiar 100% de las inteligencias artificiales, te permite averiguar muchas cosas que de otra manera te lo perderías, ¿no? Desde, por ejemplo, colores de ropa, escenas, si estás en medio de una calle y dices, ostras, ¿dónde estoy?, ¿no? Pues parece mentira, pero el que te digan, enfrente hay un edificio muy alto que se ensancha, todo de hormigón, y dices, si esto es el Prat, es el Centric.
7: Es una herramienta que dos personas ciegas pueden encontrar perfectamente en Milán, un restaurante que les guste o que le hayan recomendado. O sea, esto es para nosotros la vida, la verdad.
8: Se puede llegar a casi todo, pero con una dificultad añadida, desde luego, y con mucha ayuda profesional que hay por detrás.
0: I és que tal com s'ha pogut comprovar in situ, tot i els avenços tecnològics, encara hi ha una assignatura pendent de moltes pàgines web, per exemple, per tal de millorar la seva accessibilitat. Així mateix ho destaca Íñigo Calonja, ell és tècnic en tiflotecnologia.
9: Problemas a la hora de navegar, pues muchas veces botones que no hay etiquetados o información que lo han puesto mal o incluso idiomas, pues una traducción que te hayan hecho mal, pues la gente a veces no se entera de lo que està usando, no?
0: Aquesta proposta forma part dels actes al voltant de la setmana del grup social de la Fundació 11 a Catalunya, amb què volen conscienciar i fer que altres persones es posin en la seva pell. El seu públic objectiu ha estat precisament el que han exemplificat, és a dir, una companyia de teatre com el Teatre Cadis.
3: El temps.
0: I un moment ara per actualitzar la informació meteorològica avui amb una jornada d'impàs després de les pluges d'aquest dimarts. Com sempre, ampliem aquesta informació amb el company de la xarxa.
10: Avui estem tenint una situació força diferent que no pas la d'ahir. Igualment, en algunes comarques no s'han acabat de trencar els núvols. Per exemple, a Girona, a hores d'ara són presents i freqüents i, de fet, entre la costa de la Selva Marítima i també del Baix Empordà, han arribat a caure alguns ramets. De moment, poca cosa. També els núvols de la Catalunya central, que eren ben presents aquest matí, amb boirades fins i tot. En molts casos, s'estan trencant. Al llarg d'aquesta tarda apareixeran més nuvolades, sobretot al Prepirineu, que acabaran deixant algun ruixat, però força aïllat. Res a veure amb les bestieses de calamarsa i pluja, que queien allà en molts indrets. Serà cap a les muntanyes del nord de Lleida, també a les d'Osona, el Berguedà, el Lluçanès i a gran part de Girona, on sí que tindrem algun ramet. Els més intensos al voltant de la ciutat de Girona o cap a Banyoles, aproximadament. Quan més cap al sud, més clarianes i més vent, amb una temperatura confortable però no pas gaire alta.
0: I Lluís Mipérez de la xarxa també, doncs explica'ns quin és l'estat de la mar.
10: Continua aquesta situació dominada per vents molt variables en funció del tram de costa on estiguem. De fet, al sud del Cap de Salou continuarà bufant al llarg d'aquesta tarda el vent de dalt, vent de mestral, no gaire intens, però sí que continuarà sent més ressec amb una pujada de temperatura, i en canvi, al nord del Barcelonès, el vent que s'imposarà serà el de xaloc o llevant, especialment al Golf de Roses, també cap al Cap de Begur, una mica més reforçat de vents marítims, com dèiem. Això també farà que estigui una mica remenada la costa. Estarem parlant de maró a gran part del litoral i amb ruixats que aniran caient aproximadament de la desembocadura de la Tordera cap al nord, cap al sud, més clarianes. Hem vist el dijous vents al matí una mica més accentuats de ponent, que durant la tarda s'imposaran fins i tot una mica més, aproximadament a la costa barcelonina i la Daurada. En canvi, a la costa s'obrava un altre món. Núvols, vent de xaloc i ruixats que aniran caient al llarg del dia. N'estem pendents a la xarxa.
0: Fins aquí l'informatiu vespre d'aquest dimecres 13 de maig. Tot seguit arriba a part d'esports de la mà del Jota Manin González fins al punt de les 8. Com sempre, la informació local tornarà demà ben puntual a partir de les 9 a l'espai informatiu del Planeta Prat. Que passin un bon vespre.
11: El Prat Ràdio, clàssics de tots els temps. Que tu estàs ric.
3: 91.6, més música.
11: Totes les novetats musicals al Prat Ràdio. Segueix-nos.

0: el Prat d'Esport.
1: Molt bona tarda, què tal? Salutacions d'un servidor, Jonathan Marín. A l'edició tarda d'avui parlarem d'hoquei patins, perquè el sènior masculí del Club Hoquei Prat s'ha proclamat fa uns dies, fa un parell de setmanes, campió del seu grup i ha aconseguit l'ascens a segona catalana quan resten dues jornades pel final del campionat. Comptarem en aquesta tarda amb la presència del tècnic i el capità de l'equip. I si parlem de campions, recentment, això sí que fa uns dies, el Terlenca B s'ha proclamat campió del seu grup de tercera i es troba a l'espera de saber el desenllaç del primer equip per saber si podran o no pujar a segona catalana. Avui us oferirem la conversa amb el tècnic del filial, Marc García. I després de tot això, i com cada dimecres a la tarda, tancarem el programa d'avui amb la secció de Fanzine 11 amb Kevin Hurtado. Com sempre, abans de començar, ja sabeu que ens podeu seguir a través de les nostres xarxes socials, a l'Instagram, al Facebook i a la xarxa X. I ens podeu escoltar en directe des del web del Prat.radio i a la 91.6 de la FM. A la part tècnica m'acompanya la Valèria Incapié, per tant, comencem. Benvinguts i benvingudes. Arrenca el Prat Esports.
2: Escoltes el Prat.

0: Arrenquem el programa i anem a parlar d'hoquei patins, perquè com us explicàvem a la portada, el sènior masculí del Club Hoquei Prat s'ha proclamat campió del seu grup de tercera catalana i per tant ha aconseguit l'ascens a segona quan resten encara un parell de jornades pel final de Lliga. A més, és un equip jove, és un equip de recent creació, perquè només porta una temporada i en aquesta primera temporada doncs, ja ha aconseguit l'objectiu de pujar de categoria. Aquí als estudis del Prat Ràdio ja ens acompanya el tècnic d'aquest primer equip del Club Hoquei Prat, el Cristian Pozo, i al seu costat està el capità d'aquest sènior masculí del Club Hoquei Prat, el Juan Ignacio, conegut al vestuari com a Juani. Bona tarda, Juani.
1: Bona tarda.
0: Bé, primera pregunta, una valoració d'aquesta temporada, encara no ha acabat, resta un partit a vosaltres, dos per acabar la Lliga, però l'última jornada ja no jugueu partit, però a falta d'un partit, el balanç suposo que molt positiu i amb l'objectiu complert.
2: Excelente, una temporada de sueños. El primer año que tenemos un equipo senior de tercera catalana y que subamos el primer año, pues

Acomiadem el programa d'avui, com sempre, agraint la col·laboració de la redacció d'Esports, del Prat Ràdio, i des del control tècnic hem estat amb la Valèria Incapi. Els Esports tornen demà a partir de 2:15. Ara us deixem amb la programació del Prat Ràdio, amb l'Hora del Lobo. Gràcies per escollir-nos cada dia i fins demà. Adeu.

Esteu escoltant el Prat Ràdio, la millor música de tots els temps. Segueix-nos a través de la música al 91.6. El Prat Ràdio, tota la música per a tu.

0: 91.6. Tota la música per a tu. 91.6. Més música, més música, més música, més música, més música.
1: Totes les novetats musicals al Prat Ràdio. Segueix-nos.

0: Música sense interrupcions. Com sempre, al Prat Ràdio, totes les novetats, els número 1, el millor del millor.
1: Estàs escoltant el Prat Ràdio, la millor música de tots els temps.

Esteu escoltant el Prat Ràdio. Felicito que bien actúes. Totes les novetats musicals al Prat Ràdio. Segueix-nos.

0: 91.6. Tota la música per a tu. 91.6. Més música.
1: Totes les novetats musicals al Prat Ràdio. Segueix-nos.

M'he deixat mig rinyon aquest pa d'esperta. M'he gastat tot el sou de merda en unes espelmes, però són tan cookies. Sempre arribo tard, sempre vaig amb presses. Sempre plou quan tinc roba.

Esteu escoltant el Prat Ràdio. Te felicito que bien actúes. Totes les novetats musicals al Prat Ràdio. Segueix-nos.

0: de gust et desallava. Punt i principi de viure sense tu.
1: Esteu escoltant el Prat Ràdio, la millor música de tots els temps. Segueix-nos a través de la música al 91.6, el Prat Ràdio, tota la música per a tu.

que com ho tinc de mala tarda per quedar algun bar de Gràcia, un petó Judit. I de cop s'atura tot. Noto que em rebenta el cor. I l'endemà trobo la barra, tal i com et recordava, estàs igual, doncs tu has millorat. I tontament passem la tarda explicant-nos mil batalles i entre birres em dius d'anar a sopar. Jo només penso...

I no sé com, però som a taula amb el vi que t'agradava i deixes caure que et vas equivocar.

0: Música sense interrupcions. Com sempre, al Prat Ràdio, totes les novetats, els número 1, el millor del millor.
1: Estàs escoltant el Prat Ràdio, la millor música de tots els

0: Música sense interrupcions. Com sempre, al Prat Ràdio, totes les novetats, els número 1, el millor del millor.
1: Estàs escoltant el Prat Ràdio, la millor música de tots els

0: 91.6. Tota la música per a tu. 91.6.
1: Més música. Totes les novetats musicals al Prat Ràdio. Segueix-nos.

escoltant el Prat Ràdio, la millor música de tots els temps. Segueix-nos a través de la música al 91.6. El Prat Ràdio, tota la música per a tu.

0: Cugat Ràdio, clàssics de tots els temps. Que tu et arribo.
1: 91.6, més música.
0: Totes les novetats musicals al Prat Ràdio. Segueix-nos.

Esteu escoltant el Prat Ràdio. Te felicito que bien actúes. Totes les novetats musicals al Prat Ràdio. Segueix-nos.

0: 91.6. Tota la música per a tu. 91.6. Més música, més música, més música, més música, més música.
1: Totes les novetats musicals al Prat Ràdio. Segueix-nos.

0: Música sense interrupcions. Com sempre, al Prat Ràdio, totes les novetats, els número 1, el millor del millor.
1: Estàs escoltant el Prat Ràdio, la millor música de tot.

0: Cat Radio, clàssics de tots els temps. Que tu estàs ric.
1: 91.6, més música.
0: You're just like my baby song, dong, dong, dong. Totes les novetats musicals al Prat Ràdio. Segueix-nos.

0: Cugat Ràdio, clàssics de tots els temps. Que tu estàs ric.
1: 91.6, més música.
0: You're just like my baby song, dong, dong, dong. Totes les novetats musicals al Prat Ràdio. Segueix-nos.

Esteu escoltant el Prat Ràdio. Totes les novetats musicals al Prat Ràdio. Segueix-nos.

Esteu escoltant el Prat Ràdio, la millor música de tots els temps. Segueix-nos a través de la música al 91.6, el Prat Ràdio, tota la música per a tu.

0: 91.6. Tota la música per a tu. 91.6. Més música, més música, més música, més música, més música.
1: Totes les novetats musicals al Prat Ràdio. Segueix-nos.

0: sense interrupcions. Com sempre, al Prat Ràdio, totes les novetats, els número 1, el millor del millor.
1: Estàs escoltant el Prat Ràdio, la millor música de tots

0: No sé què tens per on poses, tonto. No sé què tens per on tens ben loco.
1: Esteu escoltant el Prat Ràdio, la millor música de tots els temps. Segueix-nos a través de la música al 91.6, al Prat Ràdio, tota la música per a tu.

0: 91.6. Tota la música per a tu. 91.6. Més música, més música, més música, més música, més música.
1: Totes les novetats musicals al Prat Ràdio. Segueix-nos.

0: Música sense interrupcions. Com sempre, al Prat Ràdio, totes les novetats, els número 1, el millor del millor.
1: Estàs escoltant el Prat Ràdio, la millor música de tots els temps.

Esteu escoltant el Prat Ràdio. Totes les novetats musicals al Prat Ràdio. Segueix-nos. Yeah, best never hot.

0: yeah.
1: El Prat Ràdio, clàssics de tots els temps. Que tu ets ric.
2: 91.6, més música.
1: Totes les novetats musicals al Prat Ràdio. Segueix-nos.

0: Música sense interrupcions. Com sempre, al Prat Ràdio, totes les novetats, els número 1, el millor del millor.
1: Estàs escoltant el Prat Ràdio, la millor música de tots els temps.

0: 91.6. Tota la música per a tu. 91.6. Més música.
1: Totes les novetats musicals al Prat Ràdio. Segueix-nos.
2: Tan cert. Com que tu i jo som altres.
3: Com que tu i jo som altres.
2: Tan cert.
3: Tan cert.
2: Com que no hi ha res més.

0: Cugat Ràdio, clàssics de tots els temps. Que tu estàs ric.
1: 91.6, més música.
0: You're just like my baby song, dong, dong, dong. Totes les novetats musicals al Prat Ràdio. Segueix-nos.

Esteu escoltant el Prat Ràdio, la millor música de tots els temps. Segueix-nos a través de la música al 91.6. El Prat Ràdio, tota la música per a tu.

Esteu escoltant el Prat Ràdio. Totes les novetats musicals al Prat Ràdio. Segueix-nos.

Esteu escoltant el Prat Ràdio, la millor música de tots els temps. Segueix-nos a través de la música al 91.6, el Prat Ràdio, tota la música per a tu.

0: 91.6. Tota la música per a tu. 91.6. Més música.
1: Totes les novetats musicals al Prat Ràdio. Segueix-nos.

0: Música sense interrupcions. Com sempre, al Prat Ràdio, totes les novetats, els número 1, el millor del millor.
1: Estàs escoltant el Prat Ràdio, la millor música de tots els...

0: Cugat Ràdio, clàssics de tots els temps. Que tu estàs rico.
1: 91.6, més música.
2: You're just like my baby. Song, dong, dong, dong.
0: Totes les novetats musicals al Prat Ràdio. Segueix-nos.

mai sóc un heroi. Som la inspiració de tota una puta generació. I totes les tots quan ens veuen ens volen donar el seu. Quatre lents de para i algú de tàrax al doble got. No saps el que parles si prefereixes a l'actitud. No porta ni un mil·ligram de...

0: Prat Ràdio, clàssics de tots els temps. Que tu et arrico.
1: 91.6, més música.
0: Totes les novetats musicals al Prat Ràdio. Segueix-nos.

0: 91.6. Tota la música per a tu. 91.6. Més música.
1: Totes les novetats musicals al Prat Ràdio. Segueix-nos.

0: Música sense interrupcions. Com sempre, al Prat Ràdio, totes les novetats, els número 1, el millor del millor.
1: Estàs escoltant el Prat Ràdio, la millor música de tots els temps.

0: emoció.
1: Segueix-nos a través de la música al 91.6. El Prat Ràdio, tota la música per a tu.

Anàlisi exhaustiva, context i perspectiva, detalls gegants. Ara aquests petons, per què me'ls fas? Potser no és coincidència que jo...

despertat d'aquest somni i em costa de creure. Han passat 3 dies i tu ja no hi ets. Quin estiuet més idíl·lic i ara no et puc veure. No pujaràs més fins que arribi l'hivern. No sé prou bé com tornaràs, si Barcelona t'haurà contaminat o no. Però jo

0: El Prat Ràdio, clàssics de tots els temps. Benvinguts a l'espai musical del Prat Ràdio.
1: Segueix-nos a través de la música al 91.5. El Prat Ràdio, tota la música per a tu.

Segueix-nos a través de la música al 91.6. El Prat Ràdio, tota la música per a tu. Rompe, lo rompe, ho trenca.

0: Ràdio, tota la música per a tu.
1: Benvinguts a l'espai musical del Prat Ràdio. 91.6, més música al Prat Ràdio.

dels mil m'agrada que hem intercanviat i els cors de matinada que ens fem d'amagat de veure els dos la lluna, cadascú al seu terrat.

tus paras.

tres empedrats i molls de fanals groguencs d'infinits balcons. Em dius tant de bo no estiguéssim sols, si sortís algú a desitjar-me sort. I jo et dic, i són, que no els sents com canten.

0: El Prat Ràdio, clàssics de tots els temps. Benvinguts a l'espai musical del Prat Ràdio.
1: Segueix-nos a través de la música al 91.5. El Prat Ràdio, tota la música per a tu.
2: Quan t'enfades, cada cop que perds el Mario Kart,

0: petita casa. Un lloc a l'armari per quan puguis venir. Ho he pensat bastant, una mica massa.
1: Vale.
0: Ho he pensat molt. I ara no entenc.